0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
5: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
9: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Vinga, va, que ja és dilluns. Bon dia a tothom. Després d'una nit amb avisos de calor nocturna al litoral i prelitoral central, ens llevem avui amb 28 graus al Port de Barcelona, 26 a Mataró i 21 a Torres de Segre. I de nou, dia de calor. També dia de vaga de Renfe. En hora punta, des d'ara i fins a les 9 del matí a la tarda, circularan un 66% dels 30 rodalies. La resta del dia passarà un de cada 3 trens. Els AVE, els serveis mínims són del 73%. I arrenquem també última setmana de la temporada, en un dilluns en què a Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos per l'any que ve.
1: I el govern va fer lo que le toca, que és presentar los presupuestos en 2026 i eleccions en 2027.
0: I més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han d'actualitzar després del conflicte a l'Orient Mitjà. Relacionat encara amb la guerra, la Moncloa també concretarà avui quines ajudes es prorroguen. I avui, en temps d'àgora, també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar amb un acostament, amb Junts.
2: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa. Porque Catalunya serà el cambio que necessita Espanya.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 també amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada també en Venezuela.
3: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos nuestros familiares. Ayúdennos!
0: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses i l'últim balanç és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Anem cap a un dels punts més afectats d'aquesta tragèdia, a La Guaira, hi ha el periodista Bernat Lautaro. Bernat, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
0: Què és el que veus? Quina és la situació ara mateix?
4: Doncs bé, ara ens trobem a La Guaira, s'han habilitat desenes per poder acollir els més de 2.600 rescatistes internacionals que han arribat per col·laborar en les tasques de treure les runes i rescatar les persones supervivents que s'han sumat als més de 25.000 efectius de la policia, l'exèrcit del propi estat veneçolà en aquesta tasca. La presidenta Delcy Rodríguez ha estat explicant que s'han rescatat només el dia d'ahir fins a 33 persones d'entre les runes i ha extès el període de poder rescatar, seguir rescatant gent més enllà de les 72 primeres hores. És important destacar que hem pogut presenciar aquests 3 dies, els últims dies d'aquest cap de setmana a La Guaira, com moltíssimes persones s'han organitzat entre elles conjuntament amb els policies de l'Estat, amb l'exèrcit nacional, com per poder localitzar a quines cases encara hi havia supervivents i així enviar els rescatistes directament a aquelles cases, sempre prioritzant les persones que podien sortir en vida. Moltes persones estan començant a ser acollides a poliesportius i edificis municipals i les Nacions Unides també han arribat aquí per coordinar l'ajuda humanitària d'alimentació, hidratació i tot el que ve sent el primer impacte per acollir a la gent que s'ha quedat desplaçada. Recordem que estem parlant de més de 200 edificis que han col·lapsat totalment i més de 500 edificis que han col·lapsat parcialment i que ja no s'hi pot viure. Aleshores, una miqueta aquesta és la situació, us seguirem informant properament, però les tasques segueixen desenvolupant-se 24 hores al dia, tots els dies de la setmana. Tots els rescatistes estan fent torns de 8 fins a 12 hores per seguir buscant la gent que pot haver sobreviscut encara.
0: Bernat, explica'ns com és La Guaira, perquè això és una zona que és molt, molt turística, no? El seu centre històric, les platges, està a uns 30 quilòmetres de Caracas.
4: Exactament, molt bona pregunta. Gairebé diré un Lloret de Mar o la Costa Brava, un Platja d'Aro. Ens hem de dir que la gent de Barcelona, Platja d'Aro, de vacances, doncs aquí la gent de Caracas ve a La Guaira a passar les vacances. I hem de recordar que tot el terratrèmol va succeir un 24 de juny, que és festiu aquí a Venezuela i que la gent estava celebrant, doncs aprofitant per anar-se a la platja i sortir de la gran ciutat. Això ha fet encara més dramàtic el nombre de víctimes que s'han produït i és per això que hi ha milers de voluntaris de Caracas que també han pujat fins aquí després d'acreditar-se en un procés en la mateixa ciutat de Caracas organitzat pel govern. Vindria a ser el més semblant a Platja d'Aro que ens puguem imaginar.
0: Sí, pel que fa al turisme i pel que fa al que és habitualment en aquesta zona, no? Bernat, gràcies també per acompanyar-nos. Seguim connectant amb tu. Que vagi bé.
4: Que vagi bé, gràcies.
0: És una de les zones més afectades. L'últim balanç, com dèiem, és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Avui a les 10 també parlarem amb Rebeca Carranco. Analitzarem dos successos que hem conegut aquest cap de setmana. D'una banda, dos pares estan a la presó per la mort del seu nadó de 3 mesos a Sabadell. Van alertar el 112 dient que el petit s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
5: Va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: I amb la Rebeca Carranco també parlarem a partir de les 10 de la infermera de Manresa, a qui s'ha enviat ara a presó, acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 2:15 avui farem Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Laia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz. Schaffelberg's ball into the box, headed away by Ocon. It's Eustachio! Després que Canadà s'hagi convertit aquesta nit en la primera selecció en classificar-se pels vuitens després de guanyar 1-0 a Sud-àfrica i amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la propera matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de les 11...

final de la Lliga d'Enigmàrius. Avui farem l'última hora del programa des del Mercat de les Flors de Barcelona, amb l'equip també de l'humor dels temes pendents i amb actuacions tan especials com la de Julen.

0: Aquesta és l'última setmana de la temporada regular del Matí de Catalunya Ràdio. Per molts és una setmana alegre, perquè s'acaba despertar-se a aquesta hora, però per d'altres, Frederic Vicenç...
1: Sí, va per barris, això.
0: Doncs bé, el terratrèmol radiofònic, perquè t'hauràs de llevar tot l'estiu d'hora.
1: A la mateixa, sí, bàsicament.
0: Ara fas moltes vacances durant l'hivern, no?
1: Quines galtes. Quines galtes que m'ho diguis tu. Després, la setmana passada.
0: Jo faig vacances, eh?
1: Bueno, noi, la setmana passada... Vull dir, justament avui, per dos o tres dies, a dir-me això, com a mínim.
0: Les hores passen volant, ja ho saps.
1: Sí.
0: I els cafès, també.
1: Sí, exacte.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Vincent, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
1: Hi ha molta cosa d'habitatge avui. El periòdico destaca en portada que només el 26% dels espanyols viuen en àrees que tenen pisos assequibles. El diari destaca que Lleida, Huelva i Lugo són les ciutats més barates d'Espanya per viure. Però, per exemple, també tenim a La Vanguardia un tema indirectament relacionat. També diu en portada que Barcelona tindrà fins a 50 hotels nous d'aquí al 2030.
0: I a Brussel·les?
1: Un estudi de l'organització ecologista Transport and Environment també va sobre habitatge. Assegura que l'augment del turisme aeri podria elevar els lloguers a Espanya fins a 217 euros des d'ara fins al 2031. De fet, l'informe situa Espanya entre els països europeus més exposats a aquest fenomen.
0: I amb què t'adormís, Estats Units?
1: La CNN explica que els estudis en el món antic creuen que tindran un augment d'estudiants el curs que ve arran de l'interès que suscitarà la pel·lícula de Christopher Nolan, L'Odissea, que s'estrena d'aquí uns dies. La cadena diu, de fet, que hi ha diversos museus que ja estan organitzant esdeveniments temàtics.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
1: Més conflicte comercial amb el Japó. El govern xinès ha afegit 20 empreses japoneses a la llista de control d'exportacions. Això impedeix que les empreses xineses els venguin sense aprovació prèvia del govern. El motiu oficial de l'executiu xinès són les ambicions de Tòquio textualment de remilitaritzar-se.
3: Comencem setmana i ho fem amb temperatures més normals per l'època de l'any, temperatures que es normalitzaran pel juliol. Farà calor, però una calor menys acusada que la de dissabte i diumenge, i amb un temps de matí de sol i tarda amb ruixats i tempestes, atenció, que poden ser intenses en l'àrea del Pirineu i l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona.
0: Són les 6:10, anem a actualitzar-nos. Amb Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. El dia en què el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques, un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran.
5: Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
0: Madrid, Dani Senceaja.
6: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar el març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Saenz-Vieja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a partir d'avui, atenció, perquè ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per als joves de fins a 250 euros al mes. Roc Fargas.
7: Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que l'import del lloguer no superi unes determinades quantitats. El govern creu que amb aquestes subvencions cobrirà la demanda dels joves que no van poder accedir al bo estatal. S'han reservat 27 milions d'euros públics per fer-hi front. Roc Fargas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el Partit Popular ja parla de girar full per acostar-se així a Junts.
8: La votació de dijous al Congrés a favor de la dimissió de Pedro Sánchez ha donat ales a Alberto Núñez Feijóo per exigir la sortida del president espanyol de la Moncloa i fer-ho de la mà de Junts, que la setmana passada va plantejar al PSOE que pensi en un altre candidat. Sentim el líder del PP dissabte al Congrés del Partit de Catalunya.
9: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Catalunya, y mucho menos contra Catalunya.
8: El més revelador va ser, però, un altre dirigent, Miguel Tellado, que que deia això a la cadena SER.
4: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Como el que vivimos en aquel momento.
0: Per Sánchez, és la prova que el Partit Popular assumeix l'amnistia i fins i tot busca beneficiar-se'n, malgrat tota l'oposició dels últims mesos.
10: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
5: Junts vol furgar amb possibles dissidències internes al PSOE per fer caure Sánchez, però són poques les veus que el qüestionen públicament. Una d'aquestes veus crítiques és la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que deia això dissabte al Comitè Federal del PSOE i ha tingut accés al País.
11: La realitat jo crec que invita a donar la paraula a la gent, a confiar en la gent.
5: Mentrestant, el soci de govern Sumà viu amb incomoditat els casos de corrupció que envolten el PSOE, però no vol trencar el govern ni solucions com la que planteja Junts. Gerardo Pisarello, dels Comuns, va parlar ahir.
12: No entenem quin seria el cavaller blanc en el que està pensant Junts per reemplaçar a Pedro Sánchez, però si estem parlant d'un García Page que el que faria és dretanitzar el PSOE per pactar amb el Feijóo i anar contra Catalunya, nosaltres diem no gràcies.
0: En temps d'àgora en parlarem avui amb els nostres agoristes de la relació entre Junts i el Partit Popular i també amb Lluís Orriols, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid. I avui a Brussel·les, reunió d'alt nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions amb Pequín.
8: El Club Comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i insostenibles.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
13: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més madura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quatre dies després del doble terratrèmol, ho explicàvem ara, Venezuela continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança.
5: Mentrestant, el balanç oficial de la catàstrofe natural no para de créixer. L'últim recompte eleva a prop de 1.500 el nombre de morts i a més de 3.000 el de ferits. Encara hi ha, però, desenes de milers de desapareguts.
0: Enviat especial a Venezuela, Joan Biosca.
14: L'aeroport de la ciutat de València, on ens trobem ara, dues hores de Caracas, s'ha convertit en la principal porta d'entrada per l'ajut humanitària, pels rescatistes, pels periodistes i també per veneçolans que viuen fora del país sud-americà i que arriben a Venezuela angoixats a la recerca dels familiars dels qui no en tenen notícies. Camí ja del cinquè dia dels dos terratrèmols d'aquesta catàstrofe humanitària veneçolana. Cada hora que passa són menys les possibilitats de trobar persones amb vida. La xifra de desapareguts és de més de 50.000 persones i amb imatges inimaginables fa pocs mesos. Soldats, tropes dels Estats Units amb material per ajudar en les tasques de recerca trepitjant la costa veneçolana, però no deixen de ser soldats nord-americans. Des de València, Venezuela, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la líder opositora veneçolana, Maria Corina Machado, diu, arran dels terratrèmols, que ha arribat el moment de tornar a Venezuela.
8: Machado ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
15: The time has come.
16: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
8: Machado ha manifestat la seva intenció de tornar a Venezuela des de la captura de Nicolás Maduro fa 6 mesos i fins i tot va regalar el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump. Però el president dels Estats Units, que tutela el país des d'aleshores, s'ha resistit a deixar-la tornar i ha prioritzat treballar amb el chavisme.
0: 6 i 17, l'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics.
5: Alemanya va arribar als 41,7 graus i Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'Organització Mundial de la Salut calcula que arran de les temperatures extremes han mort 1.300 persones a Europa i el balanç podria créixer els pròxims dies. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual i adverteix que la xifra encara és provisional. Tot i això, la ministra de Salut Salut francesa, Stéphanie Rist, insisteix que la situació està lluny de la tragèdia viscuda durant l'onada de calor del 2003 en què van morir unes 15.000 persones.
17: Si la canícula és comparable d'un punt
18: de vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
5: Les temperatures han començat a baixar. França, amb tot, es preveu una revifada de la calor d'aquí una setmana.
0: I els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels intercanvis d'atacs dels últims dies.
8: L'acord, confirmat per un alt càrrec de Washington, arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control de pas de l'estret d'Hormuz com a taló de fons. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units van bombardejar objectius iranians i l'Iran va respondre atacant bases nord-americanes a Kuwait i Bahrein. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar aquesta escalada i les dues parts tornaran demà a la taula de negociació en una trobada que es farà a Qatar.
0: Ingressen a presó els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell.
5: Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Pare Taulí, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. L'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció de la infància de la Generalitat. La doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, ha detallat que el Departament de Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant.
19: I, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
5: El nadó nascut a finals de març l'havien visitat anteriorment dues vegades en un cap de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos procedents de l'Aragó.
0: I Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat.
8: En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia.
0: I aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon per presumptament haver prioritzat la vacunació dels Mossos d'Esquadra davant dels de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia del 2021.
5: La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
20: Dimarts a 9:45 del matí arrenca aquest judici que s'allargarà fins al 15 de juliol. La Fiscalia acusa Vergés i Argimon de prevaricació administrativa. Considera que hi ha indicis perquè jutgi si els exconsellers van dictar una resolució arbitrària que hauria retardat, presumptament, la vacunació de la Covid-19 dels Guàrdies Civils i els policies nacionals respecte a la dels Mossos d'Esquadra. Per la seva banda, els dos sindicats de policia que exerceixen d'acusació particular, Jusil i Jupol, van més enllà i sostenen que els fets també constitueixen un delicte contra els drets dels treballadors perquè consideren que el retard en la vacunació va posar en risc els agents dels dos cossos estatals. Els fets van passar la primavera del 2021 i la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació pels dos exconsellers. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Grado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari i un sindicat minoritari.
22: La Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:15 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens AVE i de llarga distància, que són del 73%. I circulen el 65% del total de trens de mitja distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe Mercaderies i ha convocat una altra vaga pel 15 de juliol.
0: I el Servei Català de Trànsit suposa frontalment el reial decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular a les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o de mal temps.
1: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
0: Mentre hi ha hagut dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís, en aquest cas, un altre vehicle al Poblenou de Barcelona. I s'investiguen les causes d'un accident múltiple que va deixar 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, a la comarca de la Plana Alta.
2: El sinistre va passar la matinada d'ahir a la carretera nacional 340 i hi va haver 3 vehicles implicats, entre els quals un taxi. Les víctimes mortals són 3 homes i una dona. A més, 6 homes van quedar ferits de gravetat amb politraumatismes i diverses contusions. Els serveis d'emergències els van atendre al lloc dels fets abans de traslladar-los a l'Hospital General de Castelló i també a l'Hospital de la Plana, on continuen ingressats. Les autoritats treballen ara per aclarir què va provocar la col·lisió.
0: I investiguen les causes també d'un altre accident, un accident d'una avioneta de paracaigudisme que ha deixat 11 morts als afores de Nancy, a l'est de França.
22: Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure ahir al matí, poc després d'haver-se enlairat a 300 metres d'altura. Els familiars dels estudiants van veure l'accident, com ha explicat al lloc del sinistre el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
21: Vull dir, evidentment, que al drama s'hi ha ajoutat un altre drama.
23: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
21: Un xoc, evidentment, i el traumatisme psicològic.
0: I atenció, perquè en l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona.
1: Concretament, s'ha registrat un robatori a Sant Martí durant el mes de febrer, 2 robatoris a Horta-Guinardó durant els mesos de febrer i març, 2 robatoris a Sarrià-Sant Gervasi durant els mesos de març i maig i 3 robatoris a Nou Barris, 2 durant el mes de maig i 1 al juny. Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris ve des de l'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons El Periódico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 anys previs. 13 casos el 2024 i 15 més el 2025. Els Mossos d'Esquadra, citats per aquest diari, descarten que es tracti d'atacs anticlericals ni relacionats amb el culte.
0: I ara tres titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Què tal, bon dia?
0: La primera.
24: Avui s'inaugura el Festival Grec, serà a les 9 del vespre, amb la versió de Marta Pazos de l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i amb un repartiment de luxe amb Nao Albet, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Míriam Mucles o Júlia Trullol, entre d'altres. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
0: I la segona?

0: Més festivals, en aquest cas a l'Alt Empordà, perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu. Hi ha 12 concerts programats, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Andrea Motis, que inaugurarà avui el festival, Ginestà, Mazzoni o Tomeu Penya.
1: I la tercera?
0: I acabem parlant de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, perquè han cancel·lat el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols al país. En un comunicat, Dudamel ha lamentat el fet de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
1: I ara els esports. Montserrat Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ja som a la fase decisiva del Mundial de Futbol i ja tenim una selecció classificada pels vuitens de final. És Canadà.
2: Sí, que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0, gol a minut 92 de Stephen Eustaquio. Classificació històrica del Canadà, que no havia passat mai a les eliminatòries d'un Mundial. A vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que es disputarà demà. Avui, 16ens de final, 7 de la tarda, Brasil-Japó, quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai, dijous, Espanya-Àustria, a les 9 del vespre.
1: I Marc Márquez és el setè del Gran Premi dels Països Baixos i queda en 40 punts de Besecchi, a la general del Mundial.
2: Jorge Martín va acabar tercer i és el nou líder del Mundial de MotoGP. Victòria per a Ai Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio.
3: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto. He sacado un séptimo, salir sin lesiones y esperar la siguiente.
2: Gran remuntada d'Àlex Márquez, del 12è al 5è lloc.
1: I avui comença el torneig de tennis de Wimbledon.
2: Paula Badosa, única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui debut del vigent campió, Jannik Sinner contra Kecmanovic, i de Novak Djokovic contra el xinès Wu. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, el barceloní de 25 anys, és nou campió d'Espanya en ruta.
1: Avui, a partir de les 11, final de l'Enigmàrius, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Què? Fa calor, eh? I parlant de la calor, us en recordeu dels qui s'enfotien de l'escalfament global fa 20 anys? No? Doncs m'estranya, perquè són exactament la mateixa gent que encara ara domina Catalunya, Espanya, Europa i el món. I voleu saber una cosa molt graciosa? Que aquesta gent, les seves empreses, són les que ara s'estan enduent la gran majoria de subvencions per projectes d'energies renovables. No us sembla graciós que els fons Next Generation, per exemple, destinats precisament, entre altres coses, a pal·liar els efectes de l'escalfament global, estiguin anant a parar a les mateixes mans que l'han estat provocant durant dècades i que se'n fotien del canvi climàtic fins fa 4 dies? Amb una mà segueixen carbonitzant el planeta i amb l'altra s'enriqueixen amb diners públics destinats a descarbonitzar-lo. No em digueu que no té gràcia, per favor.

0: cançons sobre la vaga de Correus.
1: Sí, que està convocada per demà. Per això, avui és de nota, eh? Cantants que han aparegut en segells.
0: A segells.
1: Ah. Un dels últims casos és Tina Turner. Ara fa mig any, els Correus alemanys la van homenatjar amb un segell commemoratiu.

0: Aquesta és una mica de trampa, perquè aquesta va sortir als segells no com a cantant, sinó com a princesa. És Estefania de Mònaco, que als anys 80 va treure un parell de discos. El seu gran èxit va ser aquest com a Nuhagó en francès. També va tenir una versió en anglès que es deia Irresistible. I aquest va ser un dels més populars. L'any 93 es va fer un segell amb Elvis Presley i fins i tot es va fer una mena de consulta entre els americans sobre si volien que la imatge que sortís fos un Elvis més jovenet o un Elvis més veterà.
1: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns, avui que és 29 de juny. Per tant, és Sant Pere i Sant Pau, apòstols. Felicitats als Peres i als Pau, si ho celebren. Anem a repassar els titulars amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: El govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
3: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia justament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
1: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes pels lloguers per joves de fins a 250 euros al mes.
2: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació.
1: Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
3: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta, però, que hi ha uns 50.000 desapareguts encara. L'opositora Maria Corina Machado creu que li ha arribat l'hora de tornar.
4: The time has come. It is arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
1: L'onada de calor es desplaça cap a l'est del continent.
2: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. La ministra francesa de Salut és Stéphanie Rist.
5: Si la canícula és comparable...
6: Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
1: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell.
3: La criatura va morir divendres a l'Hospital Part Taulí, on l'havien ingressat per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, en declaracions a aquesta casa.
7: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: I atenció, perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari.
2: A Rodalies els serveis mínims seran del 66% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. També hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE i llarga distància.
1: Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
3: El Servei Català de Trànsit defensa que la mesura respon a criteris de seguretat viària i a les característiques de la xarxa viària catalana.
1: I a Barcelona s'acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
2: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
8: Perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta.
1: I repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb varietat de temes a les portades i també el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú.
9: Sí, La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. L'Arai dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta què hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo que recull una altra pregunta. On és la maquinària de l'estat? La indignació apunta, diu Adelsi Rodríguez. Altres temes de portada, El Periódico. Només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. I el diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ja ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició amb una una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix, que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció, i amb El País, que titula que l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
1: Avui es pot al Pallars Sobirà, el dia es desperta amb ruixats i amb 11 graus, al migdia arribaran els 30 graus, a Torredembarra, el Tarragonès ara tenen 25 graus i al migdia arribaran els 34, amb molt de sol, i avui sembla que les temperatures seran més normals per l'època de l'any. Tomàs Molina.
10: Sí, avui canvi de temps amb una normalització de les temperatures. Avui ruixats aquest matí que afecten ja àrees del Pirineu. La tarda serà de tempestes que afectaran tot el Pirineu, l'interior de les comarques gironines, també l'interior de Barcelona. Moltes àrees del Vallès aquesta tarda vespre tindran ruixats localment alguna tempesta que pot ser forta, pot descarregar amb intensitat i podria anar acompanyada de calamars. La resta del país farà força sol.
1: I arran del terratrèmol de Veneçuela arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. D'ençà de la catàstrofe del terratrèmol de Veneçuela, a Catalunya hem assistit al silenci d'una de les espècies més fascinants de la nostra tribu. Parlo del copaire o del barcelonista en comú simpatitzant del xavisme, és a dir, aquell tipus d'home, dona o doni que s'ha passat anys dient que el país de Maduro gaudia d'una sanitat i d'unes infraestructures públiques molt superiors a les nostres. Doncs bé, com s'ha comprovat, Veneçuela és un punyetero desastre, i no només perquè el comunisme porta i sempre a la mort, sinó també perquè porta sempre a la misèria i a la falta de mitjans de salut i de reconstrucció mínims. Una pobresa que, curiosament, no experimenten els seus líders, tots ells multimilionaris, començant per la famosa Delsi. Copaires, barcelonins en comú, on coi us amagueu? Ah, i una altra pregunta, quan surt la flotilla de camí a Caracas?

0: en aquest repàs que fem de cançons del Mundial a aquesta hora, el Mundial d'Itàlia, ens anem fins al 1990, que la música la va posar aquest Giorgio Moroder. Montserraia.
1: Gianna Nannini i Eduardo Bennato. Crec que mai havia vist tantes enes seguides. Canten sobre les nits màgiques perseguint un gol sota el cel d'un estiu italià en un tema compost per Giorgio Moroder. Un'estate italiana és el títol de la cançó del Mundial d'Itàlia 90.

0: després del Mundial de Mèxic 86, Alemanya es revenja de l'Argentina i es reedita una final que els alemanys guanyen per 1-0 amb gol d'Andreas Brehme i es proclamen campions a l'Estadi Olímpic de Roma per tercer cop en la seva història.
1: Aquells anys 90, amb Berlusconi com una de les figures polítiques i mediàtiques del moment, i aquelles melodies tan ensucrades, mentre ell anava fent les festes en aquelles illes. Què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalías.
2: Bon dia. Hem recordat el pas de Josep Cuní pel col·lapse de Jordi González de TV3. De fet, el periodista va recordar com va gestionar, com es feia això, el moment del mític Prou, quan presentava els matins a TV3.
3: Per mi va ser un fracàs, perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar, o no la vaig poder controlar.
4: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
3: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre, i jo no puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
1: Que bé que parla en Cuní, eh?
5: Home!
1: Fa escoltar, sempre, eh?
5: Sempre.
1: I avui on són festes? Avui és Sant Pere.
2: I Sant Pau?
1: Sí.
2: Avui encara sou a temps de gaudir de la festa major, precisament de Premià de Dalt. A les 6 de la tarda hi haurà En Bauca, actuació musical familiar amb la participació dels gegants de Premià de Dalt. A 9:15, botirrumbada, amb Muchacho i los Sobrinos. Hi haurà botifarrada popular i ball amb rumba. I a les 11 de la nit, al camp de futbol municipal, piromusical.
1: Sant Pere en espanyol. I de tant espanyol que era, es va espanyar tot sol. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
6: Doncs el discurs que ha fet Ricky Martín en el concert que feia a Alemanya, dedicat en aquest cas al poble veneçolà, i ha llançat una campanya d'ajuda humanitària global per recaptar diners per la situació.
7: This country is beautiful. This is a country.
6: El que està passant és insuportable, diu. Venezuela és un país preciós, ha dit, amb persones meravelloses que ja han patit prou, i ha afegit que el país no pot quedar-se sol en aquest moment.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge d'un veí de la Verneda, a Barcelona. Des de fa mesos, ell i la resta de veïns del seu bloc reben visites constants d'agents immobiliaris que volen comprar els pisos. Explica que cada vegada se senten més pressionats i que fins i tot han arribat a oferir-los diners a canvi d'actuar com a informadors si s'assabenten que algun veí està interessat a vendre casa seva.
10: Cada setmana trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volien vendre el pis, que podien donar informació sobre si el pis a dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda, i que si donava aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
9: Per la seva banda, Tecnocasa diu que el contacte porta a porta és una acció comercial habitual per donar a conèixer els seus serveis i mantenir un contacte proper amb els veïns del barri. Defensen que no són pràctiques invasives.
8: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
11: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres amb caigudes, pressionades per la incertesa del sector tecnològic. L'IBEX 35 va cedir un 0,45 i obrirà avui des dels 19.400 punts. Són caigudes que s'encomanen des de Nova York. Divendres, el Nasdaq, el principal índex tecnològic de Wall Street, va continuar caient. Pel que fa a les borses que estan obertes a aquesta hora, les asiàtiques comencen la setmana vestides de verd majoritàriament. El Hang Seng de Hong Kong guanya prop d'un 2% i el Shanghai Composite un 0,20%. I acabem amb el preu del petroli. Avui el barril de Brent cotitza estabilitzat en $72. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
1: Tres minuts i tres quarts de set del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: És una de les previsions del dia. El govern espanyol engega avui el procés per elaborar els pressupostos.
6: I avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Fins ara, les previsions del PIB estaven fixades en un creixement del 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic, doncs, ja poden engegar la maquinària per als pressupostos, tot i que el govern de Sánchez per ara no té els suports necessaris. Ho farà en un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte que caduquen demà.
5: Aquí, a partir d'avui, ja es poden demanar les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes.
6: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors amb un pis o una habitació de lloguer. Dependrà, això sí, de la situació econòmica de cadascú i se'ls donarà un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Això sempre que l'import de lloguer no superi una determinada xifra. Creuen que així es cobrirà els joves que no van poder acollir-se al bo estatal. S'hi destinaran 27 milions d'euros.
5: També ho estem seguint a Veneçuela. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol és de 1.450 morts i 3.150 ferits.
6: El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també actualitza les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. El president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats i ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
13: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
6: La líder opositora veneçolana María Corina Machado diu que arran dels terratrèmols ha arribat el moment de tornar a Venezuela. Ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
14: The time has come.
15: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
6: Fins ara Donald Trump, que tutela el país des de la caiguda de Maduro, s'ha resistit a deixar retornar i ha prioritzat treballar amb el chavisme.
5: I atenció si teniu previst agafar el tren, perquè avui hi ha una vaga de Renfe escala estatal de 24 hores.
6: Sí, la convoca el sindicat ferroviari, un sindicat minoritari. La Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual, entre les 6 i les 9 del matí i de 2:15 a les 4 de la tarda i també de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens d'AVE i de llarga distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe amb mercaderies i ha convocada una altra vaga pel 15 de juliol.
5: Encara sobre mobilitat, el Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al reial decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o mal temps.
6: Sí, Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat justament en el col·lectiu de motoristes. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
16: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità, nosaltres necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem, i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
6: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.
5: Més notícies. Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
6: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recordava que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
17: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
6: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de la Sagrera i la Marina.
5: Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que portarà el pas del Tour de França per Catalunya, Carola Gil.
18: Aquesta cursa començarà dissabte a Barcelona, on els hotels estaran plens i els apartaments turístics tindran una ocupació del 80%. El Tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les respectives federacions d'hostaleria, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs.
19: Estem il·lusionats perquè sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
20: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
18: La part negativa seran els problemes de mobilitat pel pas del Tour. Carola Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva denuncien talls de telefonia i internet recurrents des de fa més d'un any.
21: Pels voltants de Sant Joan van estar 48 hores sense servei. En plena temporada alta, alguns hotelers s'espavilen i han contractat els satèl·lits Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura.
5: Tossa de Mar, Laia Claret.
22: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
23: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
22: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitelón és el president.
24: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
22: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors amb les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que en supervisi el servei. Des de Tossa de Mar, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Avui és Sant Pere, dia gran de les festes de Reus, al Baix Camp, enguany amb referències també a l'any Gaudí, Manel Sastre.
25: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després...
26: Després de les completes d'ahir a la tarda i la commemoració dels 400 anys a l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, aquest matí l'entitat Amics de Gaudí serà l'encarregada d'encendre la tronada a les 11 per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
27: Sabeu que ha estat un any intensíssim dels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
26: Avui també processó solemne de Sant Pere, que arrencarà a 3:15 del vespre, quan la imatge del sant arribi a la plaça del Mercadal, esclatarà la darrera tronada de la Festa Major. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I l'Alt Empordà comença un nou festival.
28: Un concert d'Andrea Motis Guitar Trio que comença una nova edició amb el Festival Estiu que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
5: Girona, Fèlix Martín.
29: El Festival Estiu arrenca avui amb un 80% d'entrades venudes i això ho ha destacat pel Matí de Catalunya Ràdio. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Martí Fontclara.
30: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis, per començar aquesta edició del Festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
29: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, Andrea Motis estrena avui l'estiu amb les cançons del seu últim disc, Intimate. Entre d'altres, Ginestar i Actoral dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.

0: Ona Jordi Barran cap al matí de Catalunya Ràdio.
1: Repassem les estrenes a les plataformes. Let's give it up one more time for the
2: birthday girl. Perquè Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie El Prequela de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. Aquesta és una de les novetats destacades de les plataformes de streaming juntament amb Millennial Mal a Filmin.
1: Marc Garriga.
3: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, la sèrie El mostra els seus dies a l'institut, on ha de lidiar amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Mintry agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols que arriben dimecres a Prime Video. Filmin presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado, mentre dijous arriba a Movistar Plus Memòria d'un assassino, sobre un pare de família i alhora assassí professional a qui l'Alzheimer fa que confongui els seus dos mons. Per acabar, Enola Holmes 3 s'estrena a Netflix dimecres amb un nou cas per a la germana de Sherlock Holmes interpretada per Millie Bobby Brown. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquest cap de setmana a Sabadell s'ha celebrat el centenari de la Belenguera. L'acte commemorava dos centenaris, el de l'estrena d'aquest poema i el de la mort de qui el va escriure, Joan Alcover.
2: L'acte s'ha fet a Sabadell perquè va ser l'Orfeo de Sabadell qui va estrenar l'actual himne de Mallorca a l'illa el 1926. L'acte s'ha celebrat a la plaça del Doctor Robert i ha reunit més de 300 persones amb diverses corals, entitats musicals i tot el teixit cultural i associatiu de Sabadell. El mateix dia, la ciutat de Palma també s'hi va celebrar un acte per commemorar el centenari del cant de la Belenguera, precisament davant el monument en record a Joan Alcover.
1: I els esports, Montse Raya.
4: El Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica 1-0 al descompte. A vuitens jugaran contra el guanyador al Països Baixos, Marroc de demà. Avui, 16ens de final, Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, nou campió d'Espanya en ruta.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix a Sort tenen 20 graus i estan fent alguns ruixats. A la Pobla de la Lleta, al Berguedà, 17 graus. Al Dover, 25 graus. Al Baix Ebre, avui un dia en què reapareixen les tempestes aquesta tarda que afectaran moltes àrees del Pirineu, també l'interior de les comarques gironines i l'interior de les de Barcelona aquesta tarda vespre. Localment podrien ser fortes i podrien anar acompanyades de calamars o pedra. A la resta del país farà sol, però amb temperatures que seran més normals per l'època de l'any.
7: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
8: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
9: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
10: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
9: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
8: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
9: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
8: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
11: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
9: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
12: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
13: No, en falta una.
12: Ah, clar, la del tot costa.
13: Doncs som-hi, convocatòria.
14: Ahora bien lo bonito, atacantes.
13: Marc Crosas.
12: Natàlia Arroyo.
13: Gemmarí Dongu.
12: Bruna Vilamala.
13: Damià Abella. Ion Vaquero.
12: Ilia Sánchez.
8: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
12: Al tot costa.
14: Momento, seguimos.
8: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Avui... Al Matí de Catalunya Ràdio.
2: A dos
4: quarts de nou, obrirem l'agora analitzant si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts. En parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciències

0: Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid.
1: A partir de les 10 parlarem amb la periodista Rebeca Carranco sobre el cas del nadó de 3 mesos mort a Sabadell suposadament pels maltractaments dels seus pares i sobre l'empresonament de la parella d'un bomber mort a Manresa acusada d'haver-lo enverinat.
0: A 2:15, Àgora Esportiva sobre el Mundial amb Ramon Besa, Lea Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz.
1: A partir de les 11, la gran final de la Lliga Enigmàrius. Farem l'última hora del programa des del Mercat de les Flors amb l'equip d'humor del matí i amb actuacions especials.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: Divendres vam parlar de l'onada de calor que pateix França. Ho vam fer amb dos presumptes homes del temps francesos que ens van donar consells per combatre, això, les altes temperatures.
4: 46 degrés de température. Avec le magret de mer.
5: Magret de mer.
4: Magret de mer. Température stable. Et sur le pont d'Avignon, la température est en plus fresque, 49 degrés.
3: Molt bé.
6: L'amic Maurice ve acompanyat d'un agent de protecció civil francès, el senyor André. André, què més, André?
7: André Frigeration.
6: Ah, molt bé.
7: Bonjour, monsieur.
8: No, no,
5: són experts en alguna cosa.
6: Jovany, és evident que són experts en alguna cosa.
7: Le ventilateur.
5: En fer l'idiota.
7: Sí. Le ventilateur, tu saps que hi ha trois boutons.
5: Trois boutons. El ventilador té tres botons.
7: Número 1, número 2, número 3.
6: I le 3. Són un palet, dos palets o tres palets.
7: Mon consell.
5: Sí?
7: Moi, mon consell.
5: Sí?
6: Les trois.
9: Sí, fan els tres, eh? No està mal.
5: Sí, són tipicoll versió francesa.
4: Si hem de guillotinar
5: algú.
4: Sur les premières heures de la matin.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia, per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
10: Amb el mes de juny gairebé complet, avui és un bon dia per començar a pensar en les vacances. I què millor que fer-ho celebrant, com ho fan a Reus, Cambrils, Vilanova i la Geltrú i uns quants municipis catalans, especialment costers i de tradició marinera, perquè avui és Sant Pere, patró dels pescadors, ja que, segons la tradició religiosa, aquest era el seu ofici quan es va convertir en apòstol. Ahir va ser nit de revetlla i avui continuen les celebracions amb gegants, castellers, música i correfoc. Amb aquesta festa, molt arrelada a Catalunya, es posa fi al mes. Com diu el refrany, per Sant Pere el juny queda enrere i Sant Pau ja el tanca amb clau. Feliç estiu a tots.
2: I el segon, el Lluís Gavaldà.
11: Una bona manera de millorar el dia és fotre el camp d'aquest clima subtropical que ha vingut per quedar-se i anar-se'n a indrets on les onades de calor tenen data de caducitat. Què sé jo, com per exemple a Londres, on s'ha inaugurat una nova exposició a la Tate Modern dedicada a explorar la petjada cultural de Frida Kahlo, probablement la primera icona feminista de l'art contemporani. Si aneu, descobrireu la influència de la seva obra en artistes tan rabiosament contemporànies com la mateixa Tracy Emin. No és d'estranyar, dir Frida Kahlo és parlar de compromís, superació i reivindicació de la cultura autòctona. Què més es pot demanar?

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Sembla que avui comença una normalització de les temperatures, entre cometes, per l'època de l'any, que es mantindria tota la setmana, però també reapareixerien les tempestes aquesta tarda, que poden ser, per cert, fortes. Tomàs Molina, bon dia.
1: Sí, atenció amb les tempestes aquesta tarda. De fet, ja estan descarregant en alguns punts de l'Alt Pirineu i també en alguna zona de l'interior de les Terres de l'Ebre podrien descarregar amb forta intensitat. Serà un dia amb sol a bona part del país, però amb aquestes tempestes que aniran guanyant terreny al Pirineu, especialment a l'interior de les comarques gironines i de cara a la tarda també en algun punt de les comarques de Barcelona. Localment poden ser fortes i les temperatures, ja ho diem, amb tendència a normalitzar-se, és a dir, farà calor, però una calor normal per l'època de l'any.
0: Dia de calor i dia també complicat el transport públic per una vaga convocada a Renfe. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: En hora punta circulen 2 de cada 3 trens. No sé quina és la situació a aquesta hora.
2: Que s'estan complint aquests serveis mínims, a Rodalies, això sí, algun tren cancel·lat. Per tant, més temps d'espera a les estacions en alguns casos i a l'AVE i la llarga distància, de moment, no consta cap alteració. És una vaga de 24 hores a tot l'Estat que ha convocat el sindicat ferroviari, un dos minoritaris, per retreure al Ministeri de Transports, diuen, incompliment de compromisos per preservar l'activitat, sobretot a mercaderies. I entre els usuaris, avui, majoritàriament, la reacció és de sorpresa.
3: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. Sí que m'afecta perquè, clar, normalment agafo un directe a Castelldefels fins a Granollers i avui no hi era, o sigui que m'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Així que potser arribo tard.
0: Doncs potser arribeu tard si agafeu el tren. Recordeu, 2 de cada 3 trens. Fins ara, Joan, gràcies.
2: Fins ara.
0: Arrenquem última setmana de la temporada en un dilluns en què a Madrid també tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
4: I el govern va fer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
0: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I avui també és notícia a l'habitatge. Es poden demanar atenció a la Generalitat ajudes de fins a 250 euros al mes per lloguer per als joves, això el dia en què al matí de Catalunya Ràdio us avancem que els veïns de la Verneda de Barcelona denuncien pressions d'agents immobiliaris que volen comprar els seus pisos. Hem parlat amb algun extreballador que explica que s'arriba a pagar diners a veïns perquè facin de confidents.
5: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin, perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, potser en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera, òbviament, per treure un rèdit, no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
0: Avui en parlarem també en temps d'agora, com també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijó cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts.
6: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Catalunya será el cambio que necesita España.
0: Catalunya serà el canvi que necessita Espanya, ha dit Feijó. Avui en parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada en Venezuela.
7: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos metros familiares. Ayúdennos!
0: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses. L'últim balanç és de gairebé 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. A les 10 en parlarem també amb Rebeca Carranco. Analitzarem dos successos que hem sabut aquest cap de setmana. D'una banda, dos pares que són a la presó per la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Van alertar el 112 dient que s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
8: Va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: I amb la Rebeca Carranco també parlarem de la infermera de Manresa que s'ha enviat ara a la presó acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella. Un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 11:15, avui, Àgora Esportiva. Schaffelberg's ball into the box, headed away by Ocon. It's Eustáquio! Amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz, el Canadà, que s'ha convertit aquesta nit en la primera selecció que es classifica pels vuitens després de guanyar 1-0 Sud-àfrica, amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de 11... em sento un adolescent. La gran final de la Lliga Enigmàrius. Pot semblar que estic perdut. Avui de 11 a 12 serem al Mercat de les Flors de Barcelona amb l'equip de l'humor, dels temes pendents, amb el Màrius Serra, evidentment, i amb actuacions especials, com la que sentim, del Julen.

0: Que estic tremolant. Tot això avui que llançava l'Empordà, el sol ha sortit a les 6 i 13 minuts i a Mollerussa el Pla d'Urgell es pondrà a 2:45 de 10. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, l'Àgora del matí, amb Pau Llonch, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: L'última esperança.
3: A Veneçuela, el govern ha allargat més enllà dels 3 dies les feines de rescat per intentar trobar supervivents. Ahir encara es van rescatar 33 persones amb vida sota la runa.
4: Més de 2.600 rescatistes internacionals s'han sumat als equips d'emergència veneçolans per buscar les desenes de milers de persones que encara estan desaparegudes. D'aquestes, com a mínim, 152 són espanyoles. És l'últim balanç que ha fet el Ministeri, que ha elevat a 17 els ciutadans espanyols morts a la catàstrofe.
0: Tornem a Veneçuela. Bernat Lautaro, bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
0: Tu ets a La Guaira, que és aquesta zona que dèiem que està a uns 30 quilòmetres de la capital i que seria una zona molt turística, ara molt castigada per aquest terratrèmol.
5: Exactament. Ens trobem a La Guaira, una de les zones més afectades. Ens hem d'imaginar que és com la Costa Brava, Catalunya, i que un dia festiu hi havia molta gent, doncs, passant aquest dia festiu a la vora de la platja. Doncs sí, com bé heu afirmat, el govern de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha allargat fins a una setmana o fins a 10 dies, s'ha de veure, de moment són 3, el període de rescat de supervivents. Això significa que totes les tasques, tant dels rescatistes nacionals com dels internacionals, es dedicaran exclusivament a buscar els supervivents abans de intentar treure cossos de familiars. Això és una lliçó que ja han donat els mexicans, els brigadistes mexicans, en què en els terratrèmols que han tingut a Mèxic han allargat fins a 10 dies el període de búsqueda, de cerca de supervivents, i els va funcionar en moltes ocasions en els terratrèmols que han tingut, com el del 2017. També hem vist imatges dantesques en el dia d'avui, com la instal·lació de cadàvers perquè vinguin a ser identificats per les famílies. Estem parlant de centenars de cadàvers davant del port de La Guaira. Quan un passa per allà, la pudor i la fase de descomposició és molt forta, però bé, són els contrastos que s'estan veient. Així mateix també s'han vist, com bé mencionàveu, escenes de rescats commovedores en el moment en què s'ha pogut treure un fill i un pare l'ha anat a abraçar als seus braços després de 3 dies d'estar desaparegut a sota de les runes.
0: Doncs aquesta és la crònica en directe de Bernat Lautaro des de La Guaira. Gràcies, Bernat.
5: Bon dia.
0: I mentrestant, es reprenen.
6: Després d'un cap de setmana amb intercanvis d'atacs que han compromès les converses de pau, Estats Units i l'Iran han acordat aparcar aquestes hostilitats i tornar-se a reunir aquesta setmana a Qatar per continuar concretant els detalls de l'acord de pau a què van arribar el 17 de juny.
0: Primera pedra.
3: Precisament arran de les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra, el govern espanyol actualitzarà avui les previsions macroeconòmiques. És el primer pas per acabar portant al Congrés els pressupostos de l'any que ve, un compromís de Sánchez que a hores d'ara sembla molt difícil que tiri endavant.
4: El Consell de Ministres avança un dia perquè precisament renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà, últim dia de juny.
0: Madrid, Teresa Ceaja.
7: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar al març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Sáenz Vieja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 250 euros.
6: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol. Les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte o bé de lloguer d'un pis o bé de lloguer d'una habitació. La quantitat de l'ajuda depèn de la situació econòmica de cadascú, però com diem, màxim 250, mínim mínim 20 euros.
0: Pressions immobiliàries.
3: Són les que denuncien els veïns del barri de la Verneda de Barcelona. Us ho avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els agents immobiliaris insisteixen als veïns per comprar els seus pisos. Fins i tot els ofereixen diners en negre, a canvi que els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva.
2: Trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volíem vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda i que si donàvem aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
4: Tecnocassa, una de les empreses que fa el porta-a-porta, explica que es tracta d'una de les accions comercials habituals per donar a conèixer els seus serveis de defensa, que no són pràctiques invasives.
0: Tensions comercials.
6: El comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, rep avui a Brussel·les el ministre de Comerç xinès, Wang Wentao, en un moment de ple debat a Europa sobre si cal protegir-se per l'arribada de molts productes xinesos a baix preu.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més madura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: 1 milió.
3: Quan falta un dia perquè acabi el termini que ha fixat el govern espanyol per acollir-se al procés de regularització, el País explica avui que ja s'han superat el milió de sol·licituds. El govern espanyol havia previst que serien aproximadament la meitat. L'executiu té ara 3 mesos per resoldre cadascun dels expedients presentats.
0: A presó.
4: Els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell, ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Se'l va poder reanimar, es va traslladar a l'Hospital Parc Taulí, la criatura, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
6: Aleshores, l'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els protocols. La doctora Clara Pareja, que és directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, explica que s'ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant. Havia nascut a l'Aragó, va arribar a Catalunya fa 2 mesos i l'havien visitat com a mínim 2 vegades a un cap de Sabadell.
9: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: Robatoris a esglésies.
3: A l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona. Concretament s'han registrat un robatori a Sant Martí, 2 a Horta-Guinardó, 2 a Sarrià, Sant Gervasi i 3 robatoris a Nou Barris.
4: Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris va des d'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons el periòdico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 darrers anys. 13 casos el 2024, 15 més el 2025.
0: A judici.
6: Aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament haver prioritzat la vacunació de Mossos d'Esquadra davant de la de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia, el 2021. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
0: La secretària de Zapatero.
3: Gertrudis Alcázar, imputada també per la presumpta implicació en la causa del rescat de Plus Ultra, compareix avui al Senat davant la Comissió d'Investigació sobre possibles irregularitats de la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials.
0: Recta final.
4: Del judici de la Kitchen, la presumpta operació per a policial en temps del PP per espiar l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. A partir d'avui declaren els 3 últims acusats, que són persones a qui acusa la família de Bárcenas, però no la Fiscalia.
6: També avui a l'Audiència Nacional, el jutge Pedraz continua els interrogatoris del cas Leire amb l'empresària Carmen Cano, que és qui va assegurar haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE i després va denunciar haver estat víctima d'un intent de suborn per evitar ratificar-ho davant dels tribunals.
0: Sense majoria.
3: Avui al Parlament andalús arrenca el ple d'investidura per la reelecció del president Moreno Bonilla. Aspira a un tercer mandat, però després de les eleccions del 17 de maig ha perdut la majoria absoluta i depèn de Vox.
4: Per ara, tot i que porten setmanes negociant, no hi ha tancat un acord de legislatura, com sí que ha acabat passant a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
0: Apartat.
6: Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista d'aquí un any a les eleccions municipals de Figueres. Es diu Arnau Liesa i té una relació sentimental amb una noia que és menor d'edat. En un comunicat, el partit afirma que aquesta mesura es pren després de que la direcció s'assabentés d'aquesta situació.
3: Poc després, el mateix Lies ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Lies ha també afirmat que es va equivocar no informar-ne al partit.
0: Ajornat.
4: El concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que s'havia de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, en un comunicat el director ha lamentat la situació, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
0: Mentre arrenca
6: una nova edició del Festival Grec, la inauguració serà avui a les 9 del vespre, amb la versió de Marta Pazos de l'òpera del Tres Rals, de Bertolt Brecht. Entre el repartiment, Nau Albert, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Miriam Mogles o Júlia Trullol. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
0: En Brecht aquest fa bona pinta, no? En...
6: Segur que sí.
0: Bertolt
6: Molt recomanable.
0: I pel que fa als esports, Montserraia, Canadà vuitens.
10: És la primera selecció que ja és als vuitens del Mundial de Futbol i és la primera vegada que passen amb unes eliminatòries d'un Mundial. Han superat Sud-àfrica 1-0, gol al descompte. En vuitens s'enfrontaran al guanyador de Països Baixos-Marroc de demà. Avui, 700 a les 7, Brasil-Japó i quart 11 de la nit, Alemanya-Paraguai.
0: Marcel Camprubí.
10: És el nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta. El barceloní de 25 anys aconsegueix la seva primera victòria professional.
0: Tot això avui, que és dilluns 29 de juny, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Tina, amb 3 quilos 340 grams a l'Hospital del Mar. Benvinguda a la vida i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de vuit, us informa Marc Jurado. Tenim 22 graus a Gurb, 26 a Gavà i 27 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
12: Retencions als punts habituals d'entrada a Barcelona, Ronda de Dalt, aturades de Trinitat a Horta i Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
11: 2 morts i un ferit greu a Barcelona en un xoc provocat per un conductor temerari.
13: Fugia dels Mossos quan va embestir un altre vehicle al Poblenou.
11: Gemma Bonet.
14: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
15: I he vist que, bueno, el cop ha sigut entre 2 integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
14: Els 2 conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Més notícies. Consternació al Bages, un cop s'ha sabut que el jutge ha enviat a presó provisional i sense fiança una dona de 41 anys acusada de la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al febrer.
16: La dona, que és infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, hauria enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys.
17: L'home va morir a l'hospital després d'ingressar-hi per un quadre de somnolències i desorientació.
11: En parlarem a les autocades aquí al matí. I dues del Vallès Oriental. La primera, la Vall del Tenes, guanya des d'avui 13 viatges de bus més cap a Barcelona.
16: La General La Generalitat amplia les expedicions de l'autobús express S7 que connecta la vall de Tenes i Parets del Vallès amb la capital del país.
11: I la segona, la Llagosta, inaugura una piscina al doble de gran que l'anterior.
17: Compta amb una rampa d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Ho llegim tot plegat al 9-9.
11: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
16: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països.
11: I música. Amb banda neon. El grup amb hits com aquest guapíssima actuen a Rubí. Serà aquesta mitjanit a l'Escardívol, a la carretera de Molins de Rei a Caldes, entrada de Franc i Roger Mas.
18: Sens temelos escull, sens por de la...
11: El Festival Fresc de Sabadell a les 9 del vespre, entrades a partir de 28 euros. Són les 7:20, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
1: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
19: Amb Ouigo? Amb seients XL i bar a bord els seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
1: Entra a Ouigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Ouigo, sigues espavilat.
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. La Vanguardia avui titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela. L'Ara hi dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa. I també és la imatge de desolació El Periódico, que recull la pregunta on és la maquinària de l'estat i afegeix que la indignació apunta a Delcy Rodríguez. Altres temes de portada, El Periódico, només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que la sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició d'avui amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem amb El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que l'Argentina, Javier Milei, perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
1: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
21: 63.813-63813 de la sèrie 47047.
1: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, el partit fantasma, Maiol Roger, bon dia.
22: Bon dia. 1973, Xile i la Unió Soviètica juguen la repesca per l'última plaça del Mundial d'Alemanya. Només 15 dies abans del partit d'anada, el general Augusto Pinochet fa un cop d'estat i instaura a Xile un règim obertament anticomunista. L'eliminatòria passa a ser un enfrontament entre dos règims amb ideologies contraposades. La Unió Soviètica partia com a gran favorita que s'enfrontava a una selecció xilena en hores baixes. Al partit d'anada, Xile rescata un 0-0 en un ambient molt hostil a l'estadi Lenin de Moscou. El partit dels valents el bateja la premsa xilena. Tot es decidiria a la tornada a Santiago de Chile, a l'estadi nacional.
23: I en esa època l'estadi nacional todavía seguía siendo ocupado como el principal centro de prisión, tortura y exterminio.
22: Que, com explicava aquest periodista, és un dels escenaris dels horrors del règim de Pinochet. La Unió Soviètica es nega a jugar-hi, al·legant motius morals i de seguretat, però la FIFA no ho veu igual. El seu secretari general visita l'estadi i, en paraules seves, no hi veu res que impedeixi disputar-hi el partit. I la Unió Soviètica pren la decisió definitiva. No s'hi presentaran.
0: I es va jugar el partit, finalment?
22: Es va jugar el que es coneix com el partit fantasma. La FIFA obliga que el 21 de novembre el partit es disputi. Hi ha publicat les grades, càmeres gravant, però no hi ha rival. Els 11 jugadors xilens salten al camp sense adversaris, l'àrbitre xiula a l'inici del partit i amb total parsimònia els xilens arriben a l'àrea contrària i els 28 segons marquen a plaer.
24: Esto de jugar solo y ganar con un equipo en el fondo desaparecido, ¿no? Era como jugar con los desaparecidos.
22: Immediatament l'àrbitre xiula al final del partit i la selecció xilena es classifica per un Mundial on no passaria de la fase de grups. El combinat xilè no es tornaria a enfrontar mai més amb la Unió Soviètica. El partit, això sí, serà recordat per sempre com una ocasió més en què la FIFA va triar tapar-se els ulls davant dels horrors d'una dictadura.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
25: Divendres, l'Enigmàrius feia fa patir gana per accedir a la popularitat i la resposta era afama. Afamar vol dir fer patir fam i arribar a la popularitat és arribar a la fama. Avui dilluns, que celebrem la gran final de la Lliga Enigmàrius 2026, un enigma per anar fent boca, sense punts però amb premi. tros de terra petit que et dona fortuna. De quatre lletres. Tros de terra petit que et dona fortuna. Quatre lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre el nou programa de Paz Padilla Telecinco.
2: Jo pensava que Telecinco ja havia tocat sostre, però no. Este cada setmana s'ha estrenat el show de Paz Padilla, el dissabte i ahir diumenge, a la vesprada, i no tinc una paraula que puga resumir el programa. Un dels gags va ser Paz Padilla vestida de vella pel carrer, amb càmera oculta, i amb les calces caiguent-se-li. Ja està, amb això ja estaria.
0: I a la recomanació del dia avui, que s'obre el termini de les ajudes pel lloguer de joves de menys de 35 anys, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Drama.
4: Una comèdia dramàtica generacional protagonitzada per Elisabeth Casanovas en la pell d'una millennial a qui la vida li fot una bufetada quan es queda embarassada sense voler-ho ni saber qui és el pare. Amb capítols curts, ritme i un humor directe, reflecteix les preocupacions d'una generació que intenta trobar el seu lloc enmig de la precarietat laboral i el desig de construir un futur tot i les incerteses. Drama té 6 únics capítols que es poden veure a RTV Play.
5: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
26: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
27: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
28: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
29: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
30: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
31: Troba el teu lloc amb ParkClick.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
32: Bon dia, l'Enigmàrius.
25: De 2.314.574 lletres.
0: A la merda!
32: Un dels protagonistes del dia és l'Enigmàrius, aquest concurs lingüístic creat fa molts anys per Mario Serra, perquè avui se'n celebra la gran final. Avui, a partir de les 11, anirem al Mercat de les Flors, on viurem la final de la Lliga, Enigmàrius.
33: És el pitjor dia de la temporada. No penso ni ficar-vos per la ràdio.
0: Perquè què passa? Sí,
33: no, el dia de la final del Super Marios és el pitjor dia de la temporada.
32: No es diu Super Marios.
33: Perquè no he encertat mai cap. I sempre em fa sentir com si fos mig tonto, aquest joc.
32: A veure, Sergi, per començar ets mig tonto, de veritat.
33: No.
32: I no et posis així, perquè els Enigmàrius moltes vegades són complicats, hi ha molta gent que no els sol encertar...
33: Però que jo no n'he encertat mai cap! Mai!
32: Bueno,
33: però... Mai!
32: Però no t'ho agafis així, Sergi.
33: Però és que no és que no l'endevini el Super Marios. És que l'escolto i no sé de què parla i s'inventa coses.
32: Bueno, ja, però és una mica complicat, però la cosa és que l'escoltis cada dia i a poc aniràs entrant una mica en la dinàmica del joc.
33: No.
32: Mira, un Enigmàrius de la setmana passada era peça del pany que et pot deixar afònic, de 5 lletres.
33: És a mi?
32: Sí.
0: Per començar has d'estar tenint peça del pany que et pot deixar afònic, 5 lletres.
33: 5 lletres.
32: Sí.
0: 5 lletres.
33: La P...
32: No, no va d'encertar lletres.
33: La M...
0: Gorja.
33: El plàtano. Plàtano. Plata no és.
32: No.
33: És imbècil. Merda, jo...
0: Són 2:15. Dilluns, en vaga a Renfe està convocada per un sindicat minoritari, però ara mateix només passen 2 de cada 3 trens. Com van aquestes primeres hores de servei, Joan Garcia?
3: Bon dia. De moment s'estan complint aquests serveis mínims, però no a tot arreu, amb la mateixa regularitat. De fet, ens avisen que hi ha algunes línies que en passarien menys d'aquests 2 de cada 3. A Rodalies o algun tren cancel·lat, més temps d'espera a les estacions, com aquí mateix a Sants, que ara mateix l'andana per anar al Garraf és plena d'usuaris, que majoritàriament ens diuen que desconeixien que avui hi hagués vaga, i un ens ha fet aquesta variant del famós pixa i rellisca.
6: Voy a Cubella y a mí me afecta mucho por el trabajo, como te trabajo por hora. Aparte, van faltar la Renfe últimamente. Con lo que cobran, no son capaces de arreglar los trenes. Esto es jauja.
0: Esto es jauja. Doncs ja ho tenim, Joan. Gràcies.
3: Vinga, fins ara.
0: I la resta del transport públic, Maria Fernández Noguera?
10: Doncs mira, al marge d'aquesta vegada Renfe destaquen els retards de l'R15 i l'R16. A l'R15 hi ha un retard de prop d'una hora en el tren que va de Lleida a Barcelona. A l'R16, el tren que va de Tortosa a Barcelona, va 40 minuts tard. I com és habitual, també hi ha una demora de 10 minuts a l'R11, a la línia que uneix Barcelona i Portbou. També retards de 10 minuts a l'RT2, en el tren que va de Salou a Tarragona.
0: Fem un cop d'ull també a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Doncs a aquesta hora, força retencions a les entrades de Barcelona, molt carregades ja a la 2 des de Pallejà, la B23 a Molins de Rei i Esplugues, i la B20 a Santa Coloma, tot cap a la capital. Ronda de Dalt aturades també de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma sentit Trinitat.
0: I el món continua pendent de Veneçuela i de les tasques de rescat per trobar supervivents sota la runa, ara que ja fa 4 dies del terratrèmol. I els ciutadans se sumen als milers d'equips de rescat arribats d'arreu del món per intentar trobar amb vida algunes de les desenes de milers de persones que continuen desaparegudes. L'últim balanç oficial de víctimes és de 1.450 i més de 3.000 ferits. I això en un dilluns que a Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
12: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
0: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, Montserrat Raya?
13: Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol, supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. En vuitens s'enfrontaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, de demà. Avui, als 16ens de final, Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, l'Anna jugarà demà contra la nord-americana Navarro, i en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta.
0: I pel que fa al temps, sembla que aquesta setmana la calor tornarà a ser normal, de finals de juny i d'inici de juliol, però també que les tempestes reapareixen a molts punts del país i que poden ser fortes. Tomàs Molina, bon dia.
14: Molt bon dia. Sí, de fet, aquest vespre, aquesta nit passada, ha fet algun ruixat, ja ha fet 3-4 litres en alguns punts del Ripollès, al voltant d'un litre en algunes àrees també de l'Alt Pirineu. Persistirà aquesta situació durant la tarda, ruixats, tronades que afectaran tota la zona del Pirineu i que durant la tarda afectaran també alguns punts, per exemple, del Vallès o de l'interior de les comarques de Barcelona. Temperatures amb tendència a la baixa ja ho estan fent a les comarques de Ponent, i tota la setmana continuaran amb valors normals per l'època de l'any, i demà encara amb tempestes al Pirineu.
0: Avui a l'hora del matí, d'aquí una hora, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan són les 7:33... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada, bon dia.
15: Bon dia.
0: Avui varietat de temes als editorials dels diaris.
15: La Vanguardia, per exemple, dedica aquest editorial al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
16: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
15: L'Ara es fixa en el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida, que abasten des de la biotecnologia fins a les farmacèutiques.
16: Assegura que és un pilar millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
15: El periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per als que s'han esforçat per formar-se i per tenir una feina.
16: Destacar que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demandes si millorés la connexió amb transport públic amb les grans ciutats.
15: El País parla d'immigració i titula l'editorial l'èxit de la regularització. Destaca que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'apropa a 1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
16: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
15: I per la seva banda, el Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE i Pedro Sánchez, que el 2021 va qualificar d'exemplar l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, de qui diu és amic de Begoña Gómez.
16: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per pressionar i aconseguir contractes públics de manera fraudulenta.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
1: Hi ha hagut fins a un miler de peticions perquè repeteixi l'examen de selectivitat d'aquest any. Llegim al Món la informació que signa el Gabriel González, que apunta que el baix nivell de matemàtiques detectat aquest any en la selectivitat, amb una mitjana que no arriba a l'aprovat, amaga tot un seguit de problemes estructurals que s'han anat enquistant al batxillerat. Els experts apunten al Món que la reducció de les lectives de matemàtiques, els últims anys n'han fet una menys a la setmana, i un model educatiu que elimina el raonament, són aspectes prou rellevants com per detectar aquest problema. Potser l'examen era massa llarg i algunes preguntes estaven mal redactades, però no n'hi ha prou com perquè el resultat hagi sigut el que ha sigut. Caldrà refer els números.
2: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
8: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
9: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatlleu origen.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:38. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
18: Doncs col·locar plaques solars entre les vies de tren. Ho estan provant a prop del municipi de Bates, a l'oest del país. Per ara s'han instal·lat una cinquantena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a la mitjana anual de 4 illes de llars. Ho veiem a Swiss Info.
0: I aquesta desapareixent?
10: Doncs les maires, des del 2000 fins al 2025, els ports catalans n'han capturat un 80% menys. Si les pesquen en divendres, el preu és molt baix, a un euro, perquè es veu que els divendres el peix per fregir té poca sortida i la maira habitualment és un peix que es fregeix. Ho explica l'Ara. Si fa uns anys parlàvem de la falta de sardines, ara és la maira. El motiu és sobretot la falta del fred i aliment per viure.
0: I si teniu previst anar a Venècia, atenció, prepareu la butxaca.
18: Perquè estudien fer pagar 50 euros per entrar a la ciutat només un dia. Ara mateix és de 5 a 10 euros en funció de l'antelació amb què es paga i estan al marge els que s'allotgen a hotels perquè ja paguen la taxa turística. L'oposició considera que és només una fórmula per recaptar sense fixar un màxim de visitants. De moment, el debat està obert. Ho llegim a La Vanguardia.
0: Una notícia per als que facin la porra del Mundial de Futbol.
10: Que hi ha un gat, el Billy, que s'ha fet viral per clavar fins ara 21 resultats. Ja assenyalen que és el nou Pop Pol. Es tracta d'un gat de pèl blanc i negre que viu a Irlanda del Nord i té una peculiaritat. Mai anuncia empats. La seva propietària explica que va arribar a casa amb una bossa de banderetes i va dir, per què no ho provem? Va posar dues banderetes i el gat va començar a triar la guanyadora. Ho veiem a diversos digitals.
0: I qui ha tancat?
18: El mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament del restaurant han estat horribles. Ho compara amb el que pots sentir el dia que has decidit deixar la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir el 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política i la gastronomia.
0: I què torna?
10: Això.
19: Gairebé 60 anys després, Estudio Canal ha anunciat una nova sèrie d'animació en 3D inspirada en la cèlebre creació de l'escriptora sueca Astrid Lindgren. El projecte comptarà amb la productora de la saga de cinema Paddington i està previst que es comenci a rodar a l'octubre. Expliquen que readaptarà el mític personatge de la Pipi, però que es conservarà els seus trets més característics. Ho veiem a diversos digitals.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara Garcia.
18: El Financial Times apunta que el boom de la intel·ligència artificial està impulsant un augment rècord dels acords a la indústria energètica per buscar capital i construir infraestructures per centres de dades. Les compres i fusions en aquest sentit per fer centres de dades han superat els 5 primers mesos de l'any els 200.000 milions de dòlars, una xifra mai vista. El Guardian, sobre això, avui entrevista Erin Brockovich, l'activista que va inspirar la pel·lícula amb Julia Roberts, que ara fa campanya justament contra aquests centres de dades per la intel·ligència artificial. Calcula ella que només als Estats Units se n'han construït 30, que n'hi ha 70 més en construcció, amb tot l'ús de terreny i de recursos naturals que això implica. Sobre la calor, a França, Le Figaro parla en portada de preocupació entre les autoritats per aquestes 1.000 morts de més i admet que cal un projecte faraònic, fa servir aquesta paraula, faraònic, per adaptar el país a les noves temperatures. Recordem que l'aire condicionat a França no està especialment estès. A partir d'aquí, Le Figaro diu que França té un avantatge, que és l'energia nuclear, i per això el diari, conservador, insisteix que és un error que s'enfrenés la modernització.
11: I a la premsa econòmica, Cinco Días publica que Espanya és el país europeu que més diners ha destinat a pal·liar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. Fins ara ha mobilitzat el 0,25% del PIB, 4 vegades més que la mitjana de la Unió Europea. El Economista explica que Catalunya es postula com a líder en l'acollida del sector de la computació quàntica. Catalunya acumula més de 270 milions anunciats en projectes quàntics, una xifra que ens situa al capdamunt del rànquing estatal. I l'ON Economia diu que l'arribada real del Bizum a les botigues físiques ja té data al calendari, encara que algunes entitats financeres ja estan provant el Bizum Pay amb alguns grups reduïts de clients i de botigues, el desplegament massiu del nou sistema de pagaments està previst per al setembre.
0: I a la premsa esportiva que destaquem, Montserrat, ja?
13: Comencem comptant diners. Comptem fins a 150 milions d'euros, que són els que el Barça hauria de pagar a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. Doncs bé, la pregunta que es fa Joan Bails al diari Esport és: cal pagar 150 milions per Julián? D'entrada, diu Bails, és una bogeria i recorda, entre altres, els 135 milions que el Barça va pagar al Borussia per Dembélé. Creu que l'operació pot ser un èxit rotund o una ferida econòmica difícil de tancar. El diari Ara, parlant de crònica d'uns sobrecostos anunciats sobre el nou Camp Nou, que creuen que s'ha encarit des de l'inici de les obres i que obligarà el Barça a endeutar-se encara més. Recordeu aquesta cançó de l'últim Mundial on l'Argentina va ser la campiona? Santi Nolla, al Mundo Deportivo, veu el camí de l'Argentina en aquest Mundial com la via més lliure, diu Nolla, que si superen Cap Verd en 700, a 800 es trobarien Austràlia o Egipte i en quarts altres equips assequibles. Justament de Cap Verd parlen a l'avantguardia. Els taurons blaus han desafiat la IA, que només els donava un escadocer 1% de passats 700 del Mundial. La modesta selecció capverdiana ha passat com a segona de grup i sense perdre cap partit, i això que al mateix grup hi havia dues campiones del món, com Espanya i l'Uruguai.
20: Un aplauso muy fuerte, sí señor.
0: I a la premsa del cor, el rei Carles d'Anglaterra, Elisenda Pineda.
21: L'opinió pública britànica ha passat de la indignació a l'orgull. Fa un parell de dies, el rei Carles III va crispar el populatxo quan, liquant-se en la seva pròpia suor, va permetre que un membre del seu equip li refresqués el clatell amb un ventall de mà en lloc de fer-s'ho ell solet. La cosa ha canviat aquest cap de setmana, quan, en un acte oficial, ha aparegut el príncep George al costat de Kate Middleton, espigat com una canya de riera i exhibint elegància, distinció i ni una gota de llapis al darrere de les orelles. No podem dir el mateix del monarca, que darrere d'aquells reials pàmpols regalimava mantega. A veure si en una altra ocasió pren exemple del nen, que a aquestes alçades ja li passa la mà per la cara.
0: I qui fa anys avui? Xavi Canalies, bon dia.
22: Anem-hi, bon dia de nou. Felicitem el xef català Jordi Cruz.
0: Jordi Cruz en fa 47.
22: 48.
0: Ah, 48, mira, un menys que el Gerard Jubany.
22: Veus?
0: Avui fa
22: home,
0: anys.
22: És veritat.
0: Feliciteu-lo, veu-li WhatsApp.
22: Sí,
0: si no esteu espontanis o amics del Gerard Jubany.
22: Hi ha 49.
0: 49 anys, tu.
22: 40 tots, que es diu.
0: Aviat en farà 50 i hem de fer una festa grossa.
22: Ja se li nota, se li nota.
0: D'aquí 15 anys jubilat.
22: També fa anys. Home, el president del Barça, avui Joan Laporta.
0: Joan Laporta, 65.
22: 64. Sí. També fa anys Joan Clos.
0: Això és broma, eh? 79.
22: 77. Sí. I acabem felicitant Andreu Mascolell.
0: 85.
22: 82.
0: I Santoral.
22: Alerta avui perquè és Sant Pere, sí. Sant Pau i Sant Pol.
0: Sant Pol de Mar, quina hora és?
22: Exactament. Pere i Pau van ser dos dels 12 apòstols de Jesús de Natzaret. Segons la tradició popular, Sant Pere seria el guardià de les
0: Sant
22: portes
0: Pere
22: del
0: espanyol.
22: Paradís. I què més diu?
0: Sant Pere era espanyol i, tan espanyol que era, es va espanyar tot sol.
22: En aquest cas, per això se'l representa amb unes claus a la mà. Pau va sentir la veu de Jesús i es va convertir al cristianisme. Després de ser acceptat per la resta dels apòstols, va rebre l'encàrrec de predicar l'Evangeli als no jueus de l'Imperi Romà. I Sant Pol prové del Paulus, llatí que significa petit o humil. Tenia la condició de jueu i ciutadà romà. Alliberat després d'una primera captivitat, va ser detingut novament a 5 quilòmetres de Roma, on va morir probablement decapitat. A Catalunya hi ha 12.270 persones que es diuen Pere, 23.553 que es diuen Pau i 22.049 que es diuen Pol.
0: I ara tanquem el repàs a la premsa. Avui que és 29 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 29 de juny de 2016. Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau hauran d'anar a judici com a executors de la consulta independentista del 9-N de 2014. El Tribunal Superior acusa el president, la vicepresidenta i també la consellera d'Ensenyament, que segons el tribunal és qui va obrir els col·legis on més de 2 milions de catalans van anar a votar. I ara fa 10 anys Mariano Rajoy guanyava amb 14 diputats més unes eleccions espanyoles que s'havien hagut de repetir perquè ningú havia pogut formar govern. Més coses. Eurocopa de futbol 2016. Fracàs d'Espanya. Itàlia l'elimina a vuitens de final. I en bàsquet, ara fa 10 anys, el Barça destituïa l'entrenador Xavier Pasqual després d'haver guanyat 4 lligues i una Eurocopa. Pasqual se'n va amb llàgrimes als ulls i convençut que hauria pogut continuar.
0: Avui és 29 de juny del 2026. És el 180è dia del calendari. Falten 20 dies per la final del Mundial, 5 per la sortida del Tour de Barcelona i 4 pel final de temporada regular del matí de Catalunya Ràdio. I així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
12: Queremos apoyo, queremos máquina, queremos llevarnos nuestros familiares. Ajuden-nos!
23: Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los malgrat no té garantits els suports necessaris al Congrés.
24: I el gobierno va fer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
25: Que Cataluña sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Cataluña será el cambio que necesita España.
26: Va rebre l'atenció a la UCI pediàtrica i al matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i diferents fractures.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Miracle.
27: Tot i que habitualment quan parlem de miracle ho relacionem amb un origen diví, el diccionari també permet referir-se a miracle com un fet mundà però improbable i extraordinari. Ahir es van rescatar 33 persones de sota la runa a Venezuela. Un miracle tenint en compte que ja havien passat més de 3 dies des del terratrèmol.
0: Voral.
27: Franja de terreny pla, pavimentada o no, de la vora d'una via interurbana que fa de contenció del ferm de la calçada i dona un marge de seguretat als vehicles i als vianants. La decisió del govern de permetre circular amb motocicletes pel voral en cas de retenció ha indignat el Servei Català de Trànsit.
0: Eliminatòria.
27: Fase d'una competició que disputen els participants per determinar quins són exclosos i quins passen a la fase següent. Definició rutinària per al que acostuma a ser el moment més vibrant d'una competició, com les eliminatòries del Mundial, que van començar ahir amb la victòria del Canadà sobre Sud-àfrica.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara Garcia. 500 euros.
28: És la quantitat de diners en bé que ofereixen agents immobiliaris a veïns de la Verneda a canvi que facin de confidents i els avisin si algun veí del bloc està interessat a vendre el seu pis. Una informació que avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els veïns denuncien pressions i insistència de les immobiliàries que cada dia els piquen el timbre per fer-los ofertes de compra.
0: 250 euros.
28: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer de fins a 250 euros al mes per joves. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte d'un lloguer de pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda dependrà de la situació econòmica de cadascú amb un màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20.
0: 1,3 milions.
28: És el nombre de persones que ha fet la sol·licitud en el procés de regularització d'immigrants. El termini per demanar-la es tanca demà i el govern espanyol té 3 mesos per resoldre cada expedient. Són dades de la plataforma Mercurio on es registren les peticions que s'emeten a tot Espanya i que avui publica El País. Les xifres oficials les farà públiques l'executiu aviat.
0: I ara el veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig un camió de bombers al costat de dos cotxes absolutament destrossats. Un dels vehicles està mig enfolat sobre l'altre i dos agents dels Mossos treballen marcant alguna cosa a l'asfalt. hi ha una lona de la policia catalana que tapa part d'aquesta escena.
1: Per un lateral d'aquesta lona sobresurt una d'aquelles mantes isotèrmiques amb què es cobreixen els cadàvers. És el Poblenou, a Barcelona. Ahir diumenge dues persones van morir en una persecució policial. Una era qui conduïa el cotxe que intentava escapar de la policia, l'altra anava en el turisme contra el que va impactar el fugitiu. La seva parella està ingressada en pronòstic reservat.
0: I a la segona imatge veig els castellers de Barcelona amb la camisa vermella fent un 3 de 7. És el moment en què queda carregat perquè l'enxaneta està fent l'aleta i fins aquí veiem que tot és normal, però el que sorprèn és el fons. No és la plaça de qualsevol municipi català. Hi ha neu i hi ha muntanyes rocoses.
1: Són a Jungfraujoch, que és a 3.450 metres d'altitud. A Suïssa, un cap de setmana especial per a la colla, que ha coronat els Alps d'aquest país amb una gira per Suïssa que inclou la padrina.

0: exposició al sol fa envellir la pell. La investigació afirma que una dieta rica en llavors com el sèsam, la chia, la quinoa o les pipes de girassol augmenta la resposta fotocangerígena de la nostra pell si prenem el sol durant el seu consum o després. Segons la notícia que ara circula, l'estudi assegura que una investigació amb rates de laboratori ha mostrat que la combinació d'aquesta dieta amb l'exposició al sol activa l'envelliment de la pell i el risc de patir càncer. Si no es mengen llavors, diu la notícia, prendre el sol no comporta cap risc per a les persones.
1: I això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
4: L'educació inclusiva demana escoltar, comprendre i acompanyar les diferents necessitats educatives de l'alumnat. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa avui la primera edició de la Trobada d'Inclusió, Diversitat i Acompanyament. La iniciativa reuneix professionals, entitats especialitzades i membres de la comunitat universitària en un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'acompanyament educatiu de persones amb diferents realitats i necessitats.
3: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
0: Som-hi, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que menjar llavors de plantes com ara el sèsam o la chia fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després és una notícia falsa. La notícia, però, s'ha fet molt viral a les xarxes socials. Molts negacionistes l'estan difonent per defensar la pràctica de prendre el sol sense protecció. L'estudi que cita la notícia, però, és en real, és del 1996, mostra que menjar grans quantitats d'omega-6 accelera el càncer en prendre el sol. Però l'estudi, atenció, està fet en rates. No és extrapolable al que ens passa a les persones.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
1: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui hi ha vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat.
5: La convoca el sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims són del 66% en hora punta. La resta del dia només circulen la meitat dels trens habituals. També hi haurà serveis mínims als trens de mitjana distància, els AVE i la llarga distància.
1: I el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
6: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia per renovar les mesures contra els efectes del conflicte l'Iran i que caduquen demà.
1: Des d'avui, els menors de 35 anys ja poden demanar les ajudes als lloguers de la Generalitat.
5: Ja tens fins al 10 de juliol. Les poden demanar els joves que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. L'ajuda arriba a 250 euros al mes.
1: I Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
6: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta que hi ha uns 50.000 desapareguts. L'opositora Maria Corina Machado creu que ha arribat el moment de tornar.
7: The time has come.
8: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
1: L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa.
5: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calor.
1: I les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
6: El Servei Català de Trànsit ho argumenta per criteris de seguretat viària. Ramon Lamiel n'és el director.
9: Es necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
1: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per suposats maltractaments a Sabadell.
5: La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí, on l'havien ingressat amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
1: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
6: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
1: I el Mundial de Futbol?
5: El Canadà guanya 1-0 Sud-àfrica i es classifica per als vuitens de final. Avui a les 7 de la tarda, Brasil, Japó, i a 2:15, Alemanya-Paraguai.
10: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
11: Pel que fa al temps d'avui, dilluns 29 de juny, parlem d'una normalització de les temperatures per l'època de l'any, amb un dia que serà ben variable amb sol, però amb aquestes nuvolades que acabaran donant ruixats i tempestes en tota l'àrea del Pirineu i a la tarda, fins i tot a l'interior de les comarques de Barcelona, podrien ser localment fortes i acompanyades de calamarsa.
10: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.

0: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra.
1: Sí, destaca la 2, el Sant Joan d'Espí, en tots dos sentits. Precaució, direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle variat que talla un carril. També la ronda de Dalt i del Litoral, molt carregada en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat. I també en trams intermitents, retencions a l'AP7, entre la Roca i Barberà, en sentit sud.
2: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia!
4: Xiri pipis, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
4: Molt bé.
0: Això és bo, això és bo.
4: Ai, estic molt bé.
0: Això és bo, això és bo.
4: Sí, i vosaltres què? Última setmana, eh?
0: Sí.
5: Última setmana.
0: S'acaba això.
4: Com s'encara això?
0: Doncs com s'encaren els finals, amb alegria.
5: Depèn del final, també t'ho dic, eh?
0: Sí, sí, sí. Anem a marcar el telèfon.
5: Vinga,
0: del
5: Pere.
0: Pere.
5: Home, mira, que és el seu sant avui, que els hem felicitat també de la ràdio. A veure, home, quina cançó.
0: I del seu germà, que es diu Pau.
5: I del cosí.
6: Bueno. Espera.
0: A veure, estem marcant el telèfon.
5: Quins nervis,
0: noi. Pere.
6: Pa, Pere.
5: Ui.
0: Ai, en Pere. Pere de la Cullera. Doncs una llàstima, ja, perquè li volíem desitjar un feliç sant i els seus avis li volien dir que l'estimen moltíssim.
5: Sí, desitgen que tu i el teu germà, en Pau, passeu un molt bon dia i per això sona aquesta meravellosa cançó que toca en directe ara mateix Manu Guix, de Neil Diamond, que és Sweet Caroline.
0: Dale, Manu!

0: 636-360-600.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 8 del matí. Vaga avui a Renfe convocada pel sindicat ferroviari, que és minoritari. Els serveis mínims fixats garanteixen el pas de 2 de cada 3 trens previstos en hora punta i de la meitat la resta del dia. A primera hora s'acumula temps d'espera a les estacions per una aturada que agafa desprevinguts a molts passatgers. Justament fem un cop d'ull al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Destaca la 2 a Cornellà en tots dos sentits. Precaució, sobretot sentit Lleida, perquè un vehicle variat talla un carril. També lentitud a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. I en trams intermitents a la P7 entre la Roca i Barberà en sentit sud.
2: Cursa contra rellotge per localitzar supervivents dels terratrèmols a Veneçuela. Malgrat l'ajuda internacional, els veneçolans denuncien les mancances per fer front a la situació. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 dels quals espanyols, i la xifra de desapareguts acosta als 50.000. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies. El govern espanyol posa en marxa el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. La intenció és mantenir part de l'escut que va impulsar el mes de març i que inclou, entre altres, la rebaixa de l'IVA del carburant, el gas i la llum. Presó provisional pels pares d'un nadó de 3 mesos mort presumptament per maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i amb diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar quina atenció sanitària havia rebut. Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. I les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
4: Esports.
2: La selecció del Canadà és la primera classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol, supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. Els vuitens jugaran contra el guanyador dels Països Baixos Marroc de demà. Avui, als 16ens de final, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó i a 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai. Marc Márquez fa setè al Gran Premi dels Països Baixos i queda 40 punts el nou líder a la general del Mundial, Jorge Martín. Gran remuntada d'Àlex Márquez del 2è al 5è lloc. Avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta. Pel que fa al temps, després d'una nit tòrrida litoral central i l'Empordà, matí de sol amb tramuntana a l'Empordà, aquesta tarda cauran ruixats el Pirineu Oriental i la Garrotxa. En general, la temperatura de dia baixarà de 2 a 4 graus. Ens hem de fet una setmana en què la temperatura s'anirà normalitzant.
5: Radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
6: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
7: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
6: Dilluns esportiu.

0: Bon dia, és dilluns 29 de juny, és moment de repassar l'actualitat de la ciutat al butlletí Castelldefels avui. Vaga Renfe aquest dilluns convocada pel sindicat minoritari Sindicat Ferroviari. La jornada afecta el servei de Rodalies, que funciona amb serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% durant la resta del dia. El sindicat ferroviari també ha convocat una segona jornada de vaga el 15 de juliol. Oberta una nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Les subvencions es poden sol·licitar des d'avui i cobreixen un període de 2 anys, amb imports que poden arribar als 3.000 euros anuals. Els ajuts s'adrecen a joves amb contracte de lloguer vigent i domicili habitual a Catalunya. El període de sol·licitud finalitzarà divendres 10 de juliol. I a l'agenda del dia, Castelldefels farà avui un minut de silenci per les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. L'acte tindrà lloc a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament a la plaça de l'Església com a mostra de solidaritat amb les persones afectades. Aquesta tarda torna la biblioteca a la platja amb jocs, espectacles i lectures al llarg d'aquest estiu. L'espai d'estiu obre aquesta tarda al Passeig Marítim 133 i funcionarà fins al 28 d'agost, de dilluns a divendres, entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre. A més, cada dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda oferirà activitats familiars gratuïtes sense inscripció prèvia. I fins aquí el Castelldefels avui de les 8 del matí. Més informació durant tota la jornada a Ràdio Castelldefels i als canals municipals.
1: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Renault.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
8: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
9: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Radio Castelldefels.
2: El programa de ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
9: Dilluns esportiu.
10: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Bon dia, benvinguts i benvingudes després d'aquest cap de setmana que segur que per moltes persones ha estat ben llarg, que precisament per mi així ha estat. Dijous i divendres, després d'aquesta revetlla de Sant Joan, convidaven a moltes persones a agafar-se a festa també i fer un pont aqueducte. Comencem un nou Castelldefels Desperta en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels. Estem al company Gerard Carreras i jo mateixa, Estefania González. A més, avui també tindrem aquesta unitat mòbil de la ràdio amb els companys Miguel Navarro i la periodista Patricia Bazaga, que ens informarà sobre la vaga de Rodalies. Recordeu que avui ha estat convocada pel sindicat minoritari, el sindicat ferroviari, una jornada que afecta a Renfe de manera general i que també de manera concreta doncs ens afecta aquí a la R2 de Rodalies, que funciona amb serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% durant la resta de la jornada. A més, important, també hi ha convocada una segona jornada de vaga el 15 de juliol en un context de vacances d'estiu. Avui s'ha obert una nova convocatòria. Informàvem la setmana passada sobre aquesta nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys i avui ha començat el període de sol·licitud. Hi ha marge fins al divendres 10 de juliol. Són subvencions que cobriran un període de 2 anys. Aquesta és una de les novetats, amb imports que poden arribar als 3.000 euros anuals. Els ajuts s'adrecen a joves, com deien, fins a 35 anys. Això sí, han de tenir contracte de lloguer vigent i domicili habitual a Catalunya. Recordem que el passat divendres, tot i que començàvem ara això, el Desperta, mencionant que moltes persones han fet festa, doncs l'Ajuntament no descansava i el divendres tocava el ple municipal, la sessió ordinària del mes de juny. Tenia lloc el divendres a la 1:00. I incloïa, entre altres temes, l'adhesió de compte de la proposta de les ABS de Castelldefels. L'ABS són les àrees bàsiques de salut de Castelldefels. Estaven a debat al ple municipal, el seu futur estava a debat. Per part del Departament de Salut de la Generalitat arribava informació sobre aquesta futura ABS de la Muntanyeta i des de l'Ajuntament es feien un seguit de propostes en relació a aquest tema que s'abordaven el divendres al ple. També al ple es va abordar la situació de context informatiu actual a nivell internacional, aquest terratrèmol, aquests terratrèmols que van succeir a Veneçuela i amb motiu d'aquest tema que s'abordava al ple es proposava i quedava aprovat un minut de silenci per avui a les 12 davant de la plaça de l'Església. Les darreres xifres oficials apunten ja a 1.450 persones que han perdut la vida a causa d'aquests terratrèmols. Des de l'Ajuntament fan aquesta crida per sumar-se avui a la ciutadania, apropar-se a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, com a mostra de solidaritat amb les persones afectades. Avui, com a temes de la jornada, temes d'actualitat local, hem de parlar de la biblioteca a la platja, la Biblioplatja, perquè torna. Avui és el primer dia, es posa en funcionament aquesta tarda i ens acompanyarà fins al 28 d'agost, de dilluns a divendres, sempre en horari de tarda, des de les 5 de la tarda fins a 8:45 del vespre, i ens acompanyarà amb jocs, espectacles i lectures al llarg d'aquests mesos de juliol i agost. Cada dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda oferiran un seguit d'activitats familiars gratuïtes sense necessitat d'inscripció prèvia. I fem també una mica de repàs. Recordem que els divendres és dia d'enviament del butlletí per part de l'Ajuntament de Castelldefels, la primera notícia destacada. Aquest futur de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels, ja l'hem comentat, estava a debat al ple municipal el passat divendres. La següent notícia, la commemoració del Pride que ha tingut lloc aquest cap de setmana. Al migdia de divendres, a la plaça de l'Església acollia la lectura del manifest institucional i ja el 28 de juny, la nit el 28 de juny és el dia de l'orgull com a tal, es reivindicava, però la celebració per part de l'Ajuntament era la nit de dissabte.
incloia també un programa d'activitats diverses com la Festa Pride amb Loco Bongo o el Zumba Pride familiar, tot això el dissabte. I després, tallers, cinefòrums previs, a més la façana de l'Ajuntament al Castell i les lletres ornamentals, les que tenim a la plaça de les Palmeres i les de la plaça Colom, es van il·luminar amb els colors de l'Arc de Sant Martí. I fins ahir també hem pogut viure, des del 25 fins al 28 de juny, el tercer Festival Castelldefels Màgic, aquest certamen internacional d'il·lusionisme i prestidigitació que ha tornat a omplir els llocs més emblemàtics de la ciutat. Amb Junque i el seu espectacle inaugural a la plaça de les Palmeres, Jandro, el màgic Andreu, Get and Bloom o la Cluenda, càrrec del mag Lari, entre altres professionals de renom internacional del món de la màgia. Si heu seguit aquests darrers dies l'Instagram, el perfil oficial de l'Ajuntament de Castelldefels, haureu vist aquests reels on, la veritat, es veia que moltíssima gent s'ha apropat a aquestes activitats del Castelldefels màgica. Sobretot, recordo, al cap de setmana es va publicar un reel d'aquesta inauguració del Palm Market, que de seguida entrarem també en aquesta notícia, i amb motiu de la inauguració a la plaça de les Palmeres també coincidia amb aquesta altra activitat paral·lela del Castelldefels Màgica que aplegava a moltes persones per gaudir d'això, de la màgia. I us mencionava el Palm Market, que obria les seves portes a la plaça de les Palmeres. Va obrir-les el passat 26 de juny. Ens acompanyarà fins al 5 de setembre. Aquí, el Palm Market acollirà projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals en viu, plans familiars i tardes de comèdia. Una iniciativa que engloba cultura, gastronomia i artesania amb activitats per a que la ciutadania gaudeixi dels vespres a la vora del mar. I més notícies. Ara hem fet aquest repàs d'activitats del cap de setmana, però hem de parlar també de notícies que estaven destacades en aquest butlletí de divendres. Castelldefels presentava al·legacions al document de regulació aeroportuària. En aquest document, també conegut per les sigles DORA, es defineixen les condicions mínimes necessàries per garantir la prestació adient dels serveis aeroportuaris bàsics de la xarxa d'aeroports d'AENA, també en matèria mediambiental i de protecció contra el soroll. I el trenet turístic ja ha tornat per l'estiu, ja el podem veure. Si us heu apropat aquests dies per la platja, doncs jo ja l'he vist circular i el va començar el 26 de juny. El 26 de juny vinc una mica descol·locada. Això va ser el divendres. El divendres era el primer dia ja de servei del trenet turístic i el tindrem també fins al 6 de setembre. Ens torna a connectar el nostre trenet al centre amb el castell, amb la Net Blau i amb la platja. Ofereix servei els divendres, dissabtes i diumenges d'11 a gairebé 2 del migdia i per la tarda a partir de les 7 fins a gairebé les 10 de la nit. El tenim en marxa amb bitllets a partir d'1 euro i gratuït per menors de 5 anys.

0: I si mirem també una mica la manera general, les notícies de la setmana passada, si heu estat desconnectats, desconnectades, recordeu que vam tenir la revetlla sense incidents greus, amb un ampli dispositiu de seguretat, 200 agents, que va treballar per garantir aquesta celebració cívica i segura. La Flama del Canigó va ser també l'encarregada de tornar a encendre la nit més màgica de l'any, el passat dimarts 23 de juny, amb aquesta nova revetlla de Sant Joan a la ciutat. I de seguida ja és el torn de connectar amb el Servei Català de Trànsit, però també parlarem a continuació sobre la biblioteca a la platja. A més d'aquesta nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones joves, com hem començat aquest Desperta, doncs de seguida anirem amb aquests temes. Ara, però, és el moment de conèixer l'estat de les carreteres.
1: Castelldefels Desperta.

0: connectem amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, fins ara què?
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha retencions a la C32 entre Gavà i l'altura de Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona, retencions intermitents per accedir a la capital catalana. També observem per càmeres que hi ha un tram de retencions a la C31 a la zona del Prat de Llobregat, també en sentit Barcelona. Més endavant us trobareu retencions a les rondes, a la ronda litoral, a l'altura de la zona franca en sentit Trinitat, i també a la ronda a dalt hi ha complicacions en sentit Trinitat entre l'altura de l'Hospitalet de Llobregat i fins a arribar a Pedralbes, com dèiem, en sentit al nus de la Trinitat. Altres accessos amb retencions al Baix Llobregat són l'autovia 2 i la B23 amb aturades intermitents des de l'altura de Sant Vicenç dels Horts, en el cas de l'autovia 2, i fins a, des de l'altura de, del Papiol, en el cas de la B23. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
0: Perfecte. Fina, moltes gràcies i bon dia.
1: Igualment.

0: Per acabar de complementar aquesta informació, per ara coneixem l'estat de les carreteres, doncs de seguida la unitat mòbil de la ràdio es desplaçarà a l'estació de tren amb motiu d'aquesta vaga convocada per aquest dilluns. Recordem que la jornada de vaga de Renfe en general també afecta el servei de Rodalies, en concret també aquí a l'R2 Sud, que funciona amb serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% durant la resta del dia. A més, important apuntar-nos que el sindicat ferroviari, aquest sindicat minoritari que ha convocat la vaga d'avui, també ja ha convocat una segona jornada prevista pel 15 de juliol. Després d'aquest recordatori sobre l'àrea de mobilitat, ens toca parlar de la Biblioplatja, perquè torna aquesta tarda i ens tornarà a acompanyar al llarg de l'estiu amb jocs, espectacles i lectures. La Biblioteca a la Platja Carme Romaní torna a omplir la nostra platja de cultura i diversió. Recordem que aquesta Biblioplatja es troba ubicada al Passeig Marítim número 133. Obrirà tots els dilluns a divendres per les tardes de 5 a 8:45 del vespre, amb una àmplia oferta de llibres, revistes, pel·lícules i jocs de taula per a totes les edats. La setmana passada vam poder parlar amb la directora de la biblioteca, la Míriam Huguet.
1: A més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: La Biblioplatja té espai pel medi ambient, i en aquest espai es fan les hores del medi ambient que es realitzen amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i el suport també de les guinguetes de temporada de Castelldefels. Escoltem de nou a la directora de la biblioteca, Míriam Huguet, que ens explica aquest seguit d'activitats.
1: La Biblioplatja sempre té aquest component relacionat amb el medi ambient, i els dijous serà el torn de les hores del medi ambient. Les hores del medi ambient les podem oferir gràcies a la col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient i també al suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels. No? Enguany tindrem el CRAM, que ens oferirà activitats tan interessants com la mar de plàstics, també parlarem de dofins i de balenes, els taurons en perill, entre moltes d'altres. I també de medi ambient comptarem amb Fumbrain, a Medulis i bueno, amb d'altres també companys que amb els que hem col·laborat altres anys.
0: També s'inclou en la programació actuacions de màgia relacionades amb aquest festival que hem tingut els darrers dies a la ciutat.
1: Enguany volem donar protagonisme a la lectura, que és el que ens toca amb el foment de la lectura, i per això farem les hores del conte, però per tancar tant el mes de juliol com el mes d'agost, l'últim dimecres de cada mes, tindrem una actuació de màgia ben especial. El dimecres 29 de juliol comptarem amb la maga Melanie, us la recomano moltíssim, és fantàstica, i també per tancar el mes d'agost, el dimecres 26 d'agost, comptarem amb el Marcos Mago, amb el seu espectacle Con la boca abierta, que és com us quedareu si veniu.
0: Doncs efectivament, des de la Biblioplatja tots els estius s'acaben també fent una cloenda. Els anys anteriors també s'havia fet relacionada amb la màgia, i enguany ens arriba aquesta informació amb aquest context, que tot just acaba de finalitzar aquest tercer Festival Internacional Castelldefels Màgica, i com veieu, com escolteu concretament, la màgia no ens abandona encara, i a finals d'agost tornarem a tenir aquests espectacles en el marc de la Biblioplatja. A més, també aprofitem per recordar que la Biblioteca Ramon Fernández Jurado reajusta els seus horaris d'estiu a partir d'avui. Escoltem a la directora, Míriam Huguet.
1: Just dilluns comença la Biblioplatja, i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres, obrim de 4 a 8:45, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 8:45, i els divendres de 10 a 2.
0: Bé, Molt bé, doncs ja sabeu que aquesta tarda és el moment d'inaugurar aquesta temporada d'estiu de la Biblioplatja. Us podeu apropar a partir de les 5, obriran les seves portes i podrem gaudir ja al llarg de l'estiu d'aquest servei al Passeig Marítim número 133. I com acabeu d'escoltar també, la biblioteca no tanca les seves portes, només fa un ajust als seus horaris d'estiu a partir d'avui.
2: Castelldefels desperta.

0: Últims dies per inscriure's al concurs Nous Talents 2026, que enguany incorpora una novetat, incorpora la dansa en aquest concurs de talents locals. Les persones joves interessades a participar en el certamen encara tenen de marge la jornada d'avui, dilluns 29 de juny, i demà també tota la jornada del 30 de juny, ja que el termini finalitza concretament a les 23:59 hores de demà, dimarts 30 de juny. Les semifinals i la gran final se celebraran els dies 17, 18 i 19 de juliol al Castell. Aquest concurs, Nous Talents 2026, encara hi ha doncs, aquesta recta final del període d'inscripcions. La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament manté oberta la convocatòria fins a demà amb l'objectiu de fomentar l'esperit creatiu, l'artístic també de la joventut del nostre municipi i, sobretot, donar visibilitat al talent local. El regidor de joventut, Cristian Undamal, destacava la setmana passada que es tracta d'un concurs molt esperat i pensat per impulsar les noves generacions d'artistes a la nostra ciutat.
1: Hi ha molta gent que esperava aquestes inscripcions, enguany la veritat és que ve amb moltes novetats. Sí, és veritat que repetim aquest format de fer-ho al Castell, perquè crec que potència també la proposta artística dels joves de la nostra ciutat, amb un jurat professional, també gent del sector de l'indústria musical, que també estarà al públic veient les propostes, a veure si alguna li interessa. Però la novetat també molt important és la que sempre fèiem amb música, amb cant, però enguany fem amb dansa. Dues propostes totalment diferents, cadascú té els seus premis, però sempre, no? El primer premi seran 1.000 euros més actuació a la Festa Major, el segon seran 650 euros i el tercer premi són 350 euros. La veritat és que ens omple molta il·lusió tornar que sigui un format d'èxit per als joves de la nostra ciutat.
0: El certamen s'adreça a joves d'entre 12 i 35 anys. S'incorpora enguany una de les principals novetats de l'edició. Es tracta de la nova modalitat de dansa que se suma a la tradicional competició musical. D'aquesta manera, el concurs s'obre a grups, intèrprets musicals i a ballarins, ballarines i a formacions de dansa que visquin a Castelldefels o que estiguin cursant estudis en algun centre educatiu o formatiu del nostre municipi, ja sigui de formació reglada o no formal. En el cas de bandes, duos o altres formacions, com a mínim un dels seus membres ha d'estar empadronat a Castelldefels o matriculat també en un centre acadèmic o formatiu de la ciutat. Hi ha d'haver aquest mínim vincle per poder participar al concurs de nous talents de la ciutat. Per formalitzar la inscripció, les persones participants han de portar un enllaç on es pugui veure la seva actuació en directe, sense que es valori la qualitat tècnica de l'enregistrament, així com un rider tècnic del grup o solista i les dades personals de totes les persones participants. Recordem que el que és el concurs com a tal i les seves semifinals i la gran final se celebraran al juliol, ja aquí a tocar els dies 17, 18 i 19 de juliol al Castell, que tornarà a convertir-se en escenari de les propostes musicals i artístiques dels joves talents seleccionats. Undamal, el regidor de Cultura i el regidor de Joventut, subratllava també la setmana passada aquí a Ràdio Castelldefels el valor del castell com a espai emblemàtic i recordava els principals requisits per poder formar part d'aquest certamen.
1: Que la veritat és que en un lloc emblemàtic com és el castell, doncs us animem que no, que les dates seran del 17 al 19 de juliol, tot junt, i res, i animem a tot el jovent que ens estigui escoltant a que es puguin escriure fins al 30 de juny. Podreu seguir l'enllaç a través de la web de l'oficial de l'Ajuntament, sí, o de la compte, per exemple, de Castelldefels Cultura, que tenen ja l'enllaç directament per la inscripció. I de propostes poden ser qualsevol, o sigui, són persones que visquin a Castelldefels o que també vagin a un centre educatiu, tant educatiu com extraescolar, com música, dansa, també es podran inscriure, no? I us animem a tots, la veritat. Jo crec que la originalitat, jo sempre ho dic a tots els joves, la originalitat sempre suma punts, i així que jo crec que bueno, qualsevol proposta serà guanyadora, això segur. I que com l'any passat serà molt difícil escollir el guanyador, doncs jo crec que de moment també.
0: Les persones guanyadores d'aquestes diferents modalitats rebran un premi de 1.000 euros i tindran l'oportunitat de participar a la Festa Major d'estiu. Els segons i tercers classificats, classificades, rebran 650 euros i 350 euros, respectivament. La guanyadora de l'edició anterior va ser la cantant Conchi Moreno, que ha destacat la bona experiència viscuda al concurs i com la seva participació l'ha animat a continuar avançant en el seu projecte musical.
2: Aquest és el meu primer tema. Ha sigut tot gràcies al concurs de Nous Talents, doncs a partir d'aquest premi, perquè jo mai havia... Bueno, sempre tens aquesta com respecte, no?, de dir, ui, componer una canció, letres, no, esto no és per a mi. Però després d'aquest procés, doncs sí que he començat a escriure, he començat a compondre una mica i ja doncs tinc coses preparades que potser, pues, bueno, dintre d'un temps aniran sortint a la llum i estic molt contenta per això. Per això et dic una mica tot això, saps? Que al final tot aquest procés doncs, ha donat amb una altra cosa que jo no tenia present en mi, o sigui, no havia fet mai una composició, no havia fet mai una lletra i ha començat a fluir tot això.
0: En aquesta nova edició del concurs Nous Talents 2026, Castelldefels referma el seu compromís amb el talent jove i amb la promoció de la cultura com a eina de participació, creixement personal i cohesió social. Tot just estàvem escoltant a la guanyadora de l'edició anterior, la Conchi Moreno, que destacava que gràcies a aquesta participació i a guanyar, a quedar primera als Nous Talents 2025, ha pogut produir la seva primera cançó, la seva primera peça musical, que aprofitem i escoltem ara aquí al Castelldefels Desperta.

0: peu de carrer.
1: Doncs ja tenim situada la unitat mòbil de la ràdio amb els companys, el tècnic Miguel Navarro i la periodista Patricia Bazaga, que ens informarà ara des de l'estació de Castelldefels per conèixer com es desenvolupa aquesta vaga Renfe convocada per avui, dilluns 29 de juny, pel sindicat minoritari, el sindicat ferroviari. Bon dia, Patricia. Quina és la situació ara mateix allà a l'estació de Castelldefels?
2: Molt bon dia, Estefania. Doncs, com tu comentaves, la vaga s'ha convocat per aquest sindicat minoritari per protestar contra el tancament del taller de material remolcat a Miranda d'Ebro, els avenços també de la venda de Renfe i mercaderies i el desmantellament del ferrocarril públic. En aquests moments, aquí a l'estació de Castelldefels Centre, el que hem comprovat és que s'estan complint els serveis mínims, que circulen trens amb dues vies, direcció Sant Vicenç de Calders i direcció Barcelona. Els usuaris doncs, estan fent servir aquest tipus de transport dintre d'aquesta normalitat, dintre d'aquesta vaga, i pel que ara mateix el que estem veient és que no hi ha retards. Els serveis mínims que la Generalitat ha decretat són d'un 66% en hora punta, de 6 a 9.30, o sigui que en aquests moments just estem encara doncs, en aquest període de serveis mínims més reforçats, perquè després a la tarda, de 5 a 2 quarts de 9, serà un 33, bueno, de l'hora punta, compta de 6 a 9.30 i de 5 a 8.30. La resta del dia és un 30%, un 33% dels serveis mínims. També informar que la vaga no afecta el servei alternatiu per carretera, que està establert en trams afectats per treballs de millora d'infraestructura. En aquí a Castelldefels no afecta aquest tipus de servei, i també comentar doncs, que Renfe calcula que es cancel·laran en total 320 trens a tot l'estat de serveis d'alta velocitat, mitjana distància i també rodalies.
1: Perfecte, Patricia, doncs moltíssimes gràcies. Ja que et tenim allà, acabada de preguntar-te més o menys com esteu veient, hi ha moviment de persones en aquesta hora o està una mica tranquil·la la situació?
2: Sí, es veu moviment de persones que efectuen doncs, els seus viatges habituals dins d'aquesta convocatòria de vaga, i entenc doncs, que ara per ara s'estan complint els serveis mínims. No sabem com serà aquesta jornada durant el dia d'avui, i el que veiem doncs, és bastant trànsit de persones, correcte.
1: A més, hem de tenir en compte que s'ha convocat una segona jornada de vaga pel juliol, veritat?
2: Sí, correcte. El servei ferroviari també ha convocat aquesta segona jornada de vaga. El motiu és el mateix, la data el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent, que ja veurem no, doncs, quin tipus de jornada ens espera en aquest dia, en el 15 de juliol.
1: Doncs sí, estarem pendents al llarg de la jornada d'avui. Farem seguiment de l'estat del servei de Rodalies aquí a l'R2 Sud, que passa per Castelldefels, i ens apuntem el 15 de juliol com a següent data de jornada convocada pel sindicat ferroviari. Gràcies, Patricia Bazaga i Miguel Navarro, per informar-nos en directe des de l'estació de Castelldefels Centre.
2: Gràcies, retornem la connexió.
0: Castelldefels Desperta.

0: Seguim ara amb més notícies de la ciutat, perquè està en marxa la pròxima edició del concurs Reimagina't, vídeos lliures de sexisme. Aquest concurs està impulsat per l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació amb la participació de l'Ajuntament de Castelldefels, que continua participant al llarg d'aquestes diferents edicions del concurs. Un concurs que fomenta la creació i la difusió de vídeos lliures d'estereotips sexistes realitzats per joves i dirigits també al públic jove. En les tres darreres edicions, l'alumnat de Castelldefels ha estat reconegut amb diversos premis. A la 17a edició, tres alumnes de l'Institut Josep Lluís Sert, l'Ariadna Vidal, la Jana Teruel i la Inara Álvarez, van guanyar un dels premis amb el seu vídeo Les migracions al projecte. I ara arriba aquesta 18a edició del Reimagina't, que ens convida a reflexionar, en concret, sobre les masculinitats. Escoltem ara a la tècnica de l'àrea de polítiques d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
1: Aquest any la proposta de temàtica, sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut, doncs, a aquestes masculinitats, i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada, i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti, doncs, emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Amb aquest concurs i amb aquesta temàtica concreta d'enguany ens conviden a reflexionar sobre quines poden ser les aportacions de les masculinitats als canvis socials en marxa, tant pel que fa a l'erradicació de les violències com a la construcció de relacions afectives i sexuals respectuoses i igualitàries. És una invitació a qüestionar-nos els estereotips de gènere, que els joves de Castelldefels es qüestionin els estereotips de gènere, amb l'objectiu de repensar quins són els nostres rols i quines són les expectatives socials. En un context polaritzat i binari, el concurs vol posar en valor la diversitat d'expressions de gènere. Vol visibilitzar, segons es explicava la tècnica de l'àrea de polítiques d'igualtat, les masculinitats com a diverses, tenint en compte la forma com el gènere s'entrecreua amb els orígens culturals, les classes socials, les capacitats i les sexualitats, entre altres conceptes i temes que engloben aquest gènere, que arriba aquesta interseccionalitat amb els diferents, les diversitats que ens engloben. La participació es farà en tres categories que s'adrecen a grups de joves entre 12 i 18 anys d'edat. Dels centres educatius o entitats de lleure i de la ciutat poden participar amb inscripcions obertes fins al 13 de novembre i els vídeos s'hauran d'enviar abans del 5 de febrer. Des de l'Ajuntament ja comencen a animar els i les joves a participar-hi.
1: Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat, doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar.
0: L'objectiu és promoure la creació de vídeos sobre qüestions que incideixen en les seves vides des d'una perspectiva positiva, lliure de violència i de discriminació. Tota la informació, el que són les bases, el període d'inscripcions, els premis, els recursos a consultar, així com glossaris i vídeos d'edicions anteriors, es poden veure a reimagina't.observatoridelesdones.org. Com ens explicava la tècnica de l'àrea de polítiques d'igualtat, Anna Rodríguez, ja han començat a fer aquesta difusió a través dels centres educatius de la ciutat, que recordem, doncs, ara mateix ja el període educatiu, els alumnes els tenim de vacances, però el professorat s'està preparant pel nou curs i aquest concurs, doncs, ja s'està informant, s'està compartint tot el material, aquestes inscripcions obertes fins al 13 de novembre, per tal que quan els alumnes tornin al setembre ja el professorat tingui clara la seva participació i puguem celebrar de nou l'any vinent uns nous guanyadors i guanyadores de la nostra ciutat, com ha succeït, com dèiem, a les anteriors ocasions d'aquest concurs impulsat per l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, el concurs Reimagina't.
2: Castelldefels desperta.

0: parlem ara, seguim, aprofitem que estàvem en aquesta àrea de polítiques d'igualtat i parlem del que hem viscut aquest passat cap de setmana. La plaça de l'Església acollia el divendres, això era el divendres al migdia, la concentració i la lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que s'ha commemorat aquest diumenge, ahir, 28 de juny. Escoltem breument aquest inici d'intervenció de benvinguda per part de la regidora d'Igualtat i Festes, la Cristina Corona.
1: Avui estem aquí, la representació del ple de l'Ajuntament i els veïns, commemorant el Dia Internacional en Defensa dels Drets de les Persones LGTBI, com fem cada any, i reiterant el recolzament de l'Ajuntament de Castelldefels.
0: A continuació, era el moment del manifest, que enguany ha estat a càrrec d'un representant de l'Associació de Famílies LGTBI+, el Xavier Andrés.
2: Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. 28 de juny de 2026. Com cada 28 de juny, l'Ajuntament de Castelldefels assuma la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Aquesta data recorda la importància de continuar defensant la igualtat real i efectiva de les persones LGTBIQ+. I d'enfortir una convivència democràtica basada en el respecte, la llibertat i la dignitat. Amb motiu d'aquesta commemoració, subratllem el nostre ferm compromís amb la promoció dels drets de totes les persones, la creació d'espais segurs i la prevenció de qualsevol forma de discriminació. La nostra ciutat ha de ser un lloc on totes les persones puguin desenvolupar lliurement el seu projecte de vida.
0: L'acte, aquesta lectura del manifest i concentració que succeïa al migdia del divendres passat a la plaça de l'Església amb motiu d'aquest Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que es commemorava ahir, diumenge 28 de juny, doncs l'acte formava part d'aquesta programació municipal per defensar els drets del col·lectiu i avançar contra qualsevol discriminació. Comptava amb una actuació de Danzarte i va ser un espai de reivindicació, visibilitat,

0: ser les revoltes de Stonewall a, allà, com dic, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar, com va sortir tothom al carrer, no?, per uns disturbis que es van donar allà als barris, i va ser el tret de sortida de, bueno, de internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu, no? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita, no?, a nivell internacional.
1: Aquest passat divendres, també a les 6 de la tarda, l'Espai del Mar va acollir un taller amb motiu d'aquesta programació diversa entorn a la commemoració del Dia de l'Orgull. I el dissabte ja era el moment dels plats forts. La jornada va començar al matí amb una secció de Zumba Pride familiar, que va ser a 2:15 al Parc de la Muntanyeta, una activitat gratuïta organitzada de manera conjunta per les àrees municipals d'igualtat amb esports. I a la tarda de dissabte arribava ja la gran celebració a la plaça de l'Església. Va ser a partir de les 7. L'espai acollia la festa Pride amb Loco Bongo Especial Pride.
0: És una festa de, bueno, de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada, i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també fa una, consisteix en una festa musical amb DJ, i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu, no? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Loco Bongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda, i és un, bueno, és una festa que ja té com molta part molt diversa, no?, a nivell molt festiu de reivindicació LGTBI, i serà una festa, doncs, això, molt divertida, amb un bingo musical, amb actuacions, DJs, i molt dinàmica, no?, perquè al final s'aniran fent, bueno, és com un concurs, com si fos un concurs, sí, de la tele, no?, però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmica amb el públic, no?, i des d'una part molt LGTBI, molt, bueno, molt colorida, molt viva, no?
1: Al llarg també de tota la nit estava actiu el Punt Lila com a espai d'informació, prevenció i atenció davant possibles situacions de violència o discriminació. La jornada, doncs, es va celebrar amb èxit aquest passat dissabte amb aquest Loco Bongo, aquesta festa Pride tardeo que vam tenir a la plaça de l'Església, i que si seguiu el perfil oficial de l'Ajuntament devíeu poder veure els diferents vídeos i fotografies que s'han compartit de tota la programació entorn aquesta commemoració del Dia de l'Orgull.
2: Castelldefels desperta.
3: Radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
4: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas.
5: El programa de viajes de Radio Castelldefels.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
9: Thank you for that lovely tune, that funky music.
10: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
4: Viajando por las ondas.
5: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.

0: en Radio Castelldefels.
1: Sabíeu que Castelldefels va tenir un embarcador i va haver-hi un vaixell de vapor que portava turistes des de Barcelona fins a Castelldefels?
2: Bocins d'història.
1: A finals dels anys 20 i principis dels 30, eren comuns les excursions marítimes des de Barcelona fins pobles costaners com Sitges o localitats de la Costa Brava, però també al nostre municipi. Un viatge documentat a Castelldefels va ser el del 8 d'agost del 1926 del vaixell de vapor La Virgen de África. El vaixell sortia a primera hora del matí d'un embarcador al costat del Reial Club Marítim de Barcelona i sortia de Castelldefels cap a Barcelona en acabar la tarda. Aquest viatge des de Barcelona cap a Castelldefels, el 1926, va servir de prova perquè a l'any següent l'empresa estrenés una sèrie d'excursions a diferents localitats de la Costa Brava. Uns anys més tard, el juliol de 1931, s'inaugurà l'embarcador a la platja de Castelldefels, que va facilitar les excursions en barca per la costa i aquestes excursions d'anada i tornada a Barcelona. L'embarcador va formar part de la imatge de la nostra platja durant quasi 40 anys, fins que va ser retirat a finals dels anys 60 per falta d'ús, així com pels costos del seu manteniment.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Les 9. I comencem per saber com se circula a aquesta hora carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
2: Doncs comencem parlant del transport públic, perquè aquest dilluns estem molt pendents d'aquesta vaga que hi ha a Rodalies amb uns serveis mínims, recordem-ho, que a aquesta hora són del 66%. A les carreteres, retencions a l'entorn de Barcelona, encara destaca la B20 a Santa Coloma, direcció Trinitat, B23 a Esplugues cap a la Diagonal i també la C16 d'entrada a la ciutat i a les rondes, molt carregades en tots els sentits de la marxa, especialment la Ronda de Dalt.
1: Doncs usuaris desinformats i menys trens dels previstos pels serveis mínims en algunes línies és la imatge de la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari, superada a l'hora punta, com ara ens deia l'equip viari, el pas de combois a Rodalies es redueix a un terç dels habituals fins a les 5 de la tarda. Cursa contrarrellotge per localitzar supervivents dels terratrèmols a Veneçuela. Malgrat l'ajuda internacional, els veneçolans denuncien les mancances per fer front a la situació. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 dels quals espanyols, i la xifra de desapareguts s'acosta als 50.000. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies. El govern espanyol aprova avui la pròrroga a part del conegut com a escut social durant 3 mesos i amb incògnites com la bonificació dels carburants. La reunió extraordinària del Consell de Ministres també presentarà el nou quadre macroeconòmic posant en marxa el procés per elaborar els pressupostos. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT, la Direcció General de Trànsit, ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. El Servei Català de Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu de motoristes. Front Comú de l'Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva per denunciar els talls recurrents de telefonia i internet, una situació que molts resolen buscant com a alternativa la xarxa de satèl·lits Starlink d'Elon Musk.
3: Esports. La selecció del Canadà és la primera classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica 1-0 al descompte. Els vuitens jugaran contra el guanyador dels Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada. Avui, als 16ens de final del Mundial, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a 15:15 de la nit, Alemanya-Paraguai i Espanya jugarà dijous contra Àustria. I avui comença el torneig a Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta.
1: I pel que fa al temps, després d'una nit tòrrida al litoral central i a l'Empordà, matí de sol amb tramuntana en aquesta zona, a l'Empordà, aquesta tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. En general, la temperatura de dia baixarà de 2 a 4 graus. Encetem una setmana en què la temperatura s'anirà mica en mica normalitzant.
4: Ràdio Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Seguim aquí al Castelldefels Desperta encetant la segona hora del programa. Si us heu perdut la primera, faig un petit recordatori. Hem fet un repàs a tots els titulars destacats, hem parlat també una mica de l'agenda del passat cap de setmana i començàvem també parlant de l'agenda d'avui mateix. Recordem que a les 12 del migdia té lloc un minut de silenci davant de l'Ajuntament a la plaça de l'Església com a mostra de solidaritat amb les víctimes i les persones afectades pels terratrèmols que va succeir la setmana passada a Veneçuela. A més, aquesta tarda torna la biblioteca a la platja amb jocs, espectacles i lectures al llarg d'aquest estiu. La Biblioplatja ens acompanyarà al Passeig Marítim 133 fins al 28 d'agost. I hem fet la crònica de l'estat de mobilitat amb el Servei Català de Trànsit, això al començar la primera hora del Desperta, i també ens hem apropat amb la unitat mòbil de la ràdio a l'estació de tren Castelldefels Centre amb motiu de la vaga a Renfe convocada aquest dilluns, convocada, això sí, per un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari. La jornada afecta el servei de Rodalies, i aquí a la línia R2 Sud, que funciona amb serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% durant la resta de la jornada. Ens ha informat la companya Patricia Bazaga, que s'ha apropat a aquesta estació de tren i ens indicava que s'estan complint aquests serveis mínims. A més, ens confirmava també per part del sindicat ferroviari que ja s'ha convocat una segona jornada de vaga el 15 de juliol. Atenció, aquesta data ja marcada dins de les vacances de moltes persones. Recordo també que avui ha començat el termini de presentació de sol·licituds per una nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Les subvencions es poden sol·licitar per un període de 2 anys amb imports que poden arribar als 3.000 euros anuals. Aquestes ajudes s'adrecen a joves amb contracte de lloguer vigent i domicili habitual a Catalunya. El període comença, com dèiem, avui i finalitzarà el 10 de juliol. I ara comencem aquesta segona hora del Desperta. Arrenquem ara de seguida amb una primera entrevista. L'entrevista és sobre participació i entrevistarem a la tècnica de l'àrea de joventut, Celina Di Paolo, que ens parlarà sobre l'espai de participació adolescent, que justament ja ha finalitzat el seu primer any de funcionament i ja té assegurada la continuïtat. Això ens ho indicava la regidora de participació ciutadana, Mariana Ortega. Aquesta serà la primera entrevista d'aquesta segona hora del Desperta i després hi arribarà el torn de les seccions habituals del dilluns. Parlarem amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'equipament també de l'Espai del Mar, que ens avançava ja fa diverses setmanes que estem parlant que aquest mes de juliol no s'aturen i tot i que ha finalitzat la programació trimestral, tenen ara un seguit de propostes per aquest mes de juliol per pair millor aquest estiu que ens assegura altes temperatures, perquè si estem a finals de juny i ja estem amb aquestes altes temperatures, de fet, també aquesta passada nit hi havia un avís per part de Protecció Civil Castelldefels d'altes temperatures nocturnes, així que atenció al que ens arriba. I després de la secció de programació de centres cívics serà el torn de parlar de com avança el Mundial. Ho farem amb el periodista Cristian Cano, que recordem aquesta vesprada a les 9 de la nit ens arriba el programa Dilluns Esportiu. I amb això, amb aquest repàs, ja podem donar el tret de sortida a la segona hora d'aquest dilluns 29 de juny. Seguim aquí al Castelldefels Desperta.
0: Castelldefels Desperta.
1: Parlem ara de l'Espai de Participació Adolescent, l'EPA, que ha tancat ja el curs escolar i té assegurada la continuïtat. Així ens ho confirmava la regidora de Participació Ciutadana, Mariana Ortega. El projecte tindrà un segon mandat després del balanç positiu d'aquesta primera experiència. Es tracta d'una iniciativa impulsada per les àrees municipals de Participació Ciutadana i Joventut, amb la col·laboració també de l'àrea d'Educació, que dona veu als adolescents i les adolescents de Castelldefels perquè detectin necessitats, proposin millores i participin activament en la vida de la ciutat. Per conèixer quin balanç es fa d'aquest any de mandat de l'Espai de Participació Adolescent, com ha estat el treball amb els joves i què els espera a partir del setembre, ens acompanyarà per telèfon la tècnica d'escolta jove de l'Espai Jove La Masia, Celina Di Paolo. Celina, molt bon dia i gràcies per connectar avui amb nosaltres. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Doncs, Celina, per començar, l'EPA acaba de completar ja aquest any, aquest curs escolar. Quin balanç en feu des de joventut?
2: Bueno, des de joventut, aquest any jo m'he incorporat a la plantilla fa poquet, llavors a mi el que hem trobat un projecte superpotent. Llavors, també aquest any jo m'he trobat amb joves super motivats per dir la seva, no? Per poder parlar amb els adults, als seus centres, parlar sobre la seva perspectiva, les seves experiències que viuen cada dia i sobretot tot relacionat amb el tema del bullying, que això al final és el que més, aquest grup en concret aquest any és el que més els motivava, no? I al final hem acabat fent una petita mostra, no, un vídeo on s'ha recollit els seus pensaments, les seves idees, les coses que ells volien reivindicar. I la veritat ha quedat un grup que s'ha quedat amb l'espineta de voler continuar i per sort tenim l'oportunitat de poder continuar l'any que ve.
1: Efectivament, la regidora Mariana Ortega ja confirmava que el projecte tindrà continuïtat al curs vinent. Què es diu això sobre la feina feta durant aquest primer any? És un clar indicador.
2: Sí. També és un projecte que, per exemple, amb aquest grup ens trobàvem un cop al mes, un divendres a la tarda, que també per als joves és un horari bastant complicat, no? I que això també, i que cada divendres, un cop al mes, ells vinguessin allà a l'Espai Jove a fer la trobada, a dir la seva, a programar el seu projecte, al final diu molt del seu compromís, de les ganes de continuar.
1: Perquè, Celina, quants joves han participat enguany a l'Espai de Participació Adolescent?
2: Bueno, les sessions anava fluctuant una miqueta els números, però entre 15, 20, 25 joves, potser sí que, clar, no tots anaven venint a totes les sessions. S'anaven com un dia anaven uns, un altre. Sí que hi havia persones que venien cada divendres, però l'horari per ells també, que tenen un munt d'activitats extraescolars, era complicat, no? Però entre 15, 20, ja, però hi havia sessions de més fortes, amb més participació, i altres que, per temes de la vida, doncs eren menys, però que 15, 20 joves puguin venir cada divendres és com una cosa que dius, vale, aquí hi ha xitxa per treballar i per fer alguna cosa potent.
1: És una bona xifra, efectivament.
2: Sí, sí.
1: Aquest primer any, quines qüestions han treballat els joves?
2: Això és el que us comentava. Aquest any han triat el tema del bullying. I sobretot volien com interpel·lar el fet dels casos que viuen o de les microsituacions, no, o miniagressions, no, que viuen als seus centres, a comentaris o veure que potser els adults que tenen dins de les aules, doncs a vegades no fan res, no, o que podrien, ells també tenen com la sensació de que podrien fer més, no, i llavors com és un tema que també a alguns els tocava des d'un punt molt personal, doncs han triat el tema del bullying.
1: També ens compartia la setmana passada la regidora de Participació, la Mariana Ortega, que s'ha parlat sobre l'anàlisi dels usos que fan els joves dels parcs. I és un tema que, de fet, arribava el divendres al ple municipal, les problemàtiques que han detectat els joves.
2: Sí, també. Sí, també, de fet, des de Participació també s'ha fet un... Des de la Participació s'ha fet un treball... S'ha intentat escoltar què volien els joves, no? de com volien els parcs i tal, però sí que és veritat que com a joventut també ens trobem que ja que segons quin parc es troba, hi ha com una sèrie d'usos que potser no serien els que toquen, no? I potser, mira, l'any que ve podem fer algun projecte on els adolescents puguin dir més la seva sobre com cuidar més aquests espais, que al final són de tots i totes.
1: Mm-hmm. I, Celina, concretament, tu com a tècnica d'escolta jove, quin és el teu paper dins d'aquest projecte? Com acompanyes els adolescents?
2: Jo, com a escolta jove, jo estic amb... Bueno, el divendres ens reuníem... Bueno, portàvem el grup la Sara Sagarra, que és la tècnica de Participació, la Mercè i la Rosi, que són de Circula Cultura, que és com una cooperativa que ens ha ajudat com a dinamitzar els EPAs, el Guillermo Ábalos, que és el meu company de joventut de l'Espai Jove, i jo, que soc tècnica de joventut. I llavors, bueno, la nostra era una miqueta com acompanyament de veure com estaven, també com una miqueta posar el fil, no?, conductor, sobretot amb la resta de companyes, no?, perquè també al final són adolescents i també el fet de trobar-se, estar allà xerrant, fent el berenar i tal, doncs també implica, no?, ajudar-los una miqueta a aterrar les idees que tenien, no? I una miqueta ha sigut això. Mm-hmm. Però al final nosaltres érem com un... Bueno, i som, i seguirem sent, no?, mentre es duria l'EPA, una figura referent per poder... dur a terme les seves idees i les seves propostes.
1: I quan els joves detecten una problemàtica, quan comencen ja a treballar les seves propostes, què passa després? Com es vehiculen aquestes iniciatives?
2: Que al final, jo et puc posar l'exemple d'aquest any, no? L'exemple és que els joves volien anar a parlar amb els professors de les aules. Llavors, això també al dia a dia és complicat, no? Trobar un espai on tots els professors els escoltin, no? O que ells puguin tenir com una que tinguin cabuda, no, dins d'un com es diu, a una reunió de professors, no? Per exemple, nosaltres també com a tècnics, no, tenim referència, no, als espais on educació i les àrees municipals ens reunim, no?, que són les comissions de secundària. Llavors, hem portat aquestes propostes o el vídeo, no?, que hem fet, i hem plantejat la idea de si de cara al futur es podrien com obrir més espais on els joves puguin dir la seva, no? I aquest seria un exemple. Nosaltres, que coneixem els punts de trobada entre educació i les àrees municipals, no?, que serien les comissions de secundària, doncs trobar-nos, no?, i plantejar la idea, no?, i picar porta de ei, que aquestes joves tenen molt a dir i al final pues, que també són part de la comunitat educativa.
1: Mm-hmm. I com a context també sobre com s'ha desenvolupat aquest mandat de l'espai participatiu, era fa tot just un mes, els dies 28 i 29 de maig, celebrava una trobada especial, que era ja la trobada també de tancament, amb tots els participants i les participants dels diferents instituts. Quin era l'objectiu d'aquestes jornades? Què vau abordar?
2: Bueno, el tema d'aquesta jornada també era una miqueta fer l'acomiadament, no? I perquè, clar, en aquell moment no sabíem si podríem continuar amb el projecte i era una miqueta el tancament, no? Però també vam aprofitar per gravar aquest vídeo, per ja recollir totes les idees i també que tot el que han anat treballant, perquè aquests joves s'han anat formant durant el curs que ha durat l'EPA, no? I tenen molt clar les figures que hi ha dins d'una situació de bullying, les figures passives, els rols actius, no? Els tipus, les tipologies de bullying, no? Llavors, amb tota la informació i els coneixements que han generat, també volia, bueno, era la idea, no, de recollir tot això en el vídeo perquè tinguin almenys el record de que han fet una cosa bastant important que és dir la seva i formar-se també per ser ells figures actives en el tema del bullying dins de les aules.
1: Uh-huh. Estava pensant ara també, Felina, d'aquest tema de l'espai de participació ciutadana vaig tenir ocasió de parlar amb la tècnica de participació, la Sara Sagarra, que també la mencionaves tu, i m'explicava que aquest espai naixia de les pròpies peticions dels joves, perquè venia del Consell, ara no recordo si és Consell d'Infància, correcte, o sigui que ja era un bon indicador de joves i infants, ara no sé fins a quina edat és el Consell d'Infància.
2: Sí, perquè de fet ja comencen a... Seria primer d'ESO, no? I ja comencen a tot el tema de l'EPA.
1: Uh-huh. I clar, doncs arribàvem a la finalització de la seva participació, de poder dir la seva, que s'escolti les seves veus, i van dir, ep, que creixem però volem continuar tenint el nostre espai, no? I per això naixia, per part de participació i de joventut, aquest espai de participació activa per part dels joves. Per tant, el balanç ja des de l'inici havia de ser positiu, entenc, perquè si ve d'una iniciativa així...
2: Sí, és que al final molts dels participants de l'EPA i els que també ara volen continuar, no, venen del Consell de la Infància. Llavors, és un bon indicatiu de que s'han de generar aquests espais per als joves.
1: Mm-hmm.
2: I que també és complicat, en plan... Que els joves es puguin com gestionar entre si i crear aquests espais, però també també és com un dels objectius de l'EPA, no, que aprenguin a ser ells els motors, no, de canvi.
1: Correcte. I ens explicaves que a les jornades aquestes de finals de mes de maig fèieu un balanç, fèieu el tancament, vau fer un vídeo també sobre tota aquesta participació al llarg del mandat, i ara nosaltres en converses amb la regidora de participació, la Mariana Ortega, ens confirmava, com estàvem dient al principi també de l'entrevista, que hi haurà un nou mandat al curs 2026-2027. Des de joventut esteu ja treballant en aquest nou grup de joves?
2: Sí, bueno, de fet estem ja amb les coordinacions entre Circula Cultura, Participació, no? per veure com es presenta aquest any, perquè tenim el nou EPA, no? L'EPA que perquè l'EPA és aquest any s'ha acabat un, però ja quan s'acaba un ja es comencen a fer trobades amb altres joves que comencen a la seva etapa, no? Que poden entrar ja a conèixer el que és l'EPA, no? I és com es va renovant el procés, no? I quan acaba un ja comença un altre. Llavors tindrem l'EPA i després aquests joves que han volgut continuar també tindran la seva trobada un cop al mes. Llavors estem aquí veient com encaixar aquestes trobades, perquè hi ha molta feina al darrere. I també veient com encaixar-ho tot durant el curs escolar, que també és complicat, és força complicat amb totes les qüestions que impliquen l'educació, també per els festius, també que són joves molt moguts, que fan mil d'activitats extraescolars, bueno, i tot el tema de la situació que està ara amb l'educació, amb les vagues i tal... És complicat. Perquè si estan patint una situació bastant complicada.
1: Sí, doncs efectivament hem de tenir en compte aquest context complicat. Això seria un dels reptes que tenim en el futur de l'espai de participació adolescent. Jo precisament volia acabar aquesta entrevista de fent aquesta mirada general, aquest primer any d'experiència. Tu també em comentaves, Celina, que tot just fa poc que t'has incorporat a l'àrea de joventut, però que feies un balanç molt positiu, no? I també com a persona que acaba d'arribar, doncs t'has trobat amb un projecte molt potent amb els joves de la ciutat, i m'agradaria, més enllà del que comentaves, que també és tot un repte aquesta coordinació, tenint en compte tot el context tant dels joves com per part de les àrees que participen, com per part del propi context educatiu, doncs quin seria l'altre gran repte, ja com a tal, pensar en l'espai de participació adolescent, quin és el repte de futur que ens podem plantejar de com ha d'evolucionar aquest espai?
2: Jo crec que el repte principal és que els joves puguin tenir com que aquest espai sigui un referent, no?, per ells, que sàpiguen que l'EPA existeix i que al final és un espai on, si ells tenen ganes de dir la seva i de contribuir al municipi, al final que ho tinguin com a referent i que es coneixi, saps? I que tingui també una miqueta de perspectiva de futur, que després puguin ells ser els que mouen aquest projecte, no? O sigui, això seria idealíssim, la veritat. I després també que, bueno, el repte principal també és, amb tota la situació que hi ha avui dia amb l'educació i amb l'educació pública, no? També que puguem tenir una miqueta més de suport, no?, dels instituts, que això és complicat perquè estan sobrecarregats, i estan molt saturats, però sí que és veritat que dins dels instituts ens agradaria tenir com més presència, no? També per aquestes coses, aquestes sinergies que es podrien i que s'han generat aquest any, però si poguessin ser més fortes, no? Ei, mira, que tinc aquest alumne que l'he vist que està passant una situació complicada i potser si coneix més gent dins de l'EPA, doncs milloraria la seva situació, no? Doncs una miqueta tenim com més presència, no?, als centres i que no només ens trobessin dins de les comissions de secundària o que tinguessin com més referent a l'EPA dins dels seus centres per poder contribuir al projecte i que sigui un projecte més potent, no? Mm. Però, bueno, també el dia a dia dins d'un centre és complicat. Això ho entenem.
1: Doncs, Celina Di Paolo, tècnica d'Escolta Jove de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament, gràcies per dedicar-nos aquesta estona aquí al Castelldefels Desperta. Des de la ràdio estarem pendents de quines noves iniciatives surten de cara a aquest segon any de l'Espai de Participació Adolescent. Moltes gràcies i que tinguis molt bon dia, Celina.
2: Gràcies a tots. Adéu.
0: Castelldefels Desperta.

0: Efectivament, estàvem parlant d'aquest espai de participació adolescent i al llarg de l'entrevista mencionava que la setmana passada teníem aquí als estudis de Ràdio Castelldefels la regidora de participació que ens va explicar més en detall tota la informació sobre com sorgia aquest projecte, ens explicava l'espai i com ha de continuar.
1: Del Consell de la Infància nos reclamaven que querían continuar porque son jóvenes que al final tienen mucha vocación de participación, están muy implicados en la ciudad. ¿Sabes? Tienen muchas propuestas, tienen muchas ganas de mejorar Castelldefels, quieren Castelldefels, quieren que sea la mejor ciudad del mundo. Y claro, se les acababan y decían, ¿y ahora qué? Queremos continuar. Entonces pusimos en marcha el espacio de participación adolescente. Y muy bien también, ¿sabes? Al final el otro día hicimos la clausura aquí y ya te digo, son chavales que es que lo viven totalmente. Uh-huh. O sea, tienen muchas propuestas. Ahora estoy recordando otro proceso participativo que hemos hecho que ha sido referente a los parques, al Parque de Santa Eulalia y al de la Democracia, que también les lanzamos el reto, ¿no?, a dos institutos y dos colegios públicos de aquí, de la ciudad, en el que nos dijeran, que nos analizaran cómo teníamos estos dos parques, ¿no?, a nivel pues de inclusión y de uso para diverso, ¿no?, para toda la ciudadanía.
0: Va ser el 28 i 29 de maig quan tenia lloc una nova trobada de l'Espai de Participació Adolescent. En aquest cas ja era una trobada de balanç, de comiat, i on també el 29 de maig es feia la presentació dels que seran els futurs membres de l'EPA, de l'Espai de Participació dels Joves de Castelldefels pel curs 2026-2027. Així ens ho confirmava la regidora de Participació, Mariana Ortega, que hi haurà un nou grup format per 35 joves del municipi.
1: En septiembre retomamos y ya nos están solicitando los que acaban, porque eran dos años más, hacer el siguiente paso, que lo tenemos que valorar. A ver, nuestra intención es que se pudiera alargar, vamos, lo máximo posible, pero bueno, hay que planificarlo, como sabes. Tú sabes perfectamente cómo funciona el ayuntamiento, hay una planificación en el presupuesto y ahora hay que ver cómo podemos obtener ese dinero que sería necesario para seguir con el EPA Plus, que le quieren que se llame así. Es que el nombre también nos lo han propuesto ellos. Es fantástico. Al final, la gente implicada es la gente que siempre se preocupa y se ocupa, ¿no?, de los problemas que hay en Castelldefels y siempre están pensando cómo mejorarla.
2: Castelldefels desperta. L'agenda als centres cívics.
0: Doncs no marxem de l'àrea de participació perquè ens toca ara la secció que tenim cada dilluns amb la companya d'aquesta àrea de participació ciutadana, la Neus Fernández. Ella és la coordinadora d'activitats, de les activitats que ens arriben al Centre Cívic Vista Alegre i a l'Espai Municipal del Mar. Bon dia, Neus, com estàs?
3: Bon dia, Estefania. Molt bé.
0: Com han anat els tallers de la setmana passada? Perquè teníeu cosetes en marxa amb motiu del Pride.
3: Teníem cosetes en marxa. Les tote bags a l'Espai del Mar va funcionar genial, ens s'ho van passar a teta, va ser molt divertit. I les samarretes, el tie-dye de les samarretes, ho hem aplaçat aquest dijous perquè la persona que ens havia de fer el taller es va posar malalta i doncs vam parlar amb les famílies que s'havien apuntat i no hi havia cap problema i l'hem passat aquest dijous dia 2. Així que si algú s'hi vol apuntar, doncs mira, té una segona oportunitat per fer-ho.
0: Doncs sí, efectivament. Doncs apuntada també a aquesta activitat del dijous 2 de juliol i ara posem la mirada de ple a la programació, tota la programació que heu preparat per aquest mes d'estiu, aquest mes de juliol.
3: Molt bé, doncs Per on vols començar, va? Per quin dels dos centres?
0: Doncs anem a fer un canvi, perquè sempre començo pel Centre Cívic Vista Alegre, però què et sembla si comencem en aquesta ocasió per l'Espai Municipal del Mar?
3: Molt bé, doncs vinga. Doncs l'Espai Municipal del Mar, el divendres, com hem dit passat, vam fer les tote bags, les tote bags Rainbow, que li vam dir, doncs, com una mica encaminades l'orgull LGTB. Doncs aquesta setmana comencem amb un taller que serà el divendres dia 3 de juliol, el divendres dia 3, a les 6, que és, li diem, encén l'estiu i es fer espelmes antimosquits.
0: Molt pràctic aquest, t'he de dir.
3: Sí. És un taller d'espelmes, però en comptes de fer les aromàtiques, fem un aroma especial, que és, segurament serà citronela, albahaca, aquestes coses, per doncs, intentar allunyar una mica els mosquits dels nostres braços i cames.
0: Ja et dic, molt útil, perquè precisament aquest cap de setmana a mi ja m'han posat fin als mosquits, eh? No em cauen gens bé.
3: Pobretes mosquites que tenen gana.
0: Correcte, que són les femelles que tenen gana. Sí. I per aquest taller, doncs, com sempre, no cal experiència prèvia, no?
3: No, cap ni una. Només t'has d'apuntar, venir a l'Espai del Mar i ximpum.
0: Molt bé. Això ens deies
3: que és... que té un preu de 15 euros, així que s'ha de... Ho hem de dir, els tallers Espai del Mar, doncs, més o menys van al voltant d'aquest preu.
0: Uh-huh. Doncs sí, en aquest, atenció, perquè sí que té un preu, heu de fer també, s'haurà de fer una tramitació prèvia, no?, de la inscripció.
3: Sí, sí, sí. Quan s'inscriuen, quan per la pàgina web, nosaltres fem un correu confirmant o no, confirmant la plaça o dient que està plaça en llista d'espera, i si té confirmació de plaça, li adjuntem un link, que és de l'empresa concessionària, l'empresa que fa tota la gestió i la dinamització de l'Espai del Mar, perquè faci el pagament.
0: Molt bé, doncs Neus, em deies que és aquest divendres 3 de juliol, em recordes l'horari, que no sé si l'hem comentat?
3: A les 6 de la tarda, 6 a 8 més o menys.
0: Molt bé, doncs dues horetes per preparar-nos per aquest estiu sense picades. Fent aquestes espelmes antimosquits. Molt bé, amb això acabem amb l'Espai del Mar, hi ha alguna altra coseta o seria aquesta proposta?
3: Per aquesta setmana no, comencem ja més força a partir de la setmana vinent.
0: Molt bé, doncs per ara ens apuntem a aquest divendres 3 de juliol a les 6, aquesta oferta formativa per fer espelmes antimosquits. I ara passem, si et sembla, passem al Centre Cívic Vista Alegre. Què ens porteu en aquest altre espai?
3: Doncs mira, aquesta setmana comencen les infantils, els tallers per infants i joves. Com hem dit, el dijous hem reprogramat el taller de les samarretes tie-dye, que són aquelles samarretes que es fan amb colors, fan com espirals o figures, que es fan amb tint, amb pipetes i tint. I això serà el dijous dia 2 a les 5:30. I l'altre que comença aquesta setmana és el taller de cuina divertida, que és un taller caminat a infants de 6 a 12 anys que es farà tots els dimecres. Cada dimecres de juliol farem una recepta diferent. Els infants es poden apuntar o bé a les 5, directament a totes les cuines, o a una... Doncs, per exemple, a mi em va bé l'1 i el 8, doncs t'apuntes només a l'1 i al 8.
0: I quin tipus de receptes aprendran els joves que s'apuntin, els infants i joves que s'apuntin a aquest taller de cuina d'estiu?
3: Doncs en un principi són receptes fresquetes per l'estiu, senzilles de fer perquè són infants, hi ha alguns els de a partir de 8 anys són més grandets i més àgils, però els de 6 encara els costa una mica, doncs segurament els farem pinxos de fruita, farem alguna cosa que ho comencen a practicar amb pasta, amb una mica de ganivet i tal. Farem també és una mica el que vulguin fer els infants. La primera sí que la fem nosaltres, però a partir d'aquí, doncs, què us ve de gust cuidar la setmana vinent, quins ingredients us agradaria treballar, una mica també crear una mica el taller amb ells.
0: Bueno, en la línia de la vostra àrea de participació.
3: Exacte.
0: Molt
3: ja
0: bé.
3: Ja et coneixes.
0: I què inclou aquesta activitat? Els nens i nenes han de portar alguna cosa?
3: No, ells han de venir amb el seu cos, les seves manetes i les ganes d'experimentar. Tot ho altre ho posem nosaltres.
0: Molt bé. Ens deies que serà una trobada setmanal. Comença aquest dimecres 1 de juliol i és pels matins?
3: És als matins a les 10:30, de 10:30 a 12:30.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ja tenim aquesta revisió. Jo crec que ja està tot, no?, per aquesta setmana, del que ens espera.
3: Per aquesta setmana sí. Sí, perquè les d'adults ja comencen a partir de la setmana vinent. Que ja... Si vols una coseta, veus que fem també la setmana vinent i així ho tenim fet, perquè jo me'n vaig de vacances.
0: Ah, ostres, primícia aquí en directe. Doncs Neus, sí, fem-la ja.
3: No podré connectar-me amb vosaltres i si vols us explico la setmana vinent i així ho tenim fet.
0: Vaja, perquè no et sembla bé, no?, que et truqui jo el dilluns estant de festa?
3: No
0: és el que toca. Així que aprofitem, Neus, sí, perfecte. Vinga, fem un repàs de la setmana vinent i nosaltres ja el dilluns aprofitem ja aquesta conversa i ja farem el recordatori.
3: Doncs mira, a Vista Alegre, i comencem amb la setmana vinent, tindrem per tallers per persones adultes el dijous dia 9. Comencem amb el primer bingo musical de l'estiu, que el tindrem dos. Un serà el dijous dia 9, a partir de les 6 de la tarda, de 6 a 9 de la tarda. Ja coneixeu els bingos musicals de Vista Alegre. Estan dinamitzats per la companyia de teatre Diviértete, i és un moment d'esbarjo, de festa, de cantar, de ballar,
0: Neus,
3: de riure moltíssim.
0: T'he de fer una pregunta trampa. Diries que els bingos musicals són una de les teves activitats preferides?
3: Per què ho dius?
0: Perquè quan em parles dels bingos sempre ho fas amb un to especialment alegre.
3: Sí, perquè crec que és una experiència, perquè l'hem fet uns quants i la gent s'ho passa molt bé. I doncs jo sempre convido a tothom a venir, perquè és un moment de desestrès, de desconnexió, de compartir amb gent que no coneixes, però bueno, és molt guai l'activitat.
0: Mm-hmm. Aquesta, em deies, que és el Centre Cívic Vista Alegre, el dijous 9 de juliol. Molt bé.
3: Sí.
0: En quin horari?
3: De 6 a 9.
0: Mm-hmm, perfecte.
3: I després ja comencem tots els tallers de... Tornarem a tenir un altre taller de cuina el dimarts dia 8, el dimecres dia 8, perdona, i començarem l'activitat de Cos i Moviment, que comença el dimarts dia 7. Cos i Moviment és una activitat per infants de 6 a 12 anys, que és doncs, per ballar, jugar, interpretar, descobrir noves maneres de moure's, de compartir... És un taller, no és fer manifestinàcia, sinó a partir de tècniques teatrals, doncs, aprendre a expressar coses amb el cos.
0: Mm-hmm. I un detall important, Neus, perquè justament quan començàvem la secció parlant de l'Espai del Mar, em deies que la proposta aquesta d'Espelma sí que té un cost, però totes aquestes altres activitats que hem mencionat del Centre Cívic Vista Alegre, totes són gratuïtes.
3: Les de Vista Alegre són totes gratuïtes.
0: Perfecte, perfecte. Doncs ara ja ens queda repassar, fer aquesta prèvia de la setmana vinent de l'Espai del Mar, no? Per acabar.
3: No, espera, ens queda una de cuina per joves divendres dia 10.
0: Vale.
3: Aquest sí que és per més gran, és de 12 a 16 anys. És un taller de cuina, li hem dit de supervivència per joves, que venen a fer un menú complet. Entrants, plat principal i postres. És el divendres dia 10 de juliol de 11 a 1 i doncs, ens demanen que es portin el tàper o la carmanyola, perquè quan l'acabin doncs el menjar se'l poden dur a casa a compartir-lo i a menjar-lo.
0: Això ja ho vam comentar, a mi em sona meravellós. Pels pares i mares que tinguin aquesta activitat, al Centre Cívic Vista Alegre, una activitat gratuïta, i que pensis, mira, tinc el nen-nena que està entretingut aquest matí, està aprenent coses interessants, i a més em vindrà ja amb el menjar. No s'ha de preocupar de res.
3: I tant.
0: Un planazo. Doncs
3: aquesta serà el divendres dia 10 de juliol de 11 a 1.
0: Molt bé, Neus. Doncs tenim dues cuines, ens deies. Tenim la cuina júnior i tenim aquesta també de supervivència.
3: Sí,
0: molt
3: sí.
0: Bé, molt bé. Sí, sí. I ara ja sí, ja podem passar a l'Espai del Mar, no? Que és que no pareu, feu moltes coses.
3: A veure, l'Espai del Mar la setmana vinent comencem, hi haurà activitat que li hem dit els dimecres ens posem en marxa, que seran cada dimecres farem una tècnica esportiva. Un primer dimecres farem cap, que és glutis, abdominals i cames, GAC. El segon dimecres farem pilates, el tercer força funcional i l'últim happy dance fit, que és doncs, ballar fent físic, no? fent treballant tots els músculs del cos.
0: Fantàstic.
3: Doncs això serà cada dimecres, a les 6 de la tarda, i el primer, això, el dia 8 de juliol comencem amb GAC, que és glutis, abdominals i cames.
0: Clar, curiós, perquè realment de manera general el coneixem, aquest tipus de pràctica la coneixem com a GAP, perquè GAP. És en castellà, no? Piernas. És i quan deies GAC, jo pensant GAC, quin és el canvi? Clar, hem de pensar en català, les cames. Molt bé, molt bé. Doncs el dimecres 8 de juliol ens picaran les cames, ens picaran els glutis amb aquesta activitat que és ben forta, eh?
3: Sí, és forta. És, bueno, estem fent proves perquè fem una activitat un dia de cada cosa, si la gent doncs, li agrada... Doncs passem ja a fer la programació més trimestral durant la resta de trimestres de l'any, però l'estiu, tots els dies és molt cansat i fa molta calor.
0: Sí, no, efectivament. I aquesta activitat la feu en col·laboració amb l'àrea d'esports o com l'heu organitzat?
3: La fem, bueno, la fem a una persona titulada amb ciències de l'esport. Els esports són coneixedors, però no venen els dinamitzadors després a fer-lo, sinó tenim el nostre propi dinamitzador de l'Espai del Mar, que a més és llicenciat en Ciències de l'Esport.
0: Ah, fantàstic. Bueno, i dins de l'oferta formativa que ja oferiu habitualment, sí, de l'Espai del Mar. I dic també, deia que és una activitat forta, però entenc que, òbviament, s'adaptarà també als nivells, per tant, que no vull espantar ningú, que he pensat, ostres, no, a veure si ara espanto algú que diu, si és forta no vaig.
3: No, no, evidentment, està molt adequada també a les persones que hi ha en aquell moment a la sala. Evidentment, si hi ha persones doncs, que tenen algun tipus de limitació o perquè no l'han fet mai o perquè doncs, no puc fer segons el moviment perquè tinc una lesió, doncs, evidentment, això es va adaptant.
0: Perfecte.
3: Per això sempre agafem professionals perquè coneguin les tècniques per adaptar.
0: Exacte, i tant, sí, això sempre molt important, perquè també o quan vols començar tu sola, doncs has de tenir una mica precaució, no? Has d'aplicar una sèrie de tècniques, així que està molt bé ara de cara a l'estiu i molta gent que de manera tardia pensa, ostres, l'operació en biquini, doncs una manera de començar és amb aquest acompanyament que oferiu des de l'Espai del Mar. I aquesta activitat és gratuïta?
3: Aquesta sí, aquestes activitats esportives en aquest cas són gratuïtes, seran només una sessió. I sí, sí, les quatre són gratuïtes.
0: I no tenim excusa, llavors, per no practicar esport.
3: I a més, les podem fer o bé a la sala o bé a la terrassa, amb tot el mar de fons, o sigui que l'espai és ideal, també.
0: Sí, la veritat, Neus, que aquesta secció a mi em dona molta gana de participar, de fer diferents activitats de les que ens proposes, que sempre són totes molt xules, tant a l'Espai del Mar com al Centre Cívic Vista Alegre. Així que ja les persones que ens escolten ja tenen una prèvia d'aquesta setmana, de la vinent, i ja continuarem informant. Jo, per part meva, doncs aprofito per desitjar-te bones vacances, fem aquest tancament de secció temporal i ja tornarem. Nosaltres, no et preocupis, que jo tinc l'agenda ben apuntada i aniré fent sempre el recordatori.
3: Molt bé, així m'agrada.
0: Doncs, Neus, moltíssimes gràcies, com sempre, i de manera general, fent balanç d'aquesta secció, doncs agrair-te el temps que ens dediques cada dilluns per apropar-nos a aquesta programació i que la ciutadania que ens escolta s'animi a participar.
3: Molt bé, igualment. Jo encantada de que tothom vingui a casa nostra.
0: Doncs a seguir amb aquesta bona feina i a gaudir de les merescudes vacances. Que tinguis molt bon dia.
3: Igualment.
0: Adéu, Neus. Adéu.

0: Castelldefels Desperta.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu.

0: Com cada dilluns ens toca ara la secció de resultats esportius. Ja la setmana passada ja fèiem un canvi de temàtica perquè els equips locals han finalitzat les temporades ja amb poca activitat realment al llarg d'aquest estiu, ja cal esperar al setembre perquè torni també el curs, entre cometes, escolar dels nostres equips de Castelldefels. Però el que fèiem era parlar amb el periodista Cristian Cano sobre el Mundial i el tenim ja ara per connexió telefònica perquè ens faci una mica també de recull del que hem viscut aquest cap de setmana i el que està per arribar amb un pròxim partit d'Espanya aquest dijous. Cristian, bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, Estefania.
0: Doncs, com dèiem, ens toca parlar una mica del Mundial i, a més, ja també m'avanço que, a més, avui també ens acomiadem d'aquesta secció, fem tancament també del nostre curs escolar i ens tornarem a veure ja passades les vacances d'estiu, però abans de fer aquest tancament, avui ens portes material del Mundial.
1: Sí, bueno, abans, sí, com bé has comentat, avui és l'últim programa, no, de la temporada, avui a les 9 amb el dilluns esportiu. Cal dir que tenim encara tela per tallar, tindrem protagonistes de primeríssima mà del que ha sigut aquesta temporada en l'esport local, com pot ser l'exemple de l'Antonio Osuna, que és el president del Club Bàsquet Castelldefels, i també tindrem un convidat espectacular, i és que, Estefania, parlarem amb un convidat que a mi he de dir que em fa una especial il·lusió, com és el Marcel Granollers, el tenista que ja està a Londres, a Wimbledon, per disputar aquest nou Grand Slam, i des d'aquí li desitgem la millor de les sorts al Marcel, que l'escoltarem aquesta nit a partir de les 9. Bé, com comentava sobre el Mundial, sí, ja comença lo interessant, com són les eliminatòries, aquests partits, no, de 700 de final. Ahir es va disputar el primer enfrontament, que es va emportar la selecció de Canadà per la mínima contra Sud-àfrica. En principi, doncs, un dels plats, entre cometes, més fluixos que ens deixa aquesta fase d'eliminatòries, i ja a partir d'avui, doncs, tenim enfrontaments de primeríssim nivell, com pot ser l'exemple del Brasil-Japó, tenim un Alemanya-Paraguai, que a priori Alemanya és molt favorita, però jo crec que Paraguai, amb una defensa, doncs, molt sòlida i bastant numerosa, doncs, pot ficar en problemes a la Dimanshaft, en aquest cas, partits que es disputaran a les 7 i a 11:15 de la nit. Ja de matinada tindrem un partit interessant que, malauradament, per temes laborals, doncs, no el podrà seguir molta gent. Jo, per exemple, no el podré seguir.

0: i en principi, des del meu punt de vista, són els tres jugadors més importants d'aquesta selecció. També té el problema dels extrems, no? Nico, doncs, sembla que ha tingut una nova lesió. Víctor Muñoz, jo no acabo d'entendre del tot el per què se li ha convocat quan és un jugador que ni està ni se l'espera. I ja després, doncs, a nivell de joc, tampoc. Jo no... insisteixo que a nivell físic, de moment, Espanya doncs, està sent, juntament amb Portugal, segurament la gran decepció d'aquest Mundial, que precisament eren les dues seleccions, no?, que donava com a finalistes i que ja no es podrà donar aquesta final, ja que si les coses doncs, segueixen, no?, una lògica, es creuarien a uns hipotètics doncs, vuitens de final. Ja després, més partits interessants, lògicament, tenim un Portugal-Croàcia, que seria el rival d'Espanya als vuitens, un partit sempre bonic, no?, entre dos rivals europeus que venen doncs, d'unes últimes temporades, últims anys molt positius. En principi Portugal és favorita, però ja sabem com és Croàcia, que és un equip que es fa molt fort, no?, en partits d'eliminatòries, de partits únics. I ja després, poca cosa més. Segurament el més interessant sigui doncs, el partit de Mèxic contra Equador, que crec que també serà un enfrontament bastant bonic, sobretot per la gent d'aquests dos països. I ja després la resta de partits, doncs bé, una Argentina-Cabo Verde, una Argentina a priori doncs, hauria de ser àmpliament superior. Partits com Colòmbia-Ghana, on Colòmbia també jo crec que hauria de superar doncs aquest enfrontament, una Colòmbia que he de dir que m'està agradant molt. L'altre dia li va donar un meneo molt interessant a la selecció portuguesa. I bé, i podríem dir, per fer un resum molt ràpid, que ara sí que sí comença el que és per mi el Mundial.
1: Mm-hmm. Doncs, Cristian, moltíssimes gràcies per tot aquest repàs al Mundial, a com es continua desenvolupant, i centrant-nos en l'emissió del teu programa i també últim programa de la temporada del Dilluns Esportiu, ja després ja tornarem, òbviament, després de les vacances, doncs el Dilluns Esportiu a les 9 ens deies que tindràs aquesta entrevista amb el veí de Castelldefels, Marcel Granollers, sí, que doncs, feia poc també era campió doble amb Ceballos del Roland Garros. Exacte. I ara doncs, amb aquesta prèvia que ens portes de la seva participació al Gran Slam. Estarem pendents d'aquesta missió a les 9 de la nit amb aquesta entrevista, que no tinc clar si el divendres ens la vas avançar ja perquè feia el programa la companya Patricia, que jo tenia aquell dia de festa, però si no, doncs ara mateix exclusiva de que tenim aquesta entrevista amb el Marcel Granollers i demà recuperarem també algun fragment per informar de tot allò que surti d'aquesta conversa. I per acabar, també preguntar-te, teniu data definitiva de quan tornarà el Dilluns Esportiu? Està confirmat o és més o menys al setembre?
0: Entenem que serà el setembre. Això crec que segurament aquesta pregunta se li hauria de fer a una altra persona, no? Però sí, en principi hauríem de tornar a la primera o segona setmana del mes de setembre, sí.
1: Perfecte, doncs ja estarem pendents a aquesta tornada del Dilluns Esportiu. Per ara ens acomiadem i et desitgem, això sí, o sigui, un comiat dolç perquè arriba el moment ja de descansar, arriben les vacances tan esperades, així que et desitgem molt bones vacances, Cristian, i de nou agrair-te també aquest espai que ens has dedicat al llarg d'aquests mesos aquí al Castelldefels Desperta.
0: Res, companys, moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb mi, que tingueu un molt bon estiu i res, a partir del setembre, doncs sí, com has comentat, tornem a l'activitat. Una abraçada ben forta.
1: Una abraçada igualment, adeu.
2: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns Esportiu.
3: Castelldefels Desperta.

És moment d'acomiadar-nos. Arriba al final d'aquest Castelldefels Desperta de dilluns 29 de juny. Ens ha donat temps de fer un ampli repàs als titulars destacats que ens arriben per aquesta

0: jornada, fent també una mica de mirada enrere a tots els temes importants de la setmana passada, el que hem viscut al llarg d'aquests darrers dies, també a l'agenda del municipi amb el tercer Festival Internacional Castelldefels Màgica i a altres activitats entorn a la celebració, la commemoració que vivíem ahir del Dia de l'Orgull. I, a més, a aquesta segona hora hem fet també una entrevista on hem parlat de l'Espai de Participació Adolescent, l'EPA, una iniciativa, un projecte que acaba de finalitzar el seu primer any de mandat dels joves que s'han involucrat, un projecte que ens arribava des de l'àrea de participació i joventut. Hem pogut parlar amb una de les tècniques integrants per part de l'àrea de joventut, de la tècnica d'escolta jove, la Celina Di Paolo. Ens ha explicat tots els detalls i, a més, per part de la regidora de participacions confirmava que ja està també acordada la renovació d'aquest espai de participació adolescent pel proper curs. Hem fet aquesta entrevista, hem acabat també amb les seccions de programació de centres cívics i d'esports, dues seccions que s'acomiaden per l'estiu, per les vacances, però des d'aquí, des del Desperta, continuarem tot el mes, els mesos de juliol i agost també, i anirem fent recordatori de l'agenda dels centres cívics i de tot allò rellevant per part de l'àrea d'esports de la ciutat, dels equips i de les notícies també d'actualitat. Amb això arriba el moment d'acomiadar-nos, tornarem demà dimarts 30 de juny. Ja estem arribant a aquest final de mes amb altes temperatures, així que protegiu-vos de la calor del sol amb la crema solar i molta hidratació, i espero que ens tornem a trobar demà aquí al Castelldefels Desperta. Molt bon dia.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 10 del matí. La inflació es manté en el 3,2% al juny en el conjunt de l'Estat. És el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge segons l'Institut Espanyol d'Estadística, i contribueix que el preu dels carburants es moderi. En canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten després que se'ls deixés d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. El govern espanyol justament aprova avui la pròrroga de part del conegut com a escut social durant 3 mesos, amb incògnites com la bonificació dels carburants. La reunió extraordinària del Consell de Ministres també presentarà el nou quadre macroeconòmic per posar en marxa el procés per elaborar els pressupostos. Cursa contra el rellotge per localitzar supervivents als terratrèmols a Veneçuela. Malgrat l'ajuda internacional, els veneçolans denuncien les mancances per fer front a la situació. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 d'ells espanyols, i la xifra de desapareguts s'acosta als 50.000. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats d'aquests darrers dies. Front Comú de l'Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva per denunciar els talls recurrents de telefonia i internet, una situació que molts resolen buscant com a alternativa la xarxa de satèl·lit Starlink d'Elon Musk. Fins a les 5 de la tarda només circulen un de cada 3 trens de Rodalies, segons els serveis mínims decretats per la vaga de 24 hores a Renfe convocada pel sindicat ferroviari. Una aturada amb cancel·lacions puntuals a primera hora, trens circulant fora d'horari i molts usuaris que s'assabentaven de la vaga a la mateixa andana. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes. I avui és Sant Pere, el dia gran de les festes de Reus, al Baix Camp, amb referències també a l'any Gaudí. L'agenda es tanca amb la processó solemne i l'última tronada de la Festa Major.
3: Esports.
2: Montse Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. La selecció del Canadà es classifica per primera vegada per als vuitens de final d'un Mundial de Futbol. Ha superat Sud-àfrica per 1-0 al descompte. Els vuitens jugaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada. Avui als setzens de final del Mundial, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai. Espanya jugarà dijous contra Àustria. Avui comença el torneig a Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro, i en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta.

Matí assolellat tret del Pirineu, on es mantenen alguns núvols. Matinada tòrrida, litoral i a l'Empordà. A partir del migdia creixeran nuvolades i tindrem alguns ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al Ripollès i a la Garrotxa. Màximes una mica més baixes arreu tret de la costa.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb els titulars d'aquesta hora a la ciutat. L'Ajuntament reitera les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. L'adhesió de compte de la proposta de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels per part del Departament de Salut de la Generalitat i les propostes de l'Ajuntament en relació a aquest tema van ser protagonistes de la sessió plenària del passat divendres 26 de juny. El ple va aprovar, entre altres qüestions, les bases reguladores de la 16a convocatòria dels Premis Ciutat de Castelldefels 2027 o la declaració institucional de l'Ajuntament en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Últims dies per a sol·licitar ajuts europeus per a la rehabilitació d'habitatges. És fins aquest dimarts 30 de juny que es poden sol·licitar aquestes ajudes per a actuacions de millora de l'eficiència energètica dels habitatges individuals i també els unifamiliars. Aquesta línia d'ajuts està finançada pels fons Next Generation de la Unió Europea i dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya. I amb l'estiu torna també el trenet turístic. Des del passat 26 de juny i fins al 6 de setembre, el trenet torna a connectar el centre amb el castell, la Net Blau i la platja. Ofereix el seu servei els divendres, dissabtes i diumenges en horari partit als matins d'11 a gairebé 2 del migdia i per les tardes de 5 a 10 de la nit. Els bitllets són a partir d'un euro i gratuïts per menors de 5 anys. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Castell de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castell de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castell de Fels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castell de Fels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Empezamos semana. Empezamos programa. Empieza Castelldefels. Ahí sí som. Avui la nostra tertúlia política, com cada dilluns, som Castelldefels. En aquest cas, ens acompanyarà el seu portaveu a l'Ajuntament de Castelldefels, Nico Cerpa. Avui comença la Biblioteca a la Platja, lectures i també préstecs de documents i activitats centrades. Enguany en l'astronomia, Míriam Huguet ens destacarà les principals activitats i els horaris de la Biblioteca a la Platja, que, com diuen, comença avui. La nostra mòbil voltarà pel comerç i recordarem que ja han començat les inscripcions pel Reimagina't, aquest concurs adreçat a estudiants que pretén doncs, analitzar una temàtica diferent, explicar-la en un vídeo, en un format de vídeo, però d'una durada de només un minut. I també Leo Piqué, l'inspector de la policia local, ens explicarà les incidències referents a la seguretat d'aquest passat cap de setmana. Comencem. Welcome.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Són 20 euros. Pagaran en efectiu o amb tarja?
2: No, no, amb tarja no, amb targeta.
1: Ai, és veritat, sempre tinc aquest dubte. Doncs ja pot pagar. Apropi la targeta al lector, sisplau.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula targeta designa un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per identificar-se, donar-se a conèixer, acreditar alguna cosa. I també designa la targeta magnètica que permet pagar sense portar diners en metàl·lic. Per exemple, aquí tens la meva targeta de visita. L'àrbitre va ensenyar-li una targeta groga. O he perdut la targeta de crèdit. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
4: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu. Dilluns esportiu.

0: Nico Cerpa, portavoz de Som Castelldefels en el Ayuntamiento de Castelldefels, también concejal de Vía Pública de la Gent Gran. Hasta otro momento, que vaya muy bien.
1: Muy bien, muchas gracias, Tatiana.
0: Buenos
1: Hasta
0: días.
1: La próxima.
2: Castelldefels Coffee.
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopó, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Set list, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
4: Radio Castelldefels. Són les 11. Radio Castelldefels.
5: Les 11. El govern espanyol millora 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia i la situa en el 2,6% del producte interior brut per aquest any, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran. El Consell de Ministres aprova avui el quadre macroeconòmic i concreta quines mesures el conegut com a escut social prorroga 3 mesos. Mentre la inflació es manté al 3,2% al juny, el conjunt de l'Estat és el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. I contribueix que el preu dels carburants es moderi, en canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten després que se'ls deixés d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. Fins a les 5 de la tarda, els serveis mínims per la vaga de Renfe fixen el pas d'un de cada 3 trens habituals a Rodalies. Segons la companyia, l'aturada només provoca que circulin un 6% menys dels combois, però al matí, molts usuaris que no sabien que hi havia vaga s'han hagut d'esperar més temps del que és habitual a les andanes. Hores clau per la localització de possibles supervivents sota la runa dels edificis ensorrats pels terratrèmols de Veneçuela, mentre creixen les crítiques internes per la falta de capacitat de resposta. L'últim balanç s'acosta als 1.500 morts i desenes de milers de desapareguts. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies. L'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaçarà cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. A Alemanya van arribar als 41,7 graus i a Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. El Servei Català de Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
6: Esports. Doncs comencem parlant de la selecció del Canadà, que es classifica per primera vegada per als vuitens de final d'un Mundial de Futbol. En superar Sud-àfrica per 1-0. Els vuitens jugaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que es disputa la pròxima matinada. Avui, als setzens de final del Mundial, a les 7 de la tarda, Brasil, Japó, i a quarts d'11 de la nit, Alemanya, Paraguai i Espanya jugarà dijous contra Àustria. I avui comença el torneig a Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro i en ciclisme primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta.
5: Pel que fa al temps, matí assolellat, tret del Pirineu, on es mantenen alguns núvols, matinada tòrrida al litoral i a l'Empordà. A partir del migdia creixeran nuvolades i tindrem alguns ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al Ripollès i a la Garrotxa. Màximes una mica més baixes arreu, tret de la costa.
2: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Minut de silenci en memòria de les víctimes dels terratrèmols a Venezuela. L'acte té lloc a les 12 a la porta de l'Ajuntament. Es tracta d'un acte en memòria de les persones víctimes d'aquests terratrèmols i desaparegudes també al país sud-americà i en suport a les seves famílies i amistats. Fins ara han perdut la vida 1.450 persones, 17 d'elles són espanyoles i s'estima que encara hi ha prop de 50.000 persones desaparegudes. Últims dies per inscriure's al concurs Nous Talents 2026, que enguany incorpora la dansa. Les persones joves interessades a participar en el certamen encara poden presentar la seva candidatura fins demà dimarts, 30 de juny, fins a les 23:59 hores. Les semifinals i la gran final se celebraran els dies 17, 18 i 19 de juliol al Castell. I ahir, diumenge 28, es va inaugurar al matí el nou parc i renovat parc infantil de la plaça Catalunya, 950 metres quadrats, amb un espectacular nou castell de fusta, on els més petits ja van poder gaudir dels jocs aquí a plaça Catalunya, amb jocs completament moderns, segurs i accessibles per a tothom. Zones diferenciades per edats, perquè tant nadons com els més grans puguin jugar al seu ritme de forma segura i amb una gran zona d'ombra dissenyada per oferir el màxim confort per a les famílies. I fins aquí el butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb una nova actualització. Fins ara.
2: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs el proper 29 de juny s'inaugura una nova temporada de la biblioteca a la platja. Aquestes les activitats aniran al voltant de l'astronomia. Doncs parlem al respecte per concretar quines activitats presenta la biblioteca enguany amb la Míriam Huguet, directora de la biblioteca a la platja, també de la directora de la biblioteca, Ramon Fernández Jurado. Bon dia, Míriam.
1: Bon dia, Anna.
0: Comença el 29 de juny al lloc habitual i en els horaris habituals, oi?
1: Sí, sí, sí. El proper dilluns 29 a les 5 de la tarda obre les portes de nou la Biblioplatja, amb moltes ganes, molta il·lusió. I sí, sí, al mateix lloc, al Passeig Marítim 133, en aquell mòdul que tenim tan estupendo, i a més amb la tarima de fusta, no? Amb vistes mentre estàs llegint a primera línia de mar. Els horaris seran de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9.
0: Molt bé, i a banda d'oferir els serveis que ofereix també habitualment la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, com de préstec de documents, es pot llegir la premsa diària també cada dia, hi ha un conjunt d'activitats.
1: Sí, sí, sí, a més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: També continua el temps dedicat al medi ambient.
1: Sí, sí, per suposat, la Biblioplatja sempre té aquest component relacionat amb el medi ambient, i els dijous serà el torn de les hores del medi ambient. Les hores del medi ambient les podem oferir gràcies a la col·laboració amb la Regidoria del Medi Ambient i també al suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels, no? Enguany tindrem el CRAM, que ens oferirà activitats tan interessants com la mar de plàstics, també parlarem de dofins i de balenes, els taurons en perill, entre moltes d'altres. I també de medi ambient, comptarem amb Fumbrain, Medulis i bueno, amb d'altres també companys que, amb els que hem col·laborat altres anys.
0: També enguany presentarà dues activitats relacionades amb la màgia.
1: Sí, sí, sí, sí. Enguany volem donar protagonisme a la lectura, que és el que ens toca, amb el foment de la lectura, i per això farem les hores del conte, però per tancar tant el mes de juliol com el mes d'agost, l'últim dimecres de cada mes, tindrem una actuació de màgia ben especial. El dimecres 29 de juliol comptarem amb la maga Melanie, us la recomano moltíssim, és fantàstica, i també per tancar el mes d'agost, el dimecres 26 d'agost, comptarem amb el Marcos Mago, amb el seu espectacle Con la boca abierta, que és com us quedareu si veniu.
0: Molt bé, activitats adreçades, doncs en aquest cas, sí, al públic més infantil.
1: Sí, bueno, us haig de dir, la màgia és per tots els públics, això sí que no només infantil, jo crec que pot agradar a tots la màgia, ho hem vist. Les hores del conte et diria que també, sí que és veritat, no? Pot anar més dirigit a públic familiar, però les hores del conte, si ens deixem endur, ens poden enganxar a tots. I després, pel que fa als dimarts astronòmics, on us deia que tindrem totes aquestes activitats relacionades amb l'astronomia, gràcies gran part a la col·laboració amb Astrofels, l'associació astronòmica de Castelldefels tan interessant i tan important que tenim aquí, també podran agradar a adults, o sigui que aquest any diem que és per tots els públics.
0: Que bé, i com dèiem, doncs, habitual la presència de persones que s'acosten a la biblioteca o per portar-se, com deien al principi, documents o per llegir allà in situ aquelles obres. Evidentment, el fons és més petit que la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per espai, però també té una bona representació de llibres de tots els gèneres, podríem dir, oi?
1: Sí, sí, sí, sobretot tenim novel·la, que és com el que ve més de gust, no? Llegir quan estem d'oci, tenim novel·la, tenim novel·la juvenil, i tenim còmic també, i pels més petits doncs una mà de contes. Sí, sí, sí, sí. O sigui, lectures com més atractives, no? Més de cara a l'estiu.
0: Molt bé, doncs podem adreçar-nos a la Biblioteca a la Platja, que com ja no veia les seves portes aquest 29 de juny, i també coincideix amb el canvi d'horari de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, tenir-ho en compte també.
1: Sí, sí, sí. Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres obrim de 4 a 2 quarts de 9, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 i els divendres de 10 a 2.
0: Els dissabtes ja no hi haurà activitat.
1: Els dissabtes ja no hi haurà activitat de biblioteca.
0: Molt bé. Doncs, Míriam Huguet, moltíssimes gràcies com a directora de la Biblioteca La Platja i també, evidentment, de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per presentar-nos aquestes activitats, aquestes novetats, aquests continguts que oferirà enguany la Biblioteca a La Platja.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: A tu, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Castelldefels, així som.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. El govern espanyol millora 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia i la situa en el 2,6% del PIB per aquest any, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran. El Consell de Ministres aprova avui el quadre macroeconòmic i concreta quines mesures del conegut com a escut social prorroga 3 mesos. La inflació es manté al 3,2% al juny en el conjunt de l'Estat. És el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge, segons l'Institut Espanyol d'Estadística, i contribueix que el preu dels carburants es moderi. En canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten després que se'ls deixés d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. Hora és clau per la localització de possibles supervivents sota la runa dels edificis ensorrats pels terratrèmols a Veneçuela, mentre creixen les crítiques internes per la falta de capacitat de resposta. L'últim balanç s'acosta als 1.500 morts i desenes de milers de desapareguts. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats d'aquests darrers dies. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, opta per no declarar a la Comissió d'Investigació del Senat sobre la gestió de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. Alcázar ha recordat que apareix com a investigada en la causa judicial vinculada a la compareixença d'avui. Fins a les 5 de la tarda, els serveis mínims per la vaga de Renfe fixen el pas d'un de cada 3 trens habituals a Rodalies. Segons la companyia, l'aturada només provoca que circulin un 6% menys dels combois, però al matí molts usuaris que no sabien que hi havia vaga s'han hagut d'esperar més temps a les andanes. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes. I el Premi Cerveri 2026 a la millor lletra original en català ja té finalistes en una llista d'un total de 10 temes i trobem noms com la Ludwig Bank, Maria Jaume o el Petit de Caleril. A partir de dilluns que ve es podrà votar al web de Catalunya Ràdio i el resultat se sabrà el 15 de setembre, coincidint amb la gala dels Premis Literaris de Girona.
2: Esports.
1: Montserrat Raya, bon dia.
3: Bon dia. La selecció dels Països Baixos, dirigida per Ronald Koeman, buscarà aquesta matinada un lloc als vuitens de final del Mundial de Futbol. Els neerlandesos s'enfronten al Marroc. Qui guanyi jugarà als vuitens contra el Canadà, que ha eliminat Sud-àfrica 1-0. Als setzens de final del Mundial, abans, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai i Espanya jugarà dijous contra Àustria. El Barça és el primer rival de l'Europa a la pretemporada del segon curs en què jugaran a la Primera Federació. Els escapulats visitaran la Ciutat Esportiva Blaugrana el 24 de juliol, 30 anys després de l'últim partit amb el primer equip blaugrana, i Nico Ojeda fitxa pel Barça d'hoquei patins fins al 2029.
1: Tarda de calor intensa, un dia més a tot el país. Farà sol a la costa i a Ponent. S'esperen nuvolades a la serralada prelitoral i al Pirineu. Cap al Pirineu, les Guilleries, al Montseny i al Coll de Cabra hi podria haver tempestes.
0: Castelldefels avui.
4: Bon dia, ara al butlletí informatiu Castelldefels avui fem un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. Castelldefels s'ha commemorat el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. La festa Pride amb Loco Bongo va ser la gran protagonista del passat dissabte. Un dia abans, la plaça de l'Església acollia la lectura del manifest institucional. El programa d'activitats va incloure també de manera general un Zumba Pride familiar, tallers i cinefòrums, entre altres actuacions. A més, la façana de l'Ajuntament, el castell i les lletres ornamentals de la plaça de les Palmeres i la plaça Colom es van il·luminar diumenge amb els colors de l'Arc de Sant Martí. La plaça de les Palmeres i el seu entorn plens el primer cap de setmana del Palm Market. Les nits d'estiu, d'iniciatives culturals, gastronòmiques i comercials van començar el passat 26 de juny i es perllongaran fins al 5 de setembre. L'oferta inclou projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals en viu, plans familiars i tardes de comèdia. La iniciativa vol que la ciutadania gaudeixi dels vespres a la vora del mar. I des de l'àrea de manteniment de la via pública ens informen d'una nova tanca de fusta al barri del Poal dins de les seves actuacions setmanals. Les parelles de manteniment de la via pública van realitzar 15 treballs entre el 22 i el 26 de juny. Aquesta tanca de fusta transforma un espai del barri del Poal. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora ja amb el torn de l'informatiu local i totes les notícies destacades en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Aquesta sintonia, com saps, s'indica que tenim amb nosaltres a Leo Piqué, inspector de la policia local, per parlar de les incidències ocorregudes aquest cap de setmana, i també anunciarem doncs, una incidència que hi haurà aquest diumenge quan passi el Tour de França per Castelldefels. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: Doncs com han estat el cap de setmana pel que respecta a la seguretat?
1: Doncs mira, ha estat un cap de setmana molt calorós, amb molta afluència de gent a la platja i al municipi en general, però no hem tingut, per sort, no hem tingut intervencions rellevants, salvo alguna persecució que ha hagut alguna persona que havia fet alguna infracció i s'ha donat la fuga, però va acabar la cosa sense més transcendència. Mm-hmm. Algun control d'alcoholèmia que hem fet i alguna alcoholèmia positiva, però pel volum de gent que hem tingut i les dades en les que estem i la temperatura que està fent, doncs la veritat és que ha estat un cap de setmana relativament tranquil en el que es refereix a la seguretat.
0: Mm. Sabem que es crea durant la temporada alta, la temporada de platges, doncs un servei extra, un dispositiu extra de reforç a la presència de la policia local a la platja amb caràcter preventiu.
1: Sí, bueno, la unitat de platges és una unitat històrica del municipi, van ser els primers municipis des de fa molts anys que van tenir unitat de platges per característiques nostres, no? I la mantenim, està composada per 8 agents, un sergent, que està avui aquí també amb nosaltres, i jo mateix, i bueno, intentem donar cobertura a tot el que són els requeriments de platges, de donar seguretat a la ciutadania i, sobretot, que no hi hagi furts, que no hi hagi robatoris, que no hi hagi baralles, que n'hi hagi, doncs, molt transmetre seguretat i que la gent que ens visiti, la gent d'aquí del municipi, que passin que gaudeixin d'una bona jornada que es té de fer i que se'n vagin un bon sabor de boca. I, bueno, fem un esforç important en que sigui una quantitat de gent suficient per garantir això.
0: Recomanacions amb aquesta calor. Vivíem la passada setmana un avís de protecció civil d'abans calor intensa també durant les hores de la nit, però durant el dia doncs, hi ha un seguit de recomanacions, per exemple, no practicar esport ni fer un esforç més enllà de l'ús habitual a les hores durant el dia, no? Ja no sé quina hora dir, perquè sí, ja fa tanta calor a les 10 que a les 11 que a les 12 o a la 1.
1: La veritat, Anna, és que portem un tancament de primavera i un estiu tremendament calorós, no? Ho estem, no sé si patint o gaudint, depèn cadascú el que li agradi, però el que és veritat que les temperatures són molt elevades. Ja no sols és un tema d'aquí de Catalunya, Espanya, sinó a nivell europeu també estem veient notícies que realment són alarmants. I aquí doncs estem s'incrementa el problema amb la humitat, no? Una humitat relativa al voltant del 80% provoca una sensació de xafogó molt elevada, de tal forma que 35 graus de temperatura aquí a la costa, al nostre municipi, ja són temperatures per tal de començar a prendre precaucions i mesures de seguretat per la salut, per la integritat. I aquí estaríem parlant doncs, del de sempre, intentar evitar les hores de punta, les hores de més irradiació solar, fer esports, hidratar-se freqüentment i bueno, doncs, tot allò que és el sentit comú una mica, que de vegades doncs, jo quan veus de Benqui fent de porta a quina hora dius, hòstia, no és gaire recomanable, no? I a nivell policial el que intentem és això, intentar fer recomanacions i poca cosa més.
0: Molt bé, parlem ara d'un esdeveniment que tindrà lloc el proper diumenge, que és quan passi el Tour de França per Castelldefels. Serà poca estona, però evidentment doncs, les característiques d'aquest esdeveniment obligaran a tallar el trànsit.
1: Doncs sí, el Tour de França és una de les cites esportives més importants a nivell mundial. Aquest any tenim la sort de que ens visiten passa per Castelldefels aquesta cursa i això doncs, té una transcendència en tots els sentits de rellevància de com a nom de Castelldefels, com a nivell esportiu, a nivell de promoció, en tots els sentits. I això suposa un dispositiu molt, molt ampli, policial, per tal de garantir la seguretat d'aquesta cursa. Aprofito per el vostre micròfon per dir que el dissabte, dia 4 per la nit, començarem a deixar el passeig marítim net de qualsevol vehicle, és a dir, qualsevol que escolti ja sap que el dissabte té que treure el vehicle per la nit, per la tarda poden anar a restaurants, poden anar de nit també, però a partir de les 8 de la nit ja començarem a fer una retirada massiva de vehicles per tal de deixar-ho net perquè el dia següent, el diumenge, pugui passar desenvolupar-se la cursa sense cap risc. I el diumenge, que ja és el dia que passa la cursa, que se prevé que passarà cap a les 3 per Castelldefels, doncs pel matí a les 8 se tancarà tota la circulació pel passeig. Vull dir, si algú vol anar a hostaleria, a la platja on sigui, no podrà fer-ho amb vehicle, a la platja, i a partir d'una hora, depenent de les indicacions que dona l'organització, ja tenim doncs, el pas fins i tot de vianants perquè ningú pugui creuar, perquè el Tour no és sols la, no és sols la, la cursa ciclista, que en si és la que mou tot això, sinó que hi ha tota una sèrie de caravanes de promoció, de publicitat, que avancen al Tour, i això doncs, ja provoca que moltes hores abans de passar la cursa ja se doni seguretat al circuit i tinguem ja la visita massiva de gent. No? És un dia, pensem que és històric, un dia que passi el Tour per Castelldefels, doncs és un moment per recordar. Intentem fer-ho de la millor forma possible per garantir la seguretat tant de ciclistes com de ciutadans i vianants, però això comporta de que d'alguna forma hi haurà, la platja se veurà afectada, insisteixo, dissabte a partir de les 8 de la nit ja se prohibirà la circulació pel passeig, es començarem a traure els vehicles d'allà i el diumenge a les 8 de matí ja prohibirem tota circulació i retirarem tots els vehicles i depèn a quina hora sigui, depenent de les previsions, doncs ja no podrà creuar ni la gent tampoc, no? Vull dir, se tallarà totalment el tràfic.
0: Fins a quina hora de la tarda ja és la previsió, diguéssim, les 5, les 6?
1: Bueno, una vegada passi el Tour, una vegada ja hagi passat tota la comitiva, doncs ja començarem tot el que és el procés de desactivació del protocol i començarem a retirar tanques, a retirar senyalitzacions. Quina hora? No m'atreviria a dir quina hora, perquè dir, igual que costarà molt de muntar, costarà molt de desmuntar. No m'atreviria ara mateix a donar una hora concreta a les 6 de la tarda, per exemple, podria ser una hora orientativa, però estarem pendents de moltes circumstàncies.
0: El transport públic tampoc passarà pel passeig marítim,
1: No passa pel transport públic. O sigui, quedarà totalment tancat. Volia recordar que, fins i tot, quedarà tancat el pas de vianants. O sigui, la circulació de vianants d'una banda a l'altra quedarà totalment tancada.
0: També.
1: Vull dir, arribarà un moment en què no pot creuar ningú. Aleshores hi ha un desplegament molt important tant de policies locals, Mossos, col·laborarà agents de seguretat privada i voluntaris que impediran totalment que ningú pugui passar de banda a banda. ¿Vale? I això sí que és important que la ciutadania ho sàpiga perquè provocar una sèrie de molèsties i una sèrie de situacions poc agradables, sobretot perquè pensem que és un diumenge que si les temperatures, condicions meteorològiques no canvien, pot fer molta calor, on la gent voldrà tornar a venir a Castelldefels a la platja a gaudir de la nostra platja i la nostra hostaleria, els nostres serveis i se veurà una mica limitat en aquest sentit.
0: Per aquesta raó, sobretot la gent que vulgui venir, com deies, a Castelldefels, hi haurà controls informatius abans d'entrar a la nostra passeig marítim.
1: Sí, en principi ja trobaran que estarà tot tallat i hi haurà ja senyalització per tot arreu que no podran arribar, és a dir, ningú pensi que arribarà al passeig marítim i tindrà una volta, o sigui, això senyalitzarà per les vies més importants amb senyals de talls i la gent doncs, no podrà accedir de cap forma.
0: En qualsevol cas, el transport públic sí que seguirà itineraris alternatius.
1: Sí, el transport públic continuarà igual. Renfe, per exemple, continuarà circulant, continuarà la parada del baixador, continuarà activa, i autobusos farà els seus alternatius, pot ser pel passeig marina, pot ser la Constitució, evidentment, però el que són les parades del passeig marítim, evidentment, queden impracticables, probablement ho faci amb la paral·lela que és el passeig marina.
0: Molt bé. Doncs alguna cosa més a comentar, Leo?
1: Doncs res, que es protegiu de la calor, que tinguem una bona setmana i poca cosa més, i que aquest Tour que sigui un èxit com sempre i no tinguem cap incident, i agrair-vos la vostra predisposició a poder fer aquestes explicacions.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Leo Piqué, sotinspector de la policia local. Que vagi molt bé i que tinguis una bona setmana. Bona feina també aquest diumenge amb el pas del Tour de França per el passeig marítim de Castelldefels.
1: Moltes gràcies. Esperem que el proper dilluns puguem parlar del Tour de França com un dia històric.
0: Exactament. Gràcies, bon dia. Bona setmana.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org

0: Cars till the Fells, així som.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels.
1: Us hi esperem.
0: Castelldefels, així som.

0: Doncs, com sempre, molt benvinguda l'Anna Dolors Rodríguez des de l'àrea de Polítiques d'Igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia. Estic aquí aquest dia tan calorós. Sí. No, sembla que no tan com ahir, però...
0: Però no, no, 30 sí. graus no ens treu ningú.
1: No, aquí la ràdio per això s'està
0: molt, molt bé. Sí. Escolta'm, parlem d'una activitat doncs, que podríem dir que barreja l'emprenedoria en femení amb la qüestió lúdica. Cinema, crispetes i acció s'anomena, oi? En què consisteix?
1: Doncs sí, doncs aquest any, com cada 4 anys, des de la comarca del Baix Llobregat, que és una comarca històrica en la reivindicació dels drets de les dones, s'organitza ja el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i dintre d'aquest marc organitzem aquesta activitat. A Castelldefels, com en els darrers anys, doncs, ha treballat amb la voluntat de continuar contribuint a situar els drets de les dones al centre de la vida política i social, i aquest congrés és una oportunitat. I això es tradueix que durant el congrés es durà a terme a finals d'octubre d'aquest any, del 2026, i aquests mesos previs tots els municipis de la comarca estem proposant aquests espais de treball, de debat sobre diferents temàtiques que ens proposen des del Congrés, i dintre d'aquest marc s'organitza aquesta sessió de treball que, com bé has dit, combina una mica la part lúdica amb la part també de reflexió i debat sobre l'emprenedoria en femení. És una proposta que a través de diferents esquetxos de cinema s'abordaran temes com les barreres de gènere, tant estructurals com psicològiques, els referents i també aquests referents cinematogràfics, com queden reflectits en l'emprenedoria femení, quins referents cinematogràfics tenim. Per tant, creiem que és una proposta diferent, fresca i que, bueno, que engrescarà doncs, a les dones que...
0: Dones que
1: de Castelldefels que tinguin ganes de...
0: T'estan acostant una mica més al micròfon. Ah.
1: Quítate esto, sí, sí. Ponte esto y empezamos. No sé, i això que fa temps que vinc a la ràdio i encara no m'ho sé. Bé. M'hauràs de fer un prèvio. Comencem, no? Des de...
0: Sí.
1: Que mal, parezco novata.
0: No passa res. Bé, doncs, aquestes activitats es duran a terme durant aquests mesos.
1: Sí, des del març altres municipis estan organitzant doncs, subseus. Nosaltres les centralitzarem ara aquesta el 30 de juny i estem treballant, que ja us passarem la informació per si és possible fer-ne una altra al juliol. En aquest cas, de les comissions de treball que proposa el Congrés n'hi ha 6, dones de més de 65, pobresa, racisme, emprenedoria, salut i també violències digitals. D'aquestes comissions, conjuntament amb l'equip tècnic i polític, hem analitzat quines són les temàtiques que actualment també tenen més impacte en les polítiques que estem desenvolupant i conjuntament també amb el Consell de Dones, que és el nostre espai doncs, de codisseny d'aquestes activitats, doncs, hem decidit de tirar endavant aquestes dues subseus. L'emprenedoria en femení és un dels temes que estem abordant darrerament a través del programa d'equitat de gènere, que és un programa que ve subvencionat per la Generalitat de Catalunya, i doncs dintre d'aquest marc conjuntament i també hem d'agrair a les companyes i companys de promoció econòmica perquè el treball transversal sempre fa que impacti d'una manera doncs, més gran aquelles accions que portem a terme, doncs vam dissenyar aquesta proposta, que a més la portarà a terme la Raquel Caballero, que ja ha treballat al nostre municipi, que ja té coneixement del context de l'emprenedoria en femení aquí a territori i que a més és especialista en gestió del talent i lideratge femení i que és veritat que agraïm, aprofito per agrair la implicació i l'expertesa que ha tingut des del moment zero que li vam fer la proposta.
0: Mm-hmm. I l'altra, doncs, que té a veure amb el cinema, també. Ens explicaves, no?
1: Doncs sí, la proposta que ens fa la Raquel és... Sabem que sovint quan fem propostes hem de donar una volta, no? Perquè a vegades el que també és més interessant és que les propostes, la metodologia ens permeti doncs, arribar on volem arribar, però d'una manera també divertida i àgil. Aleshores sí que ens va proposar la Raquel que el cinema podia ser una bona eina per poder reflexionar sobre aquestes barreres de gènere, però des d'una perspectiva doncs, cinematogràfica. Així que els talls són l'excusa, no? Doncs, per poder reflexionar i treballar sobre els reptes que tenim a l'emprenedoria en femení a territori.
0: Molt bé, aquestes sessions són obertes a totes les dones de Castelldefels?
1: Correcte, qui vulgui participar, això sí que li demanem que s'inscrigui a la pàgina web de l'Ajuntament trobarà el formulari. Si no el troba, si és difícil, com sempre us dic, estem a l'Espai Montserrat Roig, ara en jornada intensiva de 9 a 1 i mitja, i si no, un correu electrònic, igualtat@castelldefels.org, i doncs fem la inscripció en un moment. És important per controlar una mica l'aforament i també perquè a la inscripció, aquelles dones que ja ho hagueu fet, també preguntem una mica quina és la trajectòria a nivell d'emprenedoria, per també que la sessió sigui el més adequada possible al públic que assisteix. I també per si alguna dona que necessita el servei de canguratge, doncs és un moment de demanar-ho i així també ho podem gestionar.
0: Molt bé, i unes altres inscripcions que s'han obert, les del concurs Reimagina't, que les últimes edicions han saldat amb resultats molt positius pels estudiants de Castelldefels.
1: Doncs correcte, i esperem que continuem amb la bona ratxa. S'han iniciat ja el que és la part de difusió, sí que és veritat que hi ha termini d'inscripció fins a principis de novembre, després, com sempre, tindran un temps per presentar els vídeos. Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar. I aquest any la proposta de temàtica, que sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs, emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Molt bé, és difícil explicar alguna cosa en un minut perquè has de ser molt sintètic. Oi?
1: Molt, molt, però els joves són uns cracs. Sí. Vaig estar revisant els vídeos de les tres edicions guanyadores i és veritat que en un minut, des del primer premi que vam recollir, que era sobre els cossos, a través d'un muntatge d'imatge ràpida, no? Com reflectien aquesta diversitat de cossos, fins l'últim, que era un vídeo d'un minut, en un minut explicaven com estàvem pensant el vídeo que havien de fer i a través d'aquest muntatge d'un minut reflexionant sobre els microracismes, no, que es donen a la quotidianitat també a l'hora de fer un vídeo. Per tant, jo seria incapaç, per això crec que són uns cracs de fer-ho, que en un minut puguin explicar, abordar temes tan complexos, doncs l'any passat eren les migracions, els cossos, doncs la diversitat de masculinitats. Segur que ens sorprenen. I esperem que recollim premi, clar.
0: Bueno, ahí estamos, sí, que dos sí, seguits sí. També, molt bé.
1: Sí, sí, sí, esperem que sí. I aprofito, Anna, perquè ara estem amb aquesta calor, però el dissabte tenim una proposta, va venir crec que ahir la Sofia sí, o fa poquet, sí. De la meva companya, que us esperem al Tardeo del Pride aquest any, a la partida de les 7 a la plaça de l'Església, amb una proposta superdivertida, superrefrescant, que farà que ens ho passem bé. Allà estaré, espero veure-us.
0: Molt bé, moltes gràcies. I el dia d'abans, a la lectura del manifest.
1: Ai, sí, que m'havia deixat la part més institucional, però també superimportant, que és a les 12 a la plaça de l'Església. Hi haurà la lectura del manifest institucional, que hi haurà tot el consistori doncs, una mica doncs, visibilitzant aquest compromís també de Castelldefels amb els drets del col·lectiu LGTBI. Uns drets que, com passa amb els drets de les dones, són drets per tots i totes. I
0: sí, sí, malauradament veiem en el recent cas passat a Mataró com continua havent segons quins sectors i segons quins col·lectius doncs, que traspassen aquests, vulneren aquells drets d'altres persones.
1: Correcte.
0: I continua havent violència.
1: Els delictes d'odi per motius d'identitat, expressió de gènere o per orientació sexual continuen estant, com dius, a l'actualitat, malauradament. Per tant, ens donen pistes de que tenim molta feina encara per avançar. En societats que podem dir que, com la catalana, l'espanyola, doncs hem avançat molt amb la legislació de drets LGTBI. Podem dir que estem en un context doncs, de garantia de drets, però això no es tradueix que siguin d'una manera immediata. Per tant, la importància d'aquestes propostes de sensibilització i de visibilització dels drets del col·lectiu LGTBI.
0: Doncs la Dolors Rodríguez, encantada, com sempre, que siguis aquí amb nosaltres per explicar-nos aquestes informacions referent als drets del col·lectiu LGTBI i també referent a aquest proper congrés de les dones del Baix Llobregat en el qual participa activament doncs, Castelldefels, com sempre. Recordeu als més joves, obert les inscripcions pel concurs Reimagina't, com comptar en aquest cas, en un minut, temes relacionats amb les noves masculinitats.
1: Correcte, veus que és l'estiu, que sembla que haguem d'estar com més tranquil·les i ja veus que Castelldefels és una ciutat molt efervescent i evidentment el nostre àmbit doncs, també. Moltes propostes, moltes activitats per no parar tampoc durant l'estiu.
0: Efectivament, moltes gràcies, Anna Dolors, i que passis una bona revetlla aquesta nit.
1: Ai, sí, aquesta nit, la nit més curta de l'any, una nit també per cremar coses que no ens agraden i fer bons propòsits. Aprofito també per dir-vos que a l'Avinguda Abans en Passeig Marítim, com és tradicional també els darrers anys, hi ha un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del Pla de Xoc, que són serveis preventius, per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs volem que sigui també segura i també lliure, així que us engresquem a tots i totes a disfrutar de la revetlla, que és una nit doncs també màgica, i a passar-ho bé.
0: Que ho passis bé també, Anna.
1: Jo sí, jo
0: I
1: crec
0: bon
1: que
0: estiu,
1: sí.
0: Si no ens veien.
1: Sí, bon estiu igualment a tu, Anna, especialment, i a tota la família de la ràdio.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
2: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 29 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'Ajuntament reitera les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta en el ple municipal. Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ja havia fet públic el seu posicionament en relació a la nova ABS i la sessió plenària va servir per reiterar-lo. Comença una nova edició de l'Escola d'Estiu de la Gent Gran. Des d'avui fins al 24 de juliol, el Centre Frederic Mompou acull 8 tallers per promoure un estiu actiu, saludable i participatiu entre les persones grans del municipi. La Biblioteca a la Platja torna a l'estiu amb jocs, espectacles i lectures. Obre a partir d'avui les tardes de dilluns a divendres amb una àmplia oferta d'activitats per grans i petits. Comencem l'informatiu.

0: L'Ajuntament reitera les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. Ho va fer en el ple municipal celebrat divendres passat a l'ordinari el mes de juny. Entre els temes destacats de debat, la dació de compte de la proposta de modificació de delimitació de les àrees bàsiques de salut de la ciutat per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquest punt es va explicar que el Departament de Salut ha iniciat el procediment per a la creació d'un nou centre d'atenció primària a Castelldefels. Escoltem a la regidora de Salut, la Paquita Cruz.
1: La comunicación elevada a CatSalut del CASAP ya identificaba la necesidad de dimensionar el nuevo dispositivo en función de la población asignada. Una con previsión organizativa para adultos, población infantil, las UBAs ampliadas, administrativos sanitarios, trabajo social y estructura de coordinación. Por tanto, el Ayuntamiento no niega la preocupación de María Blanca. Al contrario, la comparte en lo esencial. La diferencia es que el Ayuntamiento está actuando desde los canales institucionales que le corresponden, exigiendo que la Generalitat concrete y garantice los recursos necesarios. Respecto a la presión asistencial vinculada a los factores estacionales o turísticos, su impacto existe, pero no es limitado sobre la atención primaria. Existe el impacto en el CUAP, en el centro de urgencias. En todo caso, se reconoce esta realidad y se incorporan recursos de refuerzo cuando es necesario mediante contratación de personal y sustitución cuando hay periodos de vacaciones.
0: En relació a la futura creació del centre d'atenció primària, s'ha publicat un edicte per sotmetre informació pública al projecte d'ordre per la qual es modifica la delimitació de les diverses àrees bàsiques de salut. Es tracta d'una disposició de caràcter general i s'exposa al públic perquè les persones interessades hi puguin presentar aportacions, observacions, suggeriments o al·legacions dins el termini d'un mes a comptar des de la mateixa data. L'anunci està acompanyat d'un document en el que s'exposen els problemes que es presenten tenen solucionar els objectius que es volen assolir, possibles alternatives i els impactes més rellevants de les opcions considerades. Durant el ple, els diferents grups polítics també han intervingut en relació a aquest fet. Escoltem a Rita Borqué, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: No ens consta cap estudi públic sobre accessos, sobre transport públic, sobre mobilitat a peu, sobre carrils bici o impacte sobre la circulació de l'entorn i de l'aparcament. Una ciutat que planifica un equipament d'aquesta magnitud no pot deixar la mobilitat per al final. Primer es planifica i després s'executa. També ens preocupa la manca de participació ciutadana real en tot el procés. És cert que s'ha obert una consulta pública administrativa, però això no és el mateix que un procés participatiu. I quan parlem de salut pública estem parlant d'un dels pilars fonamentals de l'estat del benestar. Les decisions no es poden prendre només des dels despatxos. Cal informació, cal transparència, cal participació, cal tenir en compte que tenim moltes segones residències i que en època d'estiu augmenta la població. Cal tenir en compte que tenim moltes residències de gent gran, la pressió turística, també l'envelliment de la població.
0: Un altre dels factors que s'ha posat a manifest al ple ha estat l'envelliment de la ciutat. Escoltem a Sílvia López com a membre del grup polític que Movem en Comú Podem.
3: Tenim un índex d'envelliment que ja frega el 16,5% de la població major de 65 anys. I, per tant, exigim reduir les ràtios d'atenció i augmentar la plantilla de personal sanitari a Castelldefels, que el mateix departament va aprovar el 2021. Per garantir que tota la cartera de serveis prevista es pugui donar, així com reduir la pressió assistencial i millorar l'accessibilitat i la qualitat d'atenció. Volem que aquest CAP obri ja, evidentment que sí, però volem que ho faci amb tots els seus serveis desplegats al 100% des del primer dia. No esperem a una obertura per fases ni un buidat de recursos dels CAPs de Can Bou o del Castell. Necessitem que el govern municipal s'uneixi a aquestes reclamacions i planti cara davant del Departament de Salut. Fem que aquest CAP de la Muntanyeta sigui una millora real, digna, justa i verificable per totes les veïnes de Castelldefels. Moltes gràcies.
0: Per la seva part, la portaveu del Partit Socialista de Catalunya ha qüestionat la implicació de l'Ajuntament pel que fa a temes com la salut i l'habitatge.
4: Les competències moltes són de la Generalitat, com és la salut o és l'habitatge, però hem de recordar que el 2011 l'equip de govern del Partit Popular va construir un quart institut quan la competència era clarament de la Generalitat, però es va fer amb recursos propis i també ara està urbanitzat el carrer Barcelona quan la part de l'urbanització també correspon a l'Ajuntament. Per tant, si l'Ajuntament vol ser proactiu, pot fer-ho. no quan interessa sí, quan interessa no. Això per què ho dic? Perquè el pla de mobilitat es podia fer des de l'Ajuntament fa mesos, perquè vostè acaba de dir que han fet un díctic on les persones es podran informar, però on es podran dirigir els ciutadans. Han pensat en posar la UAC, millor una finestreta, perquè la gent pugui ser atendre? Vull dir que, si ens podem pensar, crec que l'Ajuntament, amb recursos propis, podia fer coses que ara mateix està exigint a la Generalitat.
0: Pel que fa als escrits presentats al ple, s'han abordat temes molt diversos, des de l'habitatge i l'urbanisme fins a la salut pública i la denúncia d'errors administratius, posant sobre la taula algunes de les principals preocupacions de la ciutadania. La primera intervenció ha estat per part del sindicat de llogaters, que ha posat de manifest la crisi de l'habitatge a la ciutat. Escoltem a un dels membres.
5: Nosaltres, el sindicat de llogateres, avui denunciem en aquest ple la deixadesa del govern de l'Ajuntament de Castelldefels, la seva negligència administrativa per no haver fet tot el possible per eliminar la xacra dels habitatges buits, l'incompliment de l'alcalde de la seva obligació legal de perseguir els habitatges buits i la feblesa i la manca de coratge del senyor Reyes, al que l'han tremolat les cames en el moment decisiu. Creiem que encara estem a temps de donar-li la volta a aquesta situació, de revertir la situació, de cercar una solució que permeti que els habitatges realment buits de Castelldefels, després d'una anàlisi de quals són els indicis que permeten establir quals són buits, siguin pel lloguer assequible de tots els ciutadans i ciutadanes de Castelldefels. Per tant, si creiem que encara es pot revertir aquesta situació, ara i aquí fem una petició, una crida a totes les regidores i a tots els regidors d'aquest Ajuntament, perquè endreceu aquesta situació. Acordeu el que políticament i administrativament pertoqui per tal que els habitatges buits de Castelldefels, els que siguin 1.100 o 10, es posin a l'abast dels veïns i veïnes mitjançant un programa de lloguer assequible dirigit per l'Ajuntament.
0: En resposta a l'escrit, la regidora de Polítiques d'Habitatges, la Mariana Ortega, ha explicat les actuacions que s'han fet des de l'equip de govern.
6: En primer lugar, quiero agradecer todas las intervenciones y, en concreto, la intervención del sindicato de llogateres y el interés que muestran por una cuestión tan importante como es el acceso a la vivienda. Ante esta situación, este gobierno decidió impulsar un nuevo estudio técnico elaborado por una consultora especializada que estuvo finalizado en pocos meses y presentado en la tabla local de Habitatge el pasado 27 de enero, en cuanto estuvo en nuestras manos y con total transparencia. En esa sesión, los propios autores del estudio explicaron claramente cuál era la metodología utilizada y cuáles eran las limitaciones de los resultados obtenidos. Posteriormente, el 23 de marzo, esta misma información volvió a trasladarse en una reunión en la Alcaldía, donde se informó además de la organización del equipo encargado de iniciar las comprobaciones. Y el 12 de mayo, en una reunión con los grupos municipales de la oposición, se dio cuenta de las primeras inspecciones realizadas sobre vivienda de grandes tenedores, así como el inicio de los expedientes que reunían los requisitos previstos en la ordenanza fiscal reguladora del recargo del IBI sobre viviendas desocupadas, una ordenanza impulsada y aprobada por este equipo de gobierno, con el objetivo de ponerlas como alquiler social. Por tanto, este ayuntamiento no ha permanecido inactivo. Ha seguido una hoja de ruta basada en el estudio técnico, en las comprobaciones individualizadas de los inmuebles y en la aplicación de los instrumentos que la legislación pone a disposición de los municipios.
0: Un altre dels escrits ha estat presentat per l'Associació de Llogaters vinculat a la plataforma d'afectats per la hipoteca, en què s'ha denunciat diversos errors administratius durant la sessió. Alguns dels afectats han explicat en primera persona les conseqüències d'aquestes incidències. Escoltem a un dels membres.
7: Sí, el pasado 17 de abril, un grupo de vecinos de nuestro barrio, Les Botigas, presentaron alegaciones sobre la modificación puntual del Plan General Metropolitano en el ámbito Botigas Oest de Castelldefels. La zona afectada está delimitada por las calles Masteler, Paseo del Ferrocarril, Carrer de las Barcas y Avinguda de Castelldefels. Después de consultas por parte de algunos vecinos sobre esta situación, la respuesta es solo que están pendientes de que Carreteras dé una respuesta. A día de hoy, seguimos sin tener claro el por qué se desafecta una parte de nuestro barrio para construir nuevas edificaciones y las casas de estos vecinos no se ven desafectadas, siendo viviendas ya consolidadas desde hace más de 50 años que se construyeron y se ven afectadas por la falta de servicios, no hay alcantarillado, no pueden efectuar horas de mejora y según hemos podido consultar en el PEDUM, no vemos que se mantenga dicha afectación y que esa zona se califica como área de oportunidad urbanística. Rogamos que nos informe de la situación de dicha zona de nuestro barrio.
0: Tot just escoltàvem a la Sònia Moreno, membre de l'Associació de Veïns de Can Bou, en relació amb la modificació del Pla General de les Botigues Oest de Castelldefels. I un altre dels escrits ha estat presentat per l'Associació de Llogaters vinculats a la plataforma d'afectats per la hipoteca, on s'han denunciat diversos errors administratius. Durant la sessió, alguns dels afectats han explicat en primera persona les conseqüències d'aquestes incidències. Escoltem a un dels membres.
8: Lo que preguntamos es por qué familias en situación de vulnerabilidad acreditada han tenido que soportar retrasos continuados mientras la amenaza de perder su hogar se hacía cada vez más real. Porque detrás de cada expediente hay personas, porque de las personas de las que debemos preocuparnos y ocuparnos, es nuestra obligación. Y porque, como ustedes conocen, el Ayuntamiento tiene una obligación legal de protección y amparo frente a situaciones de vulnerabilidad social. Las familias no pueden esperar indefinidamente. Los procedimientos administrativos sí tienen tiempo, los desahucios no. Y cuando la Administración llega tarde, quienes pagan las consecuencias nunca son los expedientes, son las personas. Después de todo lo expuesto, valoren ustedes mismos si este procedimiento transmite seguridad y protección a las familias o, por el contrario, genera más incertidumbre y más angustia en personas que ya se encuentran en una situación límite. La actuación de la Administración debería servir para proteger y acompañar a quienes atraviesan una emergencia habitacional, no para aumentar la sensación de indefensión. Mirar para otro lado no resuelve el problema, sino que lo agudiza.
0: Des de l'Ajuntament, el regidor de Serveis Socials, el Javier Iniesto, ha estat qui els ha donat resposta.
9: En contestación al escrito de la plataforma, simplemente, bueno, lamentar profundamente la situación que están pasando estas familias. He de reconocer que desde dentro de la área de servicios sociales estamos recibiendo una gran avalancha de personas que están siendo desahuciadas y esto hay veces que genera picos de trabajo, ¿no? De mucho trabajo. Todos piden lo mismo, ¿no? Porque piden una respuesta inmediata, ¿no? Y evidentemente, pues a efectos técnicos, pues hay veces que se requiere de cierta información. Y bueno, yo lo único que puedo decir, creo que este no es el foro para tratar este tema tan delicado. Creo que lo mejor que puedo hacer es recoger la cronología de sucesos que aparece en este escrito y emplazar a una reunión individualizada con cada una de las familias afectadas e intentar ayudarlas en todo lo que esté en nuestra mano.
0: Per la seva part, l'associació Mont Sense Guerra, en nom de Maria Blanca, ha exposat durant el ple municipal un escrit en relació a l'atenció primària.
10: Este escrito nace de las alegaciones presentadas por Marea Blanca ante el proyecto de orden por la que se modifica la delimitación áreas básicas de salud con fecha 16 de junio con número de registro X ante el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.
11: En el pleno de abril informó que se abriría un periodo de alegaciones para la abertura del ABS3, Cap Muntanyeta, el cual se abrió el 29 de mayo y finalizará el 29 de junio. Desde María Blanca ya se han presentado las alegaciones pertinentes. Interpelamos al Gobierno para que informe de cómo se ha publicitado a la ciudadanía para que pueda ejercer este derecho, así como qué alegaciones ha presentado este órgano de Gobierno.
0: La regidora de Salud, la Paquita Cruz, ha estat qui els ha donat resposta.
1: Desde la Regidoría de Salud del Ayuntamiento de Castelldefels queremos agradecer, como no siempre, la Marea Blanca de Castelldefels, la presentación de su escrito y, sobre todo, su implicación en la defensa de la sanidad pública, universal y de calidad, como lo están haciendo hasta ahora. Compartimos plenamente la preocupación de fondo, que es la apertura del nuevo Cap Muntanyeta y la creación de una nueva ABS, Castelldefels 3, que no puede ser una mera operación de redistribución administrativa, sino que debe traducirse en una mejora real, efectiva y verificable de la atención sanitaria en nuestro municipio. Precisamente por ello, el Ayuntamiento ha venido defendiendo que el tercer CAP debe ir acompañado de garantías claras, dotación suficiente de profesionales, financiación adecuada, mantenimiento de la calidad asistencial en los dos CAPs actuales, información a la ciudadanía, preservación de la libre elección pediátrica, preservación de la libre elección, pediatría de proximidad, refuerzo comunitario y coordinación con el conjunto del sistema sanitario.
0: Recordem que en aquest sentit l'Ajuntament valora de forma positiva l'obertura, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Per aquest motiu, reclama més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per tota la ciutadania. El consistori i la ciutadania poden ja presentar aportacions al projecte i el ple es pot recuperar íntegrament a través del canal de YouTube de l'Ajuntament i els canals de la ràdio Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'àrea de gent gran, organitza una nova edició de l'Escola d'Estiu de la Gent Gran, una proposta formativa i lúdica per persones grans del municipi. Escoltem el regidor, el Nico Cerpa.
12: Lo que es la escuela de verano, hace ya 3 o 4 años que viene funcionando. ¿Y qué hacemos? Pues darle una continuidad a esos talleres. Es una barbaridad de los números que te voy a decir. Hay más de 500 personas que van a participar. Más de 500 personas que van a participar desde hoy, que se ha hecho, digamos, el inicio, hasta final de mes. Van a tener 4 semanas. Hay 500 personas. Ahora me comentaba el CAP de área, que nunca hemos tenido 500 personas participando solo en el mes de julio en estas actividades. Todas las actividades las vamos a hacer en el centro, evidentemente, porque hay una circunstancia climatológica que nos impide hacer actividades al sol y estas las hemos eliminado. También, como tenemos el centro que funciona como refugio climático, es decir, si hay una persona que no puede hacer una actividad al 100%, pues que la haga al 50% y luego pues esté allí como mínimo, que no esté al sol y pueda participar, ¿no?
0: D'aquesta manera, la sala polivalent del Centre Municipal Frederic Mompó acollirà 8 tallets pensats per fomentar el benestar físic i emocional, la participació activa i la convivència entre la gent gran. La programació inclou sessions 2 dies per setmana en horari de matí i ofereix la possibilitat d'inscriure-s'hi per quinzenes. L'objectiu és promoure un estiu actiu i saludable, fomentant l'activitat física i la socialització entre les persones grans del municipi. L'escola d'estiu és així una oportunitat per seguir aprenent, gaudir de la companyia i mantenir-se actius també durant els mesos més calorosos de l'any. I des d'avui fins al 28 d'agost està oberta la Bibliopelatge Naturaula al Passeig Marítim 133. Obrirà de dilluns a divendres a la tarda a partir de les 5 i fins 8:45 del vespre, amb una àmplia oferta de llibres, revistes, pel·lícules i jocs de taula per totes les edats. Escoltem a la directora de la biblioteca, la Míriam Huguet.
13: A més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: La Biblioplatja es torna a omplir així tota la platja de cultura i diversió. Hi haurà activitats fetes amb col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i el suport a les guinguetes de temporada de la ciutat. També s'inclouen la programació activitats relacionades amb la màgia. I pel que fa a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, reajusta els seus horaris d'estiu també a partir d'avui. Escoltem a la directora de la Biblioteca, la Míriam Huguet.
13: Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurada canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres, obrim de 4 a 8:45, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 8:45 i els divendres de 10 a 2.
0: I durant tot el dia d'avui hi ha vaga al servei de Rodalies de tot l'Estat convocada pel sindicat ferroviari, que és sindicat minoritari. Consideren que l'empresa s'està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Pel que fa als serveis mínims, la Generalitat ha decretat uns serveis del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. La vaga no afecta el servei alternatiu per carretera establert en aquells trams afectats per treballs de millora de la infraestructura que mantenen l'oferta i els horaris habituals. L'operadora assegura que permetrà als usuaris afectats viatjar en el tren més pròxim a l'horari habitual i canviar o cancel·lar el bitllet sense cap cost. El sindicat ferroviari també ha convocat una segona jornada de vaga pel mateix motiu el 15 de juliol en plenes vacances d'estiu de molta gent. Castelldefels ja compta amb el renovat parc infantil de la plaça Catalunya. L'espai es va inaugurar aquest diumenge al matí després d'una remodelació integral que ha transformat els a prop de 950 metres quadrats en la zona de jocs. Escoltem el regidor de Via Pública, el Nico Cerpa.
12: A continuación del parc de Ciprés, empezamos a la rehabilitación de la plaça Cataluña, que tenemos aquí muy cerquita, y se inauguró ayer por la mañana. Tuvimos una escuela, en este caso vino Sami, ¿no? Performing Arts, de piratas, ¿no? Acuérdate que tenemos un castillo. Si miras al castillo que hemos instalado en esta plaza, ves el castillo nuestro al fondo. Y hombre, lo que queremos es que esta inauguración no sea una mera inauguración, sino que luzca un poco, ¿eh? Por lo tanto, hubo una actuación tal y como hubo también el par de Ciprés por parte de Performing Arts.
0: El nou parc incorpora un gran castell de fusta com a element principal, nous jocs més moderns, segurs i accessibles, així com espais diferenciats per edats perquè infants de diferents etapes puguin jugar amb comoditat. La reforma també ha inclòs una àmplia zona d'ombra pensada per millorar el confort de les famílies durant els mesos de més calor. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament continua renovant els espais públics destinats al joc i al lleure infantil. I l'Agència de l'Habitatge de Catalunya obre una nova línia d'ajuts per al lloguer destinada a joves que tinguin 35 anys o menys. El període de sol·licitud ha començat avui a les 9 del matí fins divendres, dia 10 de juliol, a les 2 del migdia. Com a novetat, l'ajut s'atorga per un termini de 2 anys i un import anual que pot oscil·lar entre els 600 i 3.000 euros a l'any. Aquesta convocatòria d'ajuts, com dèiem, està dirigida exclusivament a persones joves que tinguin 35 o menys de 35 anys a data 31 de gener del 2026. Els joves han de ser titulars d'un contracte de lloguer, habitació o sessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i no superar el llindar d'ingressos establerts a la normativa. Pel que fa a l'import màxim de lloguer mensual, no pot superar els 1.000 euros al mes o 450 en el cas de lloguer d'habitacions. En casos de mobilitat reduïda, família monoparental i o nombrosa, l'import màxim puja fins als 1.100 euros. Les sol·licituds es poden presentar preferentment de manera electrònica a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya o bé de forma presencial a l'oficina local d'habitatge de Castelldefels. Per qualsevol dubte poden contactar amb l'oficina local d'habitatge per correu electrònic o telefònicament.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 29 de juny, a Castelldefels. L'Ajuntament reitera les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta durant el ple municipal de juny. Comença una nova edició de l'Escola d'Estiu de la Gent Gran a Castelldefels. La Biblioteca La Platja torna a l'estiu amb jocs, espectacles i lectures per tothom. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bon dia i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: a fons.
1: Avui dediquem l'entrevista a una àrea clau en l'organització de les festes majors i en el suport al teixit cultural i festiu de la ciutat. Parlem del Servei de Cultura i Festes de l'Ajuntament. Tenim amb nosaltres a la Mireia Soler i a la Lorena Romero, tècniques de Cultura i Festes, per conèixer com es prepara una festa major des de dins, tota la feina prèvia, la coordinació amb entitats i departaments municipals. També volem posar en valor doncs, la implicació de l'àrea de cultura en unes festes que no només són espais de celebració, sinó també de trobada, de participació ciutadana i d'identitat col·lectiva. Benvingudes, Mireia i Lorena. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Per començar, per situar-nos, què es fa a grans trets des de l'àrea, des del Servei de Cultura i Festes, pel que fa en concret a l'organització de les festes majors de Castelldefels?
2: Doncs les festes, també les festes del mar, no? Ja fa molt de temps que estem treballant. Sobretot és una, a grans trets és la part logística, tot el que comporta moure a tanta gent, artistes, etc. La part logística i després la part de programació, no? Que doncs les activitats s'han de contractar, parlar amb proveïdors, etc.
1: Fem, ara que comentaves aquesta, la primera que tenim ara, és la Festa del Mar. Ens podíem fer un repàs d'aquesta festa i de les següents?
3: Sí, ara les Festes del Mar, que bueno, ja estem amb la preparació. Primer, bueno, ja hem comentat alguna vegada que hem fet el càsting pel tema de la participació del Desembarco Pirata, que es farà el dia 11 de juliol a la platja. Ara mateix estan les inscripcions obertes fins al dia 12 de juny i bueno, estem rebent força participació, ja arriben fins a 200 participants i dintre de poc, a partir del 29 de juny, començaran els assaigs obligatoris que s'han de fer durant 2 setmanes per poder portar a terme tot l'espectacle. I, bueno, i a part d'això, que seria pròpiament el desembarcament, després tenim tant el divendres i el mateix dissabte per la nit i el diumenge també per la tarda, tenim 3 actuacions, per tant també estem portant a terme tota l'organització i la logística de lo que comporta tot això.
1: Comentaves una mica de repàs de calendari. Amb quanta antelació es comença a preparar una festa com aquesta, la Festa del Mar?
3: Pues potser ja estem fa un mes i mig, no? Treballant en això. No, Mireia?
2: Sí, gairebé 2 mesos, que sobretot també les Festes del Mar és important la participació ciutadana, que comporta doncs, això, no? Un temps de preinscripció, després poder doncs, totes aquestes dades recollir-les, parlar amb tots els participants i això, clar, comporta temps, a part de lo que és el tema logístic, no? De contractar, doncs, és l'escenografia que es posa a la platja és considerable i amb protecció civil, policia, doncs tot aquest entramat, no? Per fer el desembarcament a la platja, doncs ja fa més i mig, 2 mesos que estem treballant.
1: Tota una planificació que imagino que compteu amb una previsió de quants veïns poden assistir a aquest tipus d'esdeveniment, d'aquesta festa. Teniu alguna cosa en ment?
3: Bueno, en tot a unes 8.000 persones que participen o que van a veure aquest espectacle, sobretot el dia 11, el dia principal. Per tant, això comporta en protecció civil un treball bastant important. Compteu que també tenim la pirotècnia, que el propi el desembarco, també tot l'espectacle porta pirotècnia, per tant, també tenim ja un risc bastant important tant de persones que assisteixen com el tema de la pirotècnia.
1: Totalment, o sigui, la idea al final és passar-s'ho bé, no? Però tenint aquesta seguretat de que...
3: Correcte.
1: De que ja tot funciona bé. I pel que fa, seguim amb les festes majors. Mireia, ens pots donar una mica de fer un repàs de quines tenim, més o menys si sabem les dates?
2: Sí, la festa major enguany comença el dijous 13 d'agost i acaba el diumenge 16. El dijous, bueno, també fa temps que estem treballant, també fa més o menys vam començar l'hora, més i mig, 2 mesos, I el dijous, el primer dia, serà el pregó amb uns concerts a la plaça i després seguirem, no?, amb tota la festa. Hi haurà activitats familiars, hi haurà propostes per totes les franges d'edats i a diferents espais. O sigui, hi haurà moltíssimes propostes que esperem que gran part de la ciutadania pugui veure algú reflectit, no?, que li agrada, perquè és veritat que hem agafat diversos gèneres i la idea és aquesta, poder arribar a tothom, que tothom tingui il·lusió d'anar a veure alguna cosa, no?, aquesta festa major. I ja et dic que estem treballant també paral·lelament amb festes del mar alhora, perquè també comporta una logística important. Les festes majors i les festes del mar comptem amb entitats també, no?, que participen i formen part d'ella, i llavors també és important coordinar-nos com amb les sardanes, amb l'agrupació popular, amb diferents entitats que formen també, no?, la festa major.
1: Parles de la coordinació, un aspecte fonamental perquè tot funcioni bé. Al final, com es treballa des del Servei de Cultura, doncs, amb entitats i amb altres persones implicades?
2: Doncs sobretot és el estar en diàleg, no?, constant. Sempre fem diferents reunions per programar, no?, diferents reunions, i després alhora, doncs, quadrar horaris, etc. Les necessitats que ells també tenen, doncs és això. Tenim molta comunicació, sobretot amb les entitats que participen, però en general és un departament que Cultura i Festes, no?, parlem molt amb les entitats diàriament.
1: I què us funciona millor per mantenir aquest tipus de comunicació? No sé si feu més reunions, trobades...
2: Clar, tenim una comissió de festes que és com més institucional, més formal, que es fa un cop l'any, no?, on presentem les dates exactes que seran les festes. Aquesta és com la més formal, però després ja et dic, depèn de cada festa i cada entitat, doncs és una comunicació molt fluida, amb mails, whatsapps, trucades, reunions presencials, anem fent.
1: I en tota aquesta coordinació també està, doncs, la part de preparació. Quin suport oferiu des de l'Ajuntament a les entitats culturals que hi participen?
2: Doncs sobretot és la part logística, no?, el material que necessiten, talls de carrers, doncs ho gestionem des del departament. I bueno, això, la part logística, llavors ens coordinem i quadrem horaris el que necessitin. És que treballem conjuntament.
1: Un treball en equip, de fet, on intervenen molts altres serveis municipals. Amb quines àrees de l'Ajuntament us heu coordinat perquè sigui possible?
3: Principalment ens coordinem, com hem comentat abans, amb Protecció Civil, si les festes tenen una quantitat d'assistents important. Després amb policia també, per com comentava la Mireia, per tema dels carrers i de més. Ens coordinem també amb altres departaments que hi puguin participar, per exemple, com a les festes del mar, que hi participa comerç també, tota la part del mercat que ho porten ells, que amb brigada, un servei superimportant dintre de l'Ajuntament, perquè és el que logísticament es fa tota la feina.
1: I totes aquestes feines, totes aquestes col·laboracions... ho feu també tenint la previsió de l'època de temporada alta que estem ara, en època de platges, de que podrem tenir visites de fora de Castelldefels o com ho teniu plantejat?
3: Sí, jo crec que a més que a les festes del mar, per exemple, n'hi ha molta gent que ve de fora, perquè és una festa única dintre del Baix Llobregat i potser dintre de Catalunya, jo crec.
1: I quin seria el perfil? No sé si teniu alguna informació... Si va, no sé, més públic familiar, més gent jove o...
2: Bueno, com sí que tenim la sort de que oferim diverses activitats, sí que és veritat que el desembarcament pirata és molt familiar, es fa a les 8 de la tarda, no fa moltíssima fa calor perquè és juliol, però es pot estar bé a la platja, és un públic molt familiar, però alhora també després ve jovent, perquè el concert o l'activitat musical, l'espectacle musical que s'ofereixi per la nit, doncs és més de joventut, no? I sí que sabem, no, que ve molta gent, el que deia la meva companya, la Lorena, del Baix Llobregat i de Barcelona. Estem molt a prop de Barcelona, cada cop hi ha també més turisme i de fet molt turisme que va visitar Barcelona també s'allotja a Castelldefels, als nostres hotels, llavors cada cop més veiem també gent no només de Catalunya o del Baix Llobregat, sinó gent turistes de fora.
1: I parlant de tota aquesta combinació d'activitats, potser més familiars, concerts i altres propostes, Com treballeu des de l'àrea de cultura perquè la programació sigui equilibrada, tant per les festes al mar, festes majors...
2: Clar, sobretot és amb horaris. Intentem que durant el matí o primera hora de la tarda sigui una activitat més familiar i de cara a més a la matinada és una activitat més adreçada a la joventut. Però, com et deia abans, durant tots els dies hi ha diferents propostes per tothom. O sigui, els divendres, dissabte, diumenge, et parlo de festa major, hi haurà segur una activitat familiar, hi haurà alguna activitat per alguna persona o gent més gran, i després per la joventut, sobretot, doncs ja quan, a partir de les 12 ja és per gent més jove. I ho fem així, segons el dia i l'horari, intentar abarcar cada dia una mica per tothom.
1: I parlant de també a actes esperats de la festa major, tenim el castell de focs. Sabem quan tindrà lloc i quin paper té dins el calendari festiu?
2: El castell de focs es farà l'últim dia de la festa major, com a cloenda també, no? Com despedir-nos d'aquesta festa major, i com sempre es fa a la platja. També comporta una logística molt important perquè, clar, com deia la meva companya, no? Hi ha una pirotècnia, hi ha explosius, entre cometes, llavors, clar, aquí està la policia, protecció civil, guàrdia civil, hem d'avisar ENA perquè, clar, els avions també passen per allà, llavors tota aquesta logística es fa prèviament i després ho fem com acte, com a cloenda de la festa major, i per nosaltres és molt important, no?, despedir-nos amb aquests castells emblemàtics, no?, que tenim ja forma part de la cultura popular, no?, catalana. I aquest any hem posat algun efecte més, o sigui, convidem a tothom, durarà un minut i mig més, crec, que l'any passat, i convidem a tothom, serà 11:45 a la platja, com sempre, a que vinguin a veure aquests castells.
1: I pel que fa a les festes majors, com s'organitza el calendari, quines diferències o particularitats té cadascuna?
2: Clar, com diu la paraula, no? Festa major ja prové de la festivitat, no?, que emmarca. Festa major partim del dia 15 d'agost, que és festiu nacional i és la Santa Maria, i llavors a partir d'aquest 15 també tenim el festiu local, que aquest any és el 14, el divendres 14 d'agost. Llavors doncs ja ho fem de dijous a diumenge. El dijous 13 comença, el dia 15 que és la festivitat, i el diumenge dia 16 serà l'últim dia de festa major. I en festes del mar passa una mica el mateix amb la festivitat del Carme, no?, que és la patrona del mar, i a partir del dia de la festivitat fem el cap de setmana, que en aquest cas doncs és del 10 al 12 de juliol.
1: I comentaves també la part logística, no?, doncs que està molt present mantenir informades diferents àrees de l'Ajuntament, però també actors o factors que poden intervenir aquell dia en la festa. Pots explicar una mica més com treballeu en això?
2: Clar, sobretot en el que et deia els castells de focs, que sí que és amb governació civil, no només és dins del municipi, sinó hem d'informar perquè són uns explosius en el fons, llavors són bastants quilos d'explosius, comporta doncs tot uns permisos que hem de demanar prèviament, com dèiem, amb governació civil, també hem d'avisar ENA perquè el tema dels avions que passen per la platja, o sigui, comporta fer diferent documentació important, que si no, no es podrien portar a terme aquests castells de focs. I això, de fet, ja amb festes del mar ja s'està fent, i amb festa major hem de començar ja perquè comporta un temps, no? I després la part logística que fem, no?, de fer un perímetre de seguretat, que està tot amb tanques perquè la gent no pugui accedir, o sigui, tot el tema de seguretat superimportant.
1: I quin personal treballa des de la vostra àrea de cultura amb tota aquesta part logística? Mireia o Lorena, aquí.
2: Doncs en els moments previs, els tècnics que ens estem encarregant d'això, i en el dia, o sigui, en els moments de festa major, treballem tots, des dels conserges, tothom estem treballant, tot el Departament de Cultura i Festes, i a part, doncs, Protecció Civil, Policia Local, que també estan diàriament amb nosaltres, no?, durant les festes, i Brigada també, evidentment.
1: I ja per acabar, des de la vostra experiència personal, des de la part de l'àrea de cultura i festes, en tota aquesta organització, per què penseu que és important mantenir i actualitzar les tradicions festives locals?
3: Jo crec que bueno, és una de les, parts més importants, no?, que té potser el Departament de Cultura. Jo crec que si per no sé, no? Si no tenim això ja no tindríem treball, no? Potser hem de cada dia mantenir les costums que tenim fa anys i després també potser anar incorporant d'altres, no?, que també poden enriquir tota la cultura del poble.
2: I és un sentiment de pertinença, no?, que és un moment de trobada durant, o sigui, durant aquests dies la ciutadania ens trobem al carrer, que és molt bonic, no?, mantenir la cultura popular, que forma part de la nostra història i esperem que també del futur dels nostres fills i filles, i sobretot des del Departament de Cultura, doncs, amb les entitats, que aquesta tradició no es perdi i que es converteixi en un sentiment de pertinença de tots els ciutadans de Castelldefels.
3: Potser és un punt d'unió, no?, que avui dia sí que ens fa falta, no?, això, un punt d'unió entre totes les entitats, entre tots els ciutadans, entre tothom, no? I crec que avui dia sí que això ens fa falta una miqueta.
1: Un moment de gaudir plegats, no?, i d'estar també colze a colze per aquests moments de...
3: Correcte, sí, sí.
1: De festivitat. I per acabar, quin missatge traslladaríeu a la ciutadania perquè visqui i participi molt més en les festes que estan programades? Parlem de la Festa del Mar, la Festa Major...
2: Doncs sobretot que vinguin, que, i de fet amb les Festes del Mar cada cop ens superem més amb la participació i això estem supercontents, no?, perquè el desembarcament pirata és un espectacle molt bonic que explica la llegenda, no?, i la història del nostre castell i els pirates, i alhora que participin els ciutadans, que cada cop tinguin més ganes, també els donem les gràcies. I sobretot que vinguin i participin de totes les festes que són gratuïtes, estan al carrer, o sigui, estan a l'abast de tothom, i convidem a tothom, doncs, primer a les Festes del Mar i després a la Festa Major, que esperem que els agradi a tots, que ho estem fent amb molt de carinyo i molta il·lusió, també.
3: Exacte, que vinguin i gaudeixin, que nosaltres ho estem fent per ells.
1: Que ara, de fet, parlem de la Festa del Mar... per fer ja, per acabar, és necessari algun tipus d'inscripció a les activitats o poden assistir?
3: Principalment per poder participar com en el desembarcament pirata i tenen que fer la inscripció a través de la seu electrònica. Han d'omplir també, a part de fer el formulari, han d'omplir dos dels documents d'autorització d'imatges i d'exempció de responsabilitats, ja sigui menors o l'adult o tutor d'aquell menor, si és un menor, que la persona que hi participa. I això està obert el termini fins al dia 12 de juny, o sigui que tothom que vulgui participar ho ha de fer ja en aquesta setmana vinent i ja està. Després sí que és un requisit el que sobretot estiguin disponibles pels assaigs que es fan del 29 de juny al 10 de juliol. Important, això.
1: Molt bé, doncs no sé si ens hem deixat alguna cosa. Voleu afegir alguna cosa més?
2: Bueno, que sobretot que sabem que l'agost, no?, aquest 15 d'agost hi ha molta gent que està de vacances, però la que estigui que vingui, que gaudirà moltíssim. Tenim moltes propostes diferents i això, que convidem a tothom a les nostres festes populars com les Festes del Mar i la Festa Major, juliol i agost.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Amb això que acabem l'entrevista. Recordem que parlàvem amb la Mireia Soler i la Lorena Romero, que són tècniques de cultura i festa, que ens han ajudat a conèixer una mica més, doncs, com es preparen les festes des de dins, la feina prèvia, la coordinació i també, doncs, tota la implicació des de l'àrea de cultura. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.
0: A fons.
4: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
5: Al 98.0 de la freqüència modulada.
4: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. Pujarà de preu demà passat. El govern espanyol comença a retirar les rebaixes dels impostos aprovades per la guerra a l'Iran. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El govern espanyol manté el gruix de les mesures anticrisi derivades de la guerra a l'Iran, però comença la retirada progressiva de les bonificacions generals als impostos de la gasolina o del gasoil, Joan Bota.
2: D'aquesta manera, el preu dels carburants anirà tornant a la normalitat al llarg de l'estiu pels consumidors en general, amb un retorn immediat de l'IVA al 21%. En canvi, es mantenen de moment les ajudes als professionals del transport i les empreses. Això el dia que la Moncloa ha anunciat també noves mesures per garantir el dret a l'habitatge.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sí, un nou decret d'habitatge que recupera mesures que va tombar el Congrés, com la congelació dels lloguers, i que s'aprovarà al llarg del juliol. De moment, el que ha fet avui el govern espanyol és renovar les mesures contra els efectes de la guerra de l'Iran, algunes d'elles, com la millora de la situació, diu Carlos Cuerpo, el ministre d'Economia, permet retirar progressivament les rebaixes d'impostos

0: costos i també millorar les previsions macroeconòmiques, que s'eleva el creixement de l'economia espanyola al 2,6% este 2026. És una passa endavant perquè el govern espanyol pugui complir terminis i presentar els pressupostos generals de l'Estat.
1: Doncs precisament aquests pressupostos generals de l'Estat que impulsa el govern espanyol no tenen cap opció de prosperar, segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que insisteix als matins de TV3.
2: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors.
1: Ara sí. A Veneçuela, mentrestant, la falta de recursos i el pas dels dies esvaeixen cada cop més l'esperança de trobar supervivents del doble terratrèmol de la matinada del 25 de juny. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
3: Cada hora que passa és vital per trobar supervivents, com per exemple aquí a Caracas, en un barri on hi ha diversos edificis afectats pels dos terratrèmols. Els equips de rescat treballant en les tasques de recerca de supervivents i fa poca estona hi ha hagut una intensa rèplica que ha fet que els veïns ara mateix es trobin al carrer per por a noves sacsejades.
1: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que Catalunya descarta permetre que les motos circulin pel voral de les carreteres quan hi ha retencions o quan fa mal temps.
4: La setmana passada el Consell de Ministres va aprovar una modificació del Codi de Circulació per permetre-ho, però el Servei Català de Trànsit ho veu insegur. Sentiu el seu director, Ramon Lamiel.
5: Es necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
1: I en temps de cultura us parlarem de l'èxit a la prevenda del Grand Theft Auto 6, el GTA 6, que és el videojoc més esperat, atenció, de l'última dècada.
4: S'hi podrà jugar a partir del 19 de novembre. Per primer cop s'incorpora una protagonista femenina, la Lucía, i no es vendran discs, sinó en format de codi de descàrrega d'un sol ús, cosa que ha generat polèmica.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
1: Comença la part decisiva del Mundial de Futbol amb les eliminatòries directes. Avui, 3 seleccions de les aspirants al títol es juguen la classificació pels vuitens de final.
6: Es juguen 3 partits de setzens, a les 7 Brasil-Japó, a 2:15 de la nit Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada Països Baixos-Marroc. Qui guanya aquest partit s'enfrontarà al Canadà, que ja es va classificar ahir després de guanyar a Sud-àfrica. I falten 5 dies perquè comenci el tour, ja es comencen a conèixer els equips que participants i el Catalunya Migdia explicarem algunes de les novetats.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions en punts habituals a l'entorn de Barcelona, especialment les dues rondes en tots dos sentits. Estàvem pendents d'una incidència a la P7 a Tarragona. Hi havia un carril tallat sentit nord per un camió avariat que transportava mercaderies perilloses. Aquest incident ja està resolt. I recordem que Rodalies avui a vaga, convocada pel minoritari sindicat ferroviari. A aquesta hora els serveis mínims són del 33%. A partir de les 5 de la tarda pujaran al 66%. Segons Renfe, una vaga amb poc seguiment. Aquest matí, menys d'un 6% a l'àrea de Barcelona.
1: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
1: Teniu alguna petita novetat avui respecte als últims dies? Perquè ja hi ha hagut tempestes, no, a aquesta hora?
9: Sí, aquesta és la novetat més important. A aquesta hora, algunes tempestes al Pirineu, sobretot al més oriental, i també en algunes zones prelitorals. Fa una estona, al migdia, cap als vols del Montseny, continua descarregant en alguna àrea propera de les Guilleries, Collsa Cabra, i també cap al Vallès Occidental. Són nuclis isolats, però tenen localment intensitat alta, i així continuarem a la tarda, sempre amb el temps més assolellat a ponent i també cap a la línia costanera. La calor avui disminueix un pèl al Pirineu, però demà augmenta clarament al sud de la costa catalana. Una calor intensa demà marcada al sud, preludi d'un descens lleuger dimecres i molt més notable dijous i divendres.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg d'aquest estiu. El govern espanyol prorroga els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil, però els limitarà els pròxims mesos fins que s'acabaran eliminant el mes d'octubre. L'executiu manté altres mesures per mitigar els efectes de la guerra en sectors com ara els transportistes o els agricultors, que es continuaran beneficiant de bonificacions i d'ajudes. O també la retirada progressiva de l'impost sobre producció elèctrica. A Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
0: Bon dia. El descompte dels 20 cèntims per litre de carburant es manté igual per pagesos i transportistes i per la població. En general, la rebaixa d'impostos s'anirà eliminant progressivament durant l'estiu. De 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost, 5 al setembre, fins a la seva eliminació total a l'octubre, segons ha avançat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
10: De manera progressiva, para seguir apoyando, conforme estos precios están todavía por encima de los niveles preguerra, pero lo hacemos para que no exista un salto. Conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
0: I és que el Cuerpo justifica per la reducció de la incertesa a l'estret d'Hormuz, que ha estabilitzat els preus de l'energia, però apunta que si el conflicte a l'Iran empitjora, automàticament es recuperarà la rebaixa de l'IVA als carburants. Este nou paquet d'ajuda preveu mobilitzar més de 1.800 milions d'euros, però no recupera la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, que ja va decaure el mes passat, tot i que sí que inclou una eliminació progressiva de l'impost a la generació elèctrica d'aquí al 2028.
1: El govern espanyol, Dani, també ha anunciat les noves previsions macroeconòmiques, que és una passa imprescindible per elaborar els pressupostos generals de l'Estat.
0: Sí, i Espanya manté el ritme de creixement per sobre de la resta de països europeus, i no només això, el govern espanyol eleva 4 dècimes les previsions de l'any passat i situa el creixement de l'economia espanyola per este 2026 al 2,6% del PIB. Segons el ministre d'Economia, les bones previsions són fruit també del paquet d'ajudes que ja es va aprovar fa uns mesos o de la millora de la situació a l'Orient Mitjà, amb una inflació que, segons hem sabut avui mateix, s'estabilitza al 3,2%.
10: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
0: La presentació del quadre macroeconòmic del govern... Amb la presentació del quadre macroeconòmic, volíem dir, el govern espanyol fa una primera passa per engegar l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. La setmana que ve es reunirà amb les comunitats autònomes per fixar el sostre de despesa i calcula que a la tardor es podrà debatre els comptes al Congrés, on encara no té els suports. Abans, al juliol, l'executiu vol tornar a presentar un nou decret d'habitatge al Congrés, com les que ja es van tombar, com ara, per exemple, la pròrroga dels lloguers o una pujada de l'IVA als pisos turístics. Mesures, diuen des de l'executiu espanyol, que tots els grups polítics podran donar suport.
1: Mentrestant, Veneçuela afronta el cinquè dia des que dos terratrèmols van sacsejar al nord del país i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats del país no estan donant una resposta adequada a l'emergència. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Afers Estrangers rebaixa a 138 els desapareguts i augmenta a 17 els morts, tot i que sota la runa tenen localitzades 14 persones més. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, bon dia.
11: Hola, bon dia. Cada hora que passa, cada minut que passa, ja és una possibilitat menys de trobar supervivents en vida. És el cas de l'edifici en un barri de Caracas, on ens trobem ara. Els equips de rescat treballen per intentar localitzar persones en vida i també en les tasques de treure tota la runa. Hi ha hagut una forta rèplica fa poca estona. Els veïns d'aquesta zona de la capital veneçolana han hagut de sortir corrents, espantats, recordant el que van significar els dos terratrèmols de més de 7 graus de la setmana passada. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns d'aquí, d'aquest barri de Caracas, amb angoixa al cor, amb molta por, i ens deien això.
12: La réplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecinos, como venezolanos que somos. En estos momentos pues tenemos que estar más unidos que nunca.
13: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que nos ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado la juventud, los estudiantes.
3: La capital veneçolana, tot i que no ha sigut una de les zones més afectades, també té edificis que han quedat destruïts, que han caigut, que han col·lapsat, o bé que ja no són habitables. Les xifres de desapareguts són monumentals, més de 50.000 persones. Les autoritats veneçolanes obliguen, per exemple, en la zona en la que ens trobem ara mateix, a portar mascareta pel risc que pugui significar respirar les restes dels edificis col·lapsats. La zona de la Guaira, a 30 quilòmetres de la capital veneçolana, és la més afectada. Allí les tasques de rescat també són molt intenses.
1: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem cap a Caracas, a Veneçuela, per saber quina és la situació. Mentrestant, encara més coses de la informació internacional. Doble pausa a les hostilitats i les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que manté en la incertesa el memoràndum d'entesa. Després d'un cap de setmana d'enfrontaments entre les dues parts, les armes s'han aturat en un pacte no escrit ni confirmat oficialment per cap dels dos governs, Albert Manyà.
14: Alguns mitjans remarquen que la pausa en els combats és momentània, en una evidència de la fragilitat de l'acord. La represa de les negociacions per part dels equips tècnics encara és més confusa. Donald Trump acaba d'anunciar a la seva xarxa social que Teheran els ha demanat una trobada i es farà demà a Doha. Però al llarg del matí, el viceministre d'Afers Estrangers iranià ha negat que hi hagi cap contacte previst al llarg d'aquesta setmana. Mentrestant, el president iranià, Masoud Pezeshkian, preveu recuperar 6.000 milions de dòlars bloquejats a Qatar.
1: Qui sí que manté contacte són l'Iran i Oman.
14: Sí, s'han fet el sultanat per estudiar la gestió de l'estret d'Hormuz, situat entre els dos països i peça clau del conflicte. L'Iran reclama cobrar un peatge als vaixells, un fet inèdit fins ara, i les autoritats d'Oman a priori no en són partidàries i voldrien garantir el dret de pas al trànsit marítim internacional.
1: I el Pakistan intensifica la seva campanya contra els talibans i, de retruc, contra els afganesos. A partir d'ara es detindrà tots els afganesos que siguin al país sense visat. A més, han abatut 30 insurgents talibans i desenes de civils en diverses ofensives armades, Cèlia Cernadas.
15: La detenció dels afganesos sense visat pot afectar potencialment milers de ciutadans d'aquest país que han de renovar el seu estatus migratori. La nova directiva, que s'ha filtrat avui, se suma a les repatriacions forçoses d'afganesos que ha fet el Pakistan els últims anys, sobretot des del retorn al poder dels islamistes el 2021. El Pakistan acusa, de fet, el règim talibà del país veí de l'Afganistan d'incentivar les accions terroristes en el seu territori. Tot i que els talibans ho neguen, aquesta matinada, per exemple, un atac contra un camp paramilitar a Karachi, el Pakistan ha deixat desenes de morts. En represàlia, Islamabad també ha ordenat bombardejar l'Afganistan i ha mort prop de 40 civils i una trentena d'insurgents, segons els talibans. Aquest és el testimoni d'un civil.
16: Eren cap a 3:15 de la nit. Tothom dormia quan va arribar l'avió i va començar a atacar aquesta casa. Dins de la casa hi havia nens, dones, homes i gent gran. Tots dormien.
15: Quatre dècades de conflicte a l'Afganistan i el retorn dels talibans han forçat el desplaçament de milions de persones. L'hostilitat al Pakistan, però, ha fet que més de 2 milions de civils hagin tornat a l'Afganistan, segons l'ONU, intensificant així la crisi humanitària que viu el país. Es calcula que ara dins del Pakistan queden aproximadament 1 milió d'afganesos.
1: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i, en tornar, li sentirem la veu, molt poquet, però li sentirem a Gertrudis, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Catalunya migdia. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
18: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Aquest estiu, la gran pregunta és...
20: híbrid o elèctric?
19: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí. Després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
4: Molt bé.
2: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
23: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
24: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
25: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Catalunya migdia. Passant gairebé 2:45. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar al Senat a la Comissió d'Investigació de la CEPI, on el Partit Popular l'ha citat per demanar-li explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. Gertrudis Alcázar està també investigada al cas del rescat de Plus Ultra, pendent encara de declarar davant del jutge, i per això ha dit que guardava silenci seguint els consells del seu advocat. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
26: Bon dia. La secretària de Zapatero, que fa 25 anys que treballa amb ell, ha arribat acompanyada per membres del PSOE i també pel seu lletrat, i ha parlat només uns segons per justificar per què no pensava respondre cap pregunta.
27: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
26: Els senadors han estat, per tant, dues hores fent preguntes, totes han quedat en l'aire. El PP l'ha interrogat sobre qui paga la seva defensa, si sap l'origen de les joies que es van trobar al despatx durant el registre, on hi era precisament ella, i ja l'han advertit que la tornaran a citar. María del Rocío Dibar, senadora popular.
28: Nosotros no vamos a aceptar que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario, porque ese control parlamentario no es una facultad discrecional, es una obligación constitucional. Así que sepa, señor Alcázar, que para usted esta comisión no termina aquí.
26: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada suposadament en el rescat de Plus Ultra. Calama ha imputat Alcázar, que encara no té data per declarar davant del jutge.
1: I seguim amb tu, Tània, perquè en un altre cas que afecta també el PSOE, el cas Leire Díez, l'empresària Carmen Pano ha ratificat davant del jutge la versió que ja va donar la policia. Ha dit que l'advocada de Koldo García la va intentar comprar perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE a Madrid, al carrer de Ferraz.
26: Sí, avui tant ella com el seu xofer declaraven com a testimonis i, segons fonts jurídiques, han dit que l'advocada de Koldo García els va oferir 250.000 euros si davant del jutge negaven que havien portat bosses amb diners en efectiu a Ferraz. Segons el seu testimoni, però, van rebutjar l'oferta. Segons sostenen, l'advocada, que s'ha carallat contra ells, els va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era, i cito literal, per salvar el cul a Ábalos i Koldo.
1: No deixem la política, perquè Junts per Catalunya nega un acostament amb el Partit Popular i avisa Alberto Núñez Feijóo que no es pot girar full a Catalunya. Les esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars, Jordi Corbalán.
29: Sí, en una entrevista a TV3 aquest matí, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha insistit a demanar al PSOE que mediti el pas al costat de Pedro Sánchez i ha replicat a Núñez Feijóo que no es pot deixar enrere el procés.
30: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre, i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
29: Sobre la relació amb Junts, el flamant secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, puntualitza.
31: I no es tracta de parlar d'aliances, ni de converses, ni de condicions, ni de concessions. Es tracta de parlar d'allò que necessita el nostre país, d'eleccions generals.
29: Les esquerres no pensen el mateix, avisen de les conseqüències d'un acostament entre Junts i el PP. Sentim Elisenda Alemany d'Esquerra i Navidal dels Comuns i Lluïsa Moret del PSC.
32: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo
0: amb la senyora Nogueras.
3: Si Junts vol que el Partit Popular i Vox governin, que ho diguin de forma clara i transparent i que deixin de marejar el personal amb sortides que són impossibles.
6: Creiem que és un camí absolutament equivocat per Junts, que va en contra del que pensen la majoria dels catalans.
29: El PSC demana a Feijó que, si de debò vol girar full a Catalunya, retiri els recursos del seu partit contra l'amnistia.
1: Doncs precisament Alberto Núñez Feijó ha acusat avui Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per poder guanyar vots a les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Radio, Feijó ha assegurat que Sánchez ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada Llei de Nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats del franquisme. Per la ministra portaveu, Elma Saiz, Feijó està desesperat.
7: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
8: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
1: Més coses. L'entitat Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, alerta que l'educació a Catalunya ha entrat en una fase de cronificació dels mals resultats i de les desigualtats educatives. Així ho recull a l'anuari de l'educació que ha presentat avui i on atribueix aquesta situació a l'augment de la pobresa i a la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats, Sara Ganyeté.
9: Sí, l'anuari mostra amb dades que l'origen social té un pes determinant en els resultats i les trajectòries educatives i que els alumnes pobres, que també són el grup que més creix, els va molt pitjor. Una situació que acaba afectant la qualitat del sistema educatiu en el seu conjunt. Des de l'entitat conclouen que cal més inversió i provar noves fórmules que millorin el finançament dels centres més complexos. Francesc Padró és un dels autors d'aquest anuari i és catedràtic de política educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
10: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
9: Entre les mesures que proposen hi ha doblar el nombre de docents addicionals que ja reben els centres d'alta i màxima complexitat, que els alumnes d'aquest centre rebin 2 o 3 hores setmanals de suport educatiu i augmentar en 8.000 les places de formació professional de grau bàsic que serveixen per frenar l'abandonament escolar prematur.
1: D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. El Departament d'Interior autoritzarà l'ús de drons per millorar la seguretat a les platges de Tarragona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat a la presentació de la campanya de bany i després de l'accident ara fa uns dies on van morir 3 menors a la platja de la Rabassada. Departament d'Interior, Antoni Fortesa.
11: Serà sobretot a les roques i a les zones de difícil accés. És una de les novetats que es posaran en marxa aquest estiu mateix després d'una petició expressa de l'Ajuntament de Tarragona. Així ho ha apuntat la consellera Núria Parlon.
12: L'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Si des del departament doncs podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita dels socorristes.
11: La consellera ho ha anunciat durant la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que pretén promoure un bany segur apel·lant a la corresponsabilitat de la ciutadania.
1: La sega dels cereals, amb les temperatures extremes que hem tingut a les últimes campanyes, és una de les principals causes dels incendis forestals a Catalunya als estius. Segons la Diputació de Barcelona, que avui ha començat una prova pilot per reduir aquest risc, la meitat dels focs que hi ha a la demarcació al juny i al juliol comencen per accidents agrícoles relacionats precisament amb la sega. Rajadell, Montse Poblet.
13: Bon dia. Les setmanes que encara queden de sega serviran per provar els dos elements d'aquesta prova pilot. Els botons d'avís immediat, els equips d'emergència i els kits d'extinció ràpida que s'instal·laran als tractors. Aquest matí els hem vist funcionar els camps de blat encara per segar de Rajadell. El botó connecta via satèl·lit amb ADFs, agents rurals i bombers, geolocalitza l'indret on ha començat el foc i dona indicacions per arribar-hi. Sergi Puig, que té camps a la zona i que ja ha viscut el que és que se n'incendia un durant la sega, creu que serà molt útil.
14: Jo ja n'he ficat una vegada de foc, i aquells moments aquí truques. Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen 2 minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar
0: per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
13: El segon element de la prova pilot són tres kits d'emergència que es penjaran al davant dels tractors que recullen el gra. Porten 450 litres d'aigua i una mànega amb la que el pagès pot mirar d'apagar el foc tan bon punt comenci. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, que majoritàriament aporta la Diputació de Barcelona.
1: I ja que parlem de focs, el detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres passat a Tiana, al Maresme, ha passat a disposició judicial i està en un centre de salut mental. Diversos testimonis van veure com el jove calava foc que va cremar una cinquantena d'hectàrees. Mataró, Marta Vallès.
2: Bon dia. L'incendi va començar divendres cap a 3:15 del matí i abans de 2 hores ja s'anunciava que s'havia detingut un home relacionat amb el foc forestal. Diversos testimonis haurien vist com encenia un dels punts del foc. Ahir va passar a disposició judicial, segons ens han confirmat els Mossos d'Esquadra, i ara està internat en un centre. Ho confirmava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
2: Per tant, haurà de tornar a comparèixer davant els jutjats de Mataró. L'incendi a la zona de la Conreria, a la serralada de Marina, va cremar 50 hectàrees segons els agents forestals.
1: Les motos no podran circular pel voral de les carreteres a Catalunya per motius de seguretat. Tot i que la DGT ho ha autoritzat a tot l'Estat a partir del dia 1 d'octubre i en determinades situacions, el Servei Català de Trànsit en té l'última paraula i diu que a Catalunya no ho permetrà, Miquel Jarquer.
5: No ho permetrà. Argumenta motius de seguretat i per les característiques de la xarxa viària catalana. La modificació aprovada pel govern espanyol estableix que es pot habilitar l'ús extraordinari del voral per la dreta per motocicletes en aquells trams que l'autoritat autonòmica acordi. S'ha de senyalitzar i la velocitat no pot ser superior a 30 km per hora. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha argumentat la negativa en declaracions a aquesta emissora.
15: Es necessita un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
5: Trànsit recorda que més d'un 40% de les víctimes mortals a les carreteres catalanes són precisament motoristes. Cada any prop de 50 i moren en accidents i més de 300 en queden ferits greus.
1: I el govern vol potenciar el català als centres penitenciaris després de constatar que la llengua és gairebé inexistent en aquest àmbit. Segons el Departament de Justícia, un de cada 3 presos no entén la nostra llengua i les interaccions entre funcionaris i presos en català no arriben ni tan sols al 30%. Departament de Justícia, Cristian Roldán.
16: La iniciativa vol incidir tant en els interns com també en els treballadors de les presons del país. L'objectiu és augmentar la presència del català en el dia a dia dels centres penitenciaris. Ramon Espadalers, conseller de Justícia.
17: Travessar aquesta barrera, obrir la porta de l'aula i sortir el català, treure'l només d'un aprenentatge a l'aula perquè es visualitzi, perquè s'entengui, perquè es comprengui com un instrument positiu al servei, evidentment, de la reinserció.
16: A banda de grups de conversa i tallers de sensibilització per als treballadors, també es crearà la figura del referent lingüístic, una figura cabdal pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
18: Són un element fonamental per aconseguir que visualitzin que és clarament factible i que els ajudarà a millorar la seva qualitat de vida, tant dins dels centres com un cop són a l'exterior.
16: El pla s'allargarà fins al 2030 i s'aprovaran els acords de govern de demà.
1: Falta un minut per arribar a 2:45 de la tarda. Hi ha hagut un tiroteig al nord d'Alemanya amb diversos morts. Alguns mitjans apunten que hi ha 5 víctimes. Última hora des de Berlín amb el nostre corresponsal Jordi Regàs. Què en sabem? Bon dia.
19: Doncs sí, l'atac s'ha produït a un dels carrers del centre d'Stade, que és una petita ciutat de 50.000 habitants a l'oest d'Hamburg, i segons informacions policials hi hauria 5 morts per arma de foc i un detingut. L'atac s'ha produït pels voltants de la 1 del migdia en un centre de menors o prop d'un centre de menors. Són dades que encara s'han de confirmar. També la motivació de l'atac.
1: Doncs aquesta és l'última hora que ens ha arribat des d'Alemanya, des de Berlín. De seguida que tinguem més dades, òbviament ho ampliarem, però aquest tiroteig amb 5 morts confirmats per la policia i un detingut que en principi seria l'autor dels trets. Amb aquesta notícia hem arribat a 2:45 de la tarda. A menys de 24 hores perquè acabi el període de regularització d'immigrants al govern espanyol, criticat per alguns líders europeus, els experts consideren que hi ha el risc que altres governs no impulsi processos semblants per l'accentuada polarització del debat social entre els partidaris i els detractors de la mesura. És un dels temes que es tracta al Congrés Internacional sobre Migracions que comença aquesta tarda a Girona. Núria Peraire.
3: Hola, bon dia. Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
20: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i eso es lo primero que vemos, que de repente hay varios temas, y no me refiero simplemente al tema de la migración, que genera mucho más controversia a nivel social. Y esto, desde luego, no ayuda a crear sociedades más inclusivas.
3: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
21: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
3: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
1: I abans de la publicitat, tornem a la informació internacional perquè Andy Burnham planifica un govern britànic descentralitzat per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, al nord d'Anglaterra, en el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. El probable successor ha proposat recuperar els valors laboristes intervenint al mercat, però sense posar en risc les finances públiques ni la despesa en defensa. Una intervenció enfocada a guanyar-se l'opinió pública i, sobretot, els seus diputats. Londres, Quim Olivares, bon dia.
22: Hola, bon dia. Qui serà probablement el proper primer ministre britànic defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a Manchester, al nord del país, per guanyar en eficàcia. Andy Burnham ha promès això.
23: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
22: From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Ha promès millorar el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
23: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat. Let's make it happen.
22: En el seu primer discurs des que l'exalcalde de Manchester va ser reelegit diputat al Parlament de Londres a mitjans d'aquest mes, també ha promès una política de reindustrialització, un programa de construcció d'habitatge públic i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, tot sense trencar la disciplina fiscal.
1: Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida, la cultura.
24: Catalunya migdia.
25: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
26: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
27: La tarda de Catalunya Ràdio.
28: Com es diu el teu fill?
30: Es diu Fortià.
28: Fortià, ja hem acabat.
30: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica.
31: S'ha portat sucre.
28: La consideració familiar. Home, si ho has fet molt bé. Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
31: Moltes gràcies.
28: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
27: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
28: La millor hora del dia.
27: Catalunya migdia.
1: Passant gairebé 5 minuts a 2:15. Heads above your heads, now! You stay! L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, el GTA 6, es prepara pel seu llançament el 19 de novembre i es prepara amb una campanya de reserves que promet batre tots els rècords de vendes. L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà un disc, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús, Montse Camps. Montse Mas.
0: Hola, sí, la saga de Rockstar Games ja suma 470 milions de vendes, la meitat de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. Per això, molts analistes preveuen que el GTA VI podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, i també provocar fins i tot absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador del Generació Digital.
4: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no, no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història. No ho dubto, estic segur.
0: La producció només per a consoles no inclourà cap disc de lectura, només un codi de descàrrega. I això, afegeix García, pot marcar el futur del format físic.
4: Tu no el pots deixar a un amic, per exemple, quan te l'hagis passat no el pots regalar, no pots revendre'l per segona mà, tot això ho perds, perquè com queda vinculat a la teva consola, és només per tu. I clar, per Rockstar Games és una jugada mestra, no? Els videojocs digitals ja són el 80% o més del consum de videojocs. En el cas de Grand Theft Auto 6, si ja estava molt malament el suport físic, ara ja està directament per enterrar-lo.
0: El joc, una història d'amor i crim, estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana.
1: Doncs fins que no arribi el GTA, insistim, el 19 de novembre, tot i que ara ja l'heu de pre-reservar, altres coses que trigarem menys a veure. Aquest vespre arrenca la 50a edició del Festival Grec de Barcelona amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, amb música de Kurt Weill. Valeria Obereda.
6: És una de les obres capdals del segle XX, una sàtira del capitalisme, les relacions de poder i la moral i la hipocresia de la burgesia. Amb traducció de Marc Rossich i direcció musical de Dani Espasa, l'obra compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albert, Míriam Muclés, Eduard Farelo, Marta Bernal, Júlia Trullol i Roc Bernadí. És el primer dels 99 espectacles del Grec, que fins l'agost omplirà de propostes escèniques la ciutat amb l'objectiu de rellegir el passat imaginar el futur. Després, l'òpera de Tres Rals es podrà veure al Teatre Lliure.
1: Doncs vinga, arriben els festivals d'estiu, com també les festes majors. I és que avui és Sant Pere, dia gran de la Festa Major de Reus, al Baix Camp. Una celebració que ve marcada enguany també per l'any Gaudí. Tarragona, Manel Sastre.
7: Els encarregats d'encendre la tronada d'aquest matí han estat els Amics de Gaudí. Aquest és un acte més per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc, segons explicava Daniel Requesens, regidor de Cultura.
8: Sabeu que ha estat un any intensíssim per als Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
7: Tot això passa després que ahir els carrers de la ciutat s'omplissin per veure alguns dels actes més esperats, les completes de la tarda, la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bus reliquiari fins a la plaça del Mercadal, i una tronada extraordinària. Avui, a partir de 8:15, processó solemne de Sant Pere, que ha d'acabar amb l'última tronada de la festa d'enguany.
1: I més música.
9: Potser mai sabrem del cert si valor.
1: Aquest que sentim, la Ludwig Band, però també Maria Jaume o El Petit de Cal Eril, estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns que ve es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona Margarriga.
10: Entre les 10 finalistes hi ha aquest Enganyar-te de la Ludwig Band, Festa i Drama de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria del Petit de Cal Eril, El forner de l'Osa, La volta al món de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Moria el branch, de Fetus. També Balcons i cavalls, de Gavina MP3, i Al·lèrgiques al polen, Non, non, non, de Magalí Sare, i Terra de guapes, de Sandra Montfort. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio i Cat, la revista Enderroc i la Fundació Prudència i Bertrana. És l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol promoure la difusió de la música en català.
1: I si voleu mirar la tele...
11: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
1: 25 anys després que s'estrenés Una rossa molt legal, Prime Video estrena la seva prequela, la sèrie Elle, que és el nom de la protagonista. És una de les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la producció original de Filmin, Millennial Mal.
10: A Una rossa molt legal, el personatge interpretat per Reese Witherspoon lidiava amb la Facultat de Dret de Harvard per demostrar que ser rossa no és incompatible amb ser intel·ligent. Ara, a partir de dimecres, sabrem com li va anar a l'institut a una noia pija que ve de Los Angeles i es trasllada trasllada al Seattle Grunge dels 90. Demà arriba a Filmin Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i Nunca Me Han Besado, on la protagonista és una dona a l'atur als 40 que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per error. A Movistar Plus s'estrena dijous la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per Patrick Dempsey, el doctor Shepherd d'Anatomia de Grey, el doctor Macizo, li deien, que aquí es passa, aquí és un assassí professional amb Alzheimer.
1: Fet altres coses, eh?
10: Sí, també, però li va quedar aquest nom.
1: Sí, sí, és veritat.
10: I per acabar, una pel·lícula d'estrena aquesta setmana, la tercera part de Enola Holmes a Netflix, on Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things, és la germana de Sherlock Holmes.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda i fins llavors la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Molt centrats amb el Mundial de Futbol, que entra ja en la seva fase decisiva.
2: Perquè arriben les eliminatòries directes, partits de caixa o faixa.

0: Fa tres setmanes de partits al Mundial de la fase de grups. Ahir van començar els setzens de final i avui és una de les jornades més destacades d'aquests setzens. Tres de les grans seleccions es juguen seguir al Mundial. I dels tres partits, segurament destaca el que juga a les 7 de la tarda Roger Arbuzà, enviat especial al Mundial. Estem parlant del Brasil-Japó.
1: Precisar les moltes coses, menta...
0: Aquest era Ancelotti, que té ganes de parlar, però abans sentim el Roger Arbuzà des del Brasil, des de seguint el Mundial dels Estats Units.
2: Sí, deia que és un dels grans partits, aquest Brasil-Japó. Avui a les 7 de la tarda, partit que juga a Houston. Brasil, que parteix com a favorit, però a la vegada té la pressió de confirmar que és una de les candidates a guanyar aquest Mundial, una selecció que ha anat de menys a més, podríem dir, i un partit en el qual encara no hi serà Rafinha, que s'està recuperant de les seves molèsties. Pot ser un partit trampa perquè el Japó és una de les més competitives d'aquest torneig, una de les revelacions del Mundial. No ha perdut cap partit a la fase de grups, això sí, té la baixa de Takekubo, que està lesionat i que és una baixa important a la selecció japonesa. En tot cas, a la concentració del Brasil, Carlo Ancelotti té molt clar què necessiten per afrontar aquest primer cara o creu.
1: Moltes coses, mente, el corazón, també, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ten confianza. Los últimos dos juegos salieron bien.
0: Bé, doncs aquest partit és un dels que seguirà el Roger Arbuzà, un dels destacats del que juga avui, d'aquests tres partits. Ara parlem amb tu d'un altre enfrontament en presència blaugrana, però abans un altre partit que juga a 11:15. És el partit d'Alemanya, que sembla la favorita contra Paraguai, que arriba als setzens amb un ambient Marcos García enrarit.
3: Sí, a la prèvia Julian Nagelsmann no ha volgut donar pistes sobre si l'ensopegada Alemanya contra l'Equador l'empenya a fer canvis a l'11 titular. Els companys de la premsa d'Alemanya preveuen que Nagelsmann mantingui la columna vertebral en defensa del seu equip més, Sané, Musiala, Wirtz i Havertz en atac. A priori, doncs, Alemanya, com dius, sembla molt superior a Paraguai, que a més arriba al partit envoltat de crítiques. 4 punts en 3 partits, només 2 gols a favor, 4 en contra per la selecció de Gustavo Alfaro. El seleccionador paraguaià diu que té mèrit ja haver passat ronda i admet que Alemanya és superior. El sentim i també després un exemple d'aquesta crítica que ha rebut a les darreres hores, la del mític porter paraguaià i analista José Luis Chilavert.
4: Reconocerse inferior no es sentirme inferior, porque superamos las expectativas que todo el mundo tenía en torno a Paraguay.
5: Yo quiero ver si Paraguay está preparado para un proceso, si está preparado para resistir un mal mundial.
6: Él es el personaje que no sabe nada de fútbol. Él lo único que sabe hacer es hablar. Yo, si estaría ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos. Porque ¿con qué cara le mira al grupo? Si nos tocaría jugar a Alemania, entonces no nos vamos a presentar.
3: Lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos, diu Chilavert sobre el seleccionador paraguai. Imagina't quin és l'ambient. A 11:15, hora catalana, al Gillette Stadium de Boston, Alemanya-Paraguai.
0: I l'altre partit destacat de la jornada d'avui, Arbuzà, el que dèiem, un altre partit en presència blaugrana, Països Baixos-Marroc.
2: Sí, són dues seleccions cridades a arribar al lluny. Els Països Baixos, amb el blaugrana Frenkie de Jong, serà el primer jugador del Barça que veurem en aquests setzens de final contra una selecció que ja no és una revelació i que té una arma catalana, que és Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa i que ha marcat en els 3 partits d'aquesta fase de grups. El Marroc és un equip temible, també fa respecte a Ronald Koeman, el seleccionador dels Països Baixos, que creu que potser és un partit que per ser uns setzens de final doncs arriba massa aviat.
7: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
2: Aquest partit a les 3 de la matinada jugarà Monterrey, qui guanyi jugarà vuitens contra el Canadà, que ahir va fer història, mai abans havia passat d'una fase de grups d'un Mundial. Ahir es va plantar vuitens, guanyant a setzens contra Sud-àfrica, va ser el primer partit d'aquests setzens de final, ho va fer el temps afegit, 0-1, va guanyar el Canadà amb un gol final d'Eustaquio. Per cert, un partit que el Canadà, que és anfitrió, no va jugar al seu país perquè havia quedat segona del seu grup, per tant, va haver de marxar i aquest partit el va jugar a Los Angeles.
0: Ja, i precisament aquesta dada, Josep Gaia, fa que es converteixi el Canadà en el primer combinat anfitrió que es classifica d'aquesta manera, jugant fora de casa.
8: Sí, el Canadà ha estat la primera selecció de tota la història d'un Mundial que ha jugat un partit com a visitant sent anfitriona. I això perquè aquest és el primer Mundial amb triple seu, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Per poder jugar els seus partits com a local, Mèxic i el Canadà havien de ser primeres de grup, però el conjunt canadenc ha estat l'únic que no ho ha fet. D'aquí que s'hagin vist obligats a jugar el partit de 700 fora de casa, al SoFi Stadium de Califòrnia. Possiblement aquest no serà l'únic cas d'una selecció que jugui fora de casa, ja que si Mèxic arriba a quarts de final, també haurà de disputar tots els seus propers partits com a visitant. Els Estats Units serà l'únic dels tres països organitzadors que podrà jugar tots els seus partits com a local, perquè a diferència de Mèxic i el Canadà, és la principal anfitriona.
0: I a tot això, Arbus, a la selecció espanyola, que reperen avui la feina i al Tot Costa tindrem protagonista especial.
2: Sí, Pau Cubarsí avui passarà pels micròfons del Tot Costa. Aquí a Chattanooga podrem parlar amb el central del Barça, un dels millors jugadors o el millor jugador de la selecció espanyola en aquesta fase de grups. Com deies, ahir la selecció espanyola va descansar, avui torna a la feina aquesta tarda, aquest matí, aquí a Chattanooga, pendents també de Nico Williams, que no podrà jugar dijous al partit de 700 contra Àustria, a Los Angeles, i veurem si el tornem a veure en aquest Mundial. En canvi, dijous sí que podríem tornar a veure Dani Olmo a l'11 titular. És un dels canvis que podria fer Luis de la Fuente. Ja sabeu que l'altre dia contra l'Uruguai va jugar Mikel Merino, doncs podria jugar Dani Olmo aquest dijous, aquest partit de 700 a la mitja punta de la selecció espanyola.
0: I deixant el Mundial de banda, el Barça, dies claus per al tancament de l'exercici econòmic i per la presa de possessió de la nova Junta, de Joan Laporta. Demà, 30 de juny, la Junta ha d'haver fet els deures econòmics. Què queda pendent de tancar, Ramon Salmurri?
9: Mira, un parell d'operacions, Laia, un parell de noms damunt la taula. El primer, d'una banda, concretar la renovació d'Andreas Christensen, que signarà un contracte amb el Barça. Ja està tot acordat verbalment amb el futbolista i amb el seu entorn. Un contracte per les dues properes pròximes temporades. Recorda que Christensen es va lesionar del genoll aquesta passada temporada i el Barça va decidir oferir aquesta renovació al futbolista, una renovació que serà finalment per dues temporades. I l'altra operació és concretar la sortida d'Ansu Fati al Mònaco, equip on ha jugat cedit. El Mònaco vol exercir l'opció de compra d'11 milions d'euros i és una operació que el Barça vol enllestir ja per poder, com deies tu, encabir-la dins l'exercici econòmic de la temporada actual, una temporada que tancarà Rafael Juste com a president, però que a partir de dimecres serà el torn de Joan Laporta en el seu retorn a la presidència del club. Dimecres serà l'acte de presa de possessió de Joan Laporta i la seva nova junta directiva, un acte que està previst per dimecres al migdia.
0: I un altre dels temes pendents és la sortida de Marc-André Ter Stegen, Salmo.
9: Va agafant força l'opció de l'Ajax, negociacions en marxa entre el Barça, l'Ajax i el jugador de cara a la cessió de Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen vol jugar a l'Ajax, però aquí, com bé saps, hi ha un problema, i és un problema que no és menor, i és el salari del futbolista. Com en el cas del Girona, el Barça és conscient que haurà d'assumir una part del salari del jugador. Veurem quina part està disposada a assumir el Barça, quina part pot assumir l'Ajax i si Ter Stegen està disposat a renunciar o no a una part del seu salari.
0: Un altre nom propi és el de Robert Lewandowski, ja ha triat destí i no és l'Aràbia Saudita.
9: La MLS, Chicago Fire, finalment Robert Lewandowski s'ha decidit per jugar a la Lliga Nord-Americana. Ja fa uns dies que va visitar les instal·lacions i la ciutat de Chicago, el van començar i finalment ha decidit acceptar la proposta de la MLS.
0: I dos apunts més amb tu, Salmo, un de la samarreta del Barça i un altre de la pretemporada.
9: La samarreta es farà demà, la presentació oficial de la samarreta d'aquesta propera temporada, amb una principal novetat, el logo de la Fundació del Futbol Club Barcelona, que substitueix el logo d'ACNUR, i una samarreta que el Barça utilitzarà en el primer amistós del dia 24 de juliol, a porta tancada a la Ciutat Esportiva contra l'Europa.
0: Doncs avui també s'ha confirmat un altre amistós, en aquest cas no del Barça, sinó del Girona. A la segona divisió s'enfrontarà a l'Alavés el pròxim 25 de juliol, i el partit es jugarà al Royal Albert Training Center, a les Preses, a la Garrotxa, que és on els gironins en la pretemporada. Farem ara una pausa i després... explicarem i sentirem de nou aquesta alegria de Marcel Camproví i el seu equip al Campionat d'Espanya de Ciclisme.
10: Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
12: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
13: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
11: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
13: Entrades a teatrepoliorama.com.
14: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
15: Angie Ange!
16: Ho veus?
15: Okay.
16: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
15: Molt.
16: Tan nostre com dir... Posarem llum?
15: A la foscor.
16: O com dir... Aventureres, aventurers.
15: Ens hi apuntem o què?
16: Què dius?
15: Saps que és molt nostre, també?
17: Sou molt bona gent!
16: Xxt, silenci.
15: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
16: O el Catalunya Ràdio.
15: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
16: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
15: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
16: Molt nostre.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
19: Sí.
18: I després a la meva mare, Olot.
19: Mm-hmm.
18: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
19: Molt bé.
18: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: Catalunya migdia.
0: Set minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme falten 5 dies perquè arrenqui el Tour de França a Catalunya i els equips comencen a confirmar els ciclistes participants. Isaac Vilalta, mentre que aquest cap de setmana, Isaac, s'han completat els campionats d'Espanya de ciclisme i el resultat final per als ciclistes catalans ha estat excepcional.
22: Exactament, amb Mireia Benito fent doblet amb la crono i la ruta i ahir amb la victòria de Marcel Camprubí en la prova de ruta elit. El ciclista barceloní es va imposar al final a un altre català, Joel Nicolau. L'or al campionat d'Espanya representa més la primera victòria com a professional de Camprubí.
23: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ella ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la seguida. Respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
22: Paula Blasi, adolorida després de caure quan s'entrenava, no va disputar la prova en ruta que va guanyar Mireia Benito. D'altra banda, els diferents equips van confirmant els corredors que disputaran el Tour. Com vam avançar a Catalunya Ràdio, Marc Soler no hi serà. A Pogacar l'acompanyaran Del Toro, Yates, Velens, Magnolti, Groscharner, Pòlit i Vermeersch. També ha confirmat el seu equip el Caja Rural, que disputarà el Tour amb dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau, i el neerlandès resident a la Garrotxa, Àlex Molenar. Queda fora de l'equip el lleidatà Jan Castelló.
0: A motor, Marc Márquez passa satisfactòriament el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, un dels pitjors circuits segons el seu estat físic actual. A MotoGP, Ascent ens ha deixat una cursa llarga en què van passar moltes coses i amb un canvi de líder, Damià Aguilar.
24: Marc Márquez va arribar a Ascent a 40 punts de Marco Bezzecchi i se'n va a 40 punts de Jorge Martín. Marc Márquez havia apostat per un pneumàtic tou al darrere que li va permetre mantenir-se entre els més ràpids al principi i mirar de gestionar les darreres 10 voltes per acabar cinquè. És el propòsit que tenia. Només que un incident de cursa amb Fabio Di Gianantonio, que segons el Tro de Cervera els comissaris no van penalitzar bé, el va acabar situant setè a la meta. Ara bé, veient com estava el circuit neerlandès, millor dit, les seves escapatòries, Marc Márquez ha volgut valorar, sobretot, haver evitat les lesions als Països Baixos.
25: He salido de Holanda sin lesiones, esto es lo que buscaba en este circuito, porque se ha visto este fin de semana que piloto que se caía y entraba en la grava. Yo ya me quejé el año pasado, que aquí la grava no está bien. Hoy a Bezzecchi le ha pasado lo mismo, entonces lo entendí el viernes así y dije, quiero salir de aquí sin lesiones y así lo he hecho.
24: Primera victòria de Yogura al Mundial. Primera victòria d'un japonès amb 22 anys. Bezzecchi a l'hospital, però miraculosament sense fractures. Jorge Martín, nou líder. Àlex Márquez, cinquè, un gran resultat. I Marc Márquez, setè, que segueix en el seu mode remuntada. I la setmana que ve, darrera parada abans de vacances.

0: aquesta temporada. Aquest proper cap de setmana el Regne Unit acollirà el Gran Premi de Silverstone, que, a més, comptarà amb una carrera en format sprint, la quarta d'aquesta temporada.
1: I en bàsquet acaba la temporada oficial, s'intensifiquen els moviments de mercat i avui, en aquestes pròximes hores, el focus el tenen Ernest Macià, el Barça i el Madrid.
2: Sí, perquè el Madrid es planteja si destituir avui mateix Sergio Scariolo. El diari Marca assegura que això podria passar aquesta tarda. I a Can Barça, una veu nova que transmet il·lusió per vestir de blaugrana, la de Moses Wright, un dels pivots de l'Eurolliga d'aquest any, que confirma a una televisió grega ahir en un torneig a 3x3 que està encantat i, a més, és la manera d'oficialitzar aquest fitxatge pel futbol. Futbol Club Barcelona.
3: Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanquen bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
2: Moses Wright, de fet, de mitjana 13 punts i 7 rebots aquesta temporada amb els Alguiris, n'ha fet una valoració de 18 per partit, una de les millors de l'Eurolliga.
1: I d'altra banda, Ernest, Catalunya i el Regne Unit, que es van enfrontar ahir al Congost en un partit que la selecció feia 3 anys que no jugava.
2: I Catalunya, que dominava de 7 al descans, va acabar perdent 76-78 amb una selecció on els jugadors convocats, alguns d'ells, no van poder vestir de curt perquè la Federació Espanyola no els va deixar. Són Oriola, Bassas, Parra, Paulí i Villar, i no els va deixar perquè avui la selecció espanyola obre les finestres FIBA.
1: I Marcos García, acabem de rebre un comunicat de la Lliga Femenina de Futbol amb bones notícies per la Lliga.
4: Sí, l'Assemblea de la Lliga F, per 2/3 dels vots, aprova la inversió del grup de Pau Gasol, inversió de 55 milions d'euros en les properes 4 temporades del grup Gasol 16 Ventures, que és la via inversora de Pau Gasol. Per fer què? Per desenvolupar l'estructura comercial de la Lliga F i, segons diuen, creixement, professionalitzar i expansió internacional del futbol femení professional. Abans en roda de premsa per demà, però de moment aquest és el comunicat de la Lliga F, 55 milions d'inversió del grup Pau Gasol les properes 4 temporades.
1: Doncs tot el que sigui que creixi la inversió en la Lliga Femenina de Futbol són bones notícies per la competició. Marta García, acabem amb algun altre punt del dia.
5: Mercat, concretament el d'hoquei patins, perquè Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. L'argentí de 24 anys ve del Pons Lleida, equip amb el que ha disputat 3 temporades en l'Hockey Lliga i esta última, en condició de cedit, ha sigut el pitxitxi de la Lliga amb 26 gols.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 tot costa amb l'entrevista al jugador del Barça, Pau Cubarsí, i a les 11, com cada dia durant aquest Mundial, el Club de la Mitjanit, especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Tu pensa.
7: Són les 3.
8: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
7: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com la gasolina pujarà de preu demà passat. El govern espanyol ha decidit aquest migdia començar a retirar les rebaixes als impostos aprovades per la guerra de l'Iran. L'1 d'octubre les ajudes s'acabaran definitivament si no és que la situació a l'Orient Mitjà obligui a recuperar-les. També hem connectat amb Veneçuela, on les opcions de trobar supervivents després del terratrèmol de dijous passat es van esvaint a mesura que passen les hores. La població cada cop està més indignada amb la falta de mitjans per a aquestes feines de rescat per part de l'estat veneçolà. I hem sentit, o més aviat no hem sentit, la declaració de la secretària de Zapatero al Senat, Gertrudis Alcázar, investigada també en el cas Plus Ultra. S'ha negat a declarar al Senat, a la Comissió d'Investigació de la CEPI, precisament amb l'argument que està imputada i que ara està centrada a defensar-se de manera jurídica i per això no ha volgut declarar davant dels senadors. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
9: Doncs seguim pendents d'aquest tiroteig al nord d'Alemanya. Ho hem explicat fa mitja hora, ha provocat 5 morts. Les circumstàncies són encara confuses, però segons la policia, els trets s'han disparat dins d'un centre de benestar social per joves i mares a Stade, a 40 quilòmetres d'Hamburg. També hi ha ferits, però no se n'ha determinat el nombre. La policia investiga com han passat els fets i els motius del tiroteig. Hi ha 2 detinguts, un dels quals seria el que ha disparat. A Alemanya, les lleis sobre possessió d'armes són més restrictives que als Estats Units, on els tirotejos massius, ja ho sabeu, són molt més habituals, i en parlem quan passen al Catalunya Migdia. El govern espanyol ha aprovat un decret d'impuls a la jubilació parcial anticipada dels treballadors públics. La norma permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueix.

0: Així, a través d'un contracte de relleu per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però, com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja la jubilació parcial de milers de treballadors que havien quedat encallades el 2025, quan va entrar en vigor nous requisits per aquest tipus de jubilació. El sindicat de llogateres és escèptic sobre el decret d'habitatge que ha anunciat el govern espanyol pel juliol i que inclourà una pujada del 21% de l'IVA dels pisos turístics i també la pròrroga extraordinària de lloguers i bonificacions a l'IRPF pels propietaris que baixin preus. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, en reclama que es tingui en compte la proposta que van presentar al Congrés fa 2 anys i demana també que es recuperi la moratòria als desnonaments.
1: Sobre les pròrrogues, exigim que les pròrrogues siguin pròrrogues ben fetes, integrals, a les que tots els llogaters s'hi puguin acollir. I en tercer lloc, no ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
0: Al tram final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa pels líders del PP al tresorer del partit, Luis Bárcenas. També en sol·licita 15 pels responsables de la cúpula de la policia, l'exdau Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la policia. A Catalunya, un home ha mort aquest matí en un accident en una furgoneta i entre una furgoneta i un camió a la P7 a Montblanc, a la Conca de Barberà, en direcció Lleida. Ho ampliem des de Tarragona, Jordi Barranca.
2: Era el passatger davanter de la furgoneta. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre el vehicle, on viatjaven 8 persones, i un camió que transportava ferros. La víctima mortal tenia 55 anys i era veí de Girona. De la resta d'ocupants del vehicle, un ha resultat ferit crític i els 6 restants ferits lleus els han traslladat a l'Hospital de Sant Pau. El conductor del camió ha quedat il·lès. 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i diverses dotacions al sistema d'emergències mèdiques, 6 unitats terrestres, l'helicòpter medicalitzat i també l'equip de suport psicològic s'han desplaçat fins al lloc dels fets. L'accident ha obligat a tallar durant 2 hores la circulació a l'AP2 en sentit Lleida. Des que va començar l'any, 67 persones han mort per accidents de trànsit a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
3: Passant 4 minuts de les 3. Saludem la Júlia Reguer, cap de Política del Periódico. Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
3: L'Alba Alfagema, psicòloga. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: I el Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
6: Molt bona tarda.
3: Es nota qui són els últims d'arribar perquè encara estan ofegats i esbufegant de la calor que han hagut de patir. Qui ja fa més estona que està dins de les instal·lacions, doncs ja més o menys ha pogut respirar una mica millor.
5: Són les màquines diabòliques de la zona blava. Ah. Que quan no funcionen t'has d'anar quasi un quilòmetre lluny a buscar un altre.
3: Fa molta ràbia, allò. Apretes tots els botons i llavors et diu no ha estat possible fer la transacció. No sé quants metres.
4: Has de fer servir l'aplicació, molt més fàcil.
5: Ja, però... I penso quan dic...
4: Quan hi ets, no?
5: Sí, quan hi ets.
3: Molts ànims. Ja sabeu, però, que el primer tema sempre ens ve des de fora, i és l'Empar Moliner qui ens l'ofereix els dilluns. Bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Tu les màquines de zona blava ni coneixes què són.
7: No, perquè encara no m'he tret el carnet.
3: Bé, però és que, perdona una cosa, és que l'altre dia ho pensava. Quant de temps fa que t'hi vas apuntar?
7: No, mira, és que...
6: És que s'hi va apuntar.
7: He fracassat 3 vegades.
3: Amb la teòrica o la pràctica?
7: No,
3: la teòrica
7: la vas treure. La teòrica et fa créixer com a persona, perquè dius, home, això està xupat.
3: A la primera, ràpid.
7: És que fàcil, què és? Què diuen? No, llavors és l'altre.
3: Has pujat 3 vegades ja, examen?
7: Sí. Però això era abans de Sant Jordi. Llavors,
3: per Sant Jordi?
7: No, Sant Jordi, jo ja li vaig dir al senyor examinador, abans que m'abandonés, li vaig dir, ara, Sant Jordi, i una feina que estava fent, que he hagut de fer, poc. Llavors, ara, ahir el vaig trucar, abans d'ahir...
3: Has de tornar-hi.
7: Li vaig dir, però a veure, si ara fem 3 o 4 pràctiques més i no tenim l'examen de seguida, ja no me'n recordaré. O sigui, ara hem de mirar si hi ha cupo.
3: Perquè és difícil trobar data.
5: Sí,
3: amb unes llistes d'espera tremendes.
7: Si, per exemple,
3: tremendes.
7: Fos pel setembre, ja no faig ni una pràctica més, perquè no me'n recordaré.
3: Allò
7: de la rotonda del Lidl, que em van dir, de Manresa, ja no me'n recordo on és.
3: Però això és molt, molt preocupant, perquè si tu ara fas les pràctiques i al setembre no te n'en recordaràs,
7: no.
3: Si al setembre treus el carnet, a l'octubre, clar, quan continuïs conduint, no te'n recordaràs tampoc.
7: Vaig pecar de prudent. A l'últim examen vaig pecar de molt prudent.
3: Per què et van tombar, a veure?
7: Bé, primer de tot... vaig sortir, tot molt bé, eh? i em diu l'examinador, perquè et parlen en castellà.
6: Ah. Sí, l'examen és sempre estar en castellà.
7: Diu, primer diu pugi i després ja diu... Diu, ha salido usted con el freno de mano puesto. Diu, es falta grave. Diu, si lo llega usted ver, comportava un quilòmetre o dos, diu, si lo llega usted ver, seria falta leve, però com no lo ha visto, dic, vale.
3: Però com va sortir amb el fre de mà sense...
7: No, no m'havia passat mai. No,
4: els cursos de l'autoescola jo crec que no ja estan tan gastats que ja tiren amb el fre de mà.
7: Ara m'havien dit que no funcionava, doncs el meu va funcionar. I llavors hi havia uns obrers, que jo crec que me'ls van posar allà d'extres, llogats de focus, que estaven en un forat. I dic, calla, fem-ho bé.
3: Ai.
7: Agafo, pito, pip, m'aturo, els obrers... I llavors l'examinador em va dir, lleven tota la mañana aquí... Han pasado 20 coches de autoescuela, ya lo saben, que pasan coches. Diu, no hubiese no usted tenido que pitar.
3: Però per això et van suspendre? Per haver...
7: Que portava dos faltes. No, llavors la tercera. Ja. La tercera va ser, diu, Hospital General, quan pugui. Jo veia que l'examinadora, que no poden fer res, obria molt els ulls. Que jo crec que... Jo ara entenc que m'estava indicant el cartell, el tens aquí davant, a la dreta has de sortir de seguida. Però ella em va dir... Perdoneu que us estic fent la dèria, ja no la faig.
3: No,
7: ella em va dir, tu, per exemple, imagina't que et diu a la dreta i no has anat a la dreta. No fotis cop de volant i trepitgis la contínua perquè et suspendran.
3: Això és fatal.
7: Digues, ai, m'ho he deixat. Què vaig fer? Oi, oi, a la dreta, patapam. Diu, ha pisado usted un poco de raya. Esto es falta leve también, ya lleva tres.
4: No va amb conducció lliure, ja. Jo quan el vaig fer era conducció lliure i jo recordo que a mi m'han cridat l'atenció perquè jo vaig anar tot recte. Tota l'estona.
3: A mi... T'haig
7: de confessar que en Gil, el meu examinador, en Gil Bavià, que en deu estar escoltant...
3: No, en Gil deu ser el teu professor.
7: El meu professor,
3: que dius examinador...
7: Sí, no, professor. No, el pobre Gil Bavià, que després de mi haurà d'anar a un balneari. Mira que té un èxit... O sigui, no li vull baixar la quota de suspesos. No? Llavors, en Gil em va dir... si fos conducció lliure... El que més et surt a compte és anar per aquí per les rotondes, però jo no m'ho aprenc, no me'n recordo, no em conec Manresa.
3: Molt bé, doncs escolta, molts ànims en Gil i a l'Empar. A veure si a la quarta, anava a dir a la tercera la vençuda, però no, la tercera no hi ha anat, a veure si a la quarta.
7: Jo crec que a Cuenca no em voldrien, però si no ja us ho explicaria.
3: Molt bé.
7: Si me'n vaig una setmana allà.
3: Molt bé, escolta, fem una cosa, tens dèria, eh? Sí. Mira, passen 9 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida la dèria de l'Empar. Publicitat i ara fem la dèria.
8: Catalunya migdia. Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
11: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
8: Catalunya migdia.
3: Com us podeu suposar, les peripècies de l'Empar amb el seu examen de conduir han continuat monopolitzant la pausa per la publicitat. Però bé, Dèria, tenies a veure.
7: Tinc la raó per la qual puc demanar a tothom que ens està escoltant si està a punt de triar una professió, que no triï lampista mai.
3: No, per què?
7: No, perquè es morirà de gana, mai.
3: No,
7: mai.
3: Home, doncs ara tenen molta feina.
7: No.
3: No?
7: No,
3: ah.
7: No.
3: A veure.
7: A veure, ahir, diumenge a la tarda, no podia obrir la rentadora. A dins hi havia els pantalons, els mítics pantalons que la meva filla necessitava per un examen avui.
3: Ui.
7: perquè tothom sap que si no fas l'examen amb els pantalons que vas fer servir aquell dia que tot va anar malament, tot va bé i és culpa teva, no? Em diu, la meva filla, com a cap d'operacions, em pregunta, si ara els rentem i els estenem, estaríem per demà? Perquè tèrmicament no saben les coses, ja, no? I jo, amb el sol que fa, estaran en un minut. Quedo bé. O sigui, se'm respecta, en aquest cas. Amb altres coses no se'm demana opinió, però amb aquesta, sí. Fem la rentadora, centrifuga, i anem a estendre aquella meravella. No es pot obrir. Llavors, jo, deu ser que t'has deixat una moneda als pantalons i s'ha obturat. Nervis. Tornem a fer-la. De nou, no s'obre. Desendollo i endollo. Busco el filtre. És a sota. Concloc que si ve tallar llenya és feina per mi, arreglar la rentadora no. Estic a punt que la meva filla em retiri la custòdia. Em digui, tu no ets la meva mare, fora d'aquí. Tot el meu prestigi, un prestigi que vaig aconseguir el dia que el gat va pujar un arbre i jo vaig rescatar el gat pujant a l'arbre sense escala.
3: Molt bé.
7: Se'n va en orris. Estic perdent prestigi. Vaig al xat de veïns de la zona. Dic, hola, perdonin, algun lampista és molt urgent. Ha de ser diumenge, o sigui, ahir. A la rentadora no hi havia només els pantalons. Reconec que també hi havia una targeta de crèdit que em vaig deixar a la butxaca. No em jutgeu. Als anuncis i a les sèries, quan la gent es despista, cauen simpàtics.
3: Ja, clar, sí, sí.
7: O sigui, jo vaig veure...
3: Si passa una vegada, sí, si no. Et decides el teu estat habitual...
7: El diari de Bridget Jones, aquella idiota, tot el dia que s'equivocava i ensopegava i feia cares, quan tothom li queia bé. Doncs, escolta'm, jo no faig, almenys no faig morrets com aquella. Total, la veïna número 1 m'envia un vídeo on un senyor t'explica que pots fer si no s'obre la porta de la rentadora. Excurs. Hi ha un vídeo per cada cosa del món.
3: Sí, sí, sí.
7: És a dir, si tu t'has sortit un pèl, no sé, al llavi, hi ha un vídeo sobre pèls als llavis. És el mateix que si tu entres a un bazar xinès, no ha passat mai que no tinguin allò que demana. Tu et dius, teniu coets que funcionin amb endoll i piles i siguin dron? Pasillo derecha. Doncs el mateix, no? Jo no vull un vídeo. Jo ja sé buscar vídeos, però la gent sent un estrany plaent enviar vídeos, molt. És una reminiscència de l'època caçadora o una reminiscència del que portava les notícies a la tribu. La gent li encanta trobar vídeos i comunicar-te una cosa que creuen que no saps a través d'un vídeo. Se senten buscadors. Jo, de veritat, no li veig la gràcia a buscar vídeos si puc buscar bolets, però és igual. La veïna número 2 em diu que truqui a l'assegurança. Home, gràcies, però jo vull un lampista ara avui per obrir la rentadora, perquè si no em prendran la custòdia i em quedaré sense filla. Hi ha una roba que és qüestió de vida o mort. Sortiré a crims. Voleu que surti a crims? Ja se m'ha acudit que trucaré a l'assegurança, però és que em diran que dilluns. Jo vull un lampista avui. Comprenc que és car, sí, el pagaré. Veí número 3, em diu que val la pena que truqui al servei tècnic de la rentadora. Jo què sé, la marca de la rentadora, jo què sé, segurament és una marca alemanya, que és Cacota amb K, però jo no puc trucar al servei tècnic perquè necessito els pantalons ara. I la targeta de crèdit també, però això és igual. Si no vinc al Catalunya migdia, sabreu per què és. Em dic, vull un lampista. Suplico el xat de veïns un lampista, sisplau. Pago en negre o en espècies, si cal. O sigui, tinc marduix, tinc punyol, el que vulgueu. El veí número 4 em diu que és lampista. Home, molt bé. Diu, però que no em pensa cobrar per obrir la rentadora, perquè és molt fàcil i que sota hi ha un filtre i que si el trec sortiran pèls i coses diverses i la targeta de crèdit ja funcionaria. Jo li dic, vingui, per favor, si no hauré d'obrir la porta cops, com em suggeria el senyor del vídeo, número 3, per cert, però em diu que provi això primer, que ell, de tota manera, en diumenge, no pot treballar. Aquesta és la raó per la qual ningú es fa lampista. És com ser pagès i dir, calla, plantaré julivert. Tindré un latifundi de julivert. Doncs és una mala idea, tot i que ara ja no el regalen. Si demano un camell, si ara demano al xat de veïns un camell, em diran, té el telèfon, però no el donis a ningú. He dit.
3: I vas poder obrir
7: no.
3: La... I estan allà els pantalons?
7: Sí, la targeta de crèdit. Sí, sí. Però això de la targeta de crèdit no ho he dit a casa per no perdre més prestigi encara, però ara ho sabran.
3: Home, sí. Bé, no sé si algú vol fer algun comentari sobre els periples de l'empara a casa.
4: No, segurament la teva filla et culparà tu per deixar-te la targeta dins dels pantalons
7: després
4: d'haver-li dit que s'havia deixat ella la moneda.
7: No li diré. No, la targeta l'agafaré discretament i li donaré la culpa al gat.
3: Això si aconsegueixes obrir la rentadora.
7: No, clar, avui ha de ser ja cops, però...
3: Avui la teva ha... és desmuntar-la.
7: Sí. Diuen, hi ha un filtre. Jo no he vist cap filtre. A sota hi ha una cosa, però...
4: Sí. És allò. aquell quadradet, allò, no? Aquell quadradet, l'obra...
5: Que no és fàcil d'obrir, però aquell quadradet...
3: Compte que a vegades l'obres i comença a sortir aigua. Comença a sortir aigua, comença a sortir aigua i llavors... Sí. Tens un pan d'aigua a casa, eh?
7: Sí. Tens obert la rentadora. Sí.
5: Ara, com més dies es quedin allà els pantalons, aquells pantalons...
7: Sí. Ah, no, perquè més...
5: L'olor aquella de rescrosit que mai més...
7: Perquè és que els hem fet 3 o 4 vegades. Hem provat tots els programes per si de cas.
3: I ens els has encongit.
7: Oh, merda.
3: Oh, depèn, si has posat, si has posat
7: mira
3: la temperatura...
7: Que ja no es porten els joves no porten pantalons estrets com no, nosaltres, no. Van king size ara.
6: Mentre sí. No s'encongeixi la targeta.
3: També, clar.
5: Targeta aquella ja està, ja l'ha donat per mort.
7: No, he anat aquí davant, que me pueden hacer otra. ¿Qué dibujo quiere?
6: Està molt limpia.
7: Ves igual.
3: ¿Qué dibujo quiere? Molt bé.
5: I amb el veí 4 i tindràs relació o no?
3: No acabo d'entendre aquest raonament, però de, com que és diumenge no puc venir a ajudar-te a obrir la rentadora.
7: I diu, no et penso cobrar perquè... per obrir-la.
3: Bueno, clar, però
7: si no en sé.
3: Si em diguessis que volies fer tota la instal·lació de la casa, diria, home, en diumenge poder clar. No, però per obrir la rentadora, carai, ni que sigui per un cafè, no?
7: T'ho juro, eh?
3: No.
5: Però doncs... no va seguir la conversa amb el veí 4. Va dir, no puc venir, ja està.
7: Desesperació màxima. Bé, confesso que vaig obrir i vaig mirar per sota, però... Fins aquí.
3: No sé què m'interessa més, si seguir les peripècies amb el carnet de conduir o amb l'obertura de la rentadora. Però vaja, en fi, ànims, en part.
7: Gràcies.
3: Passen 3 minuts d'un quart de 4. Una pausa i anem cap a Veneçuela, a Caracas, per saber quina és la situació allà amb el nostre enviat especial, amb el Joan Biosca.
12: Catalunya migdia.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
12: Catalunya migdia.
3: Passen gairebé 20 minuts de les 3. Veneçuela manté la feina dels equips de rescat que encara busquen gent atrapada sota la runa, tot i que ja han passat 5 dies del doble terratrèmol que, de moment, ha fet gairebé 1.500 morts. De moment, encara no es desisteix de trobar gent en vida, tot i que la població té la sensació que les autoritats no han donat una resposta adequada a la catàstrofe. A banda dels morts oficials, hi ha 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Per tant, totes aquestes xifres són molt provisionals. A la zona més afectada pels sismes, a La Guaira, s'ha pogut reprendre el subministrament elèctric en un 75% de la zona i l'aigua potable en un 70%, segons que ha afirmat el govern de Delcy Rodríguez. La devastació és enorme. El govern ha xifrat en més de 13.000 les famílies damnificades, 800 edificis amb danys estructurals i gairebé 200 construccions ensorrades totalment. Sobre el terreny hi ha més de 2.500 efectius internacionals d'ajuda en el rescat. Podem connectar amb Caracas i tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio i de TV3, Joan Biosca. Bona tarda, bon dia per tu.
20: Òscar, què tal? Bona tarda.
3: Avui fa 5 dies del terratrèmol. S'ha sentit, de fet, una nova rèplica. Hi ha hagut danys? Com s'ha viscut aquesta rèplica?
20: Sí, fa poca estona hi ha hagut una rèplica que em comenten que ha sigut aproximadament d'uns 5 graus a la zona de Caracas, on ens trobem ara. És cert que La Guaira, la costa del Carib Peninsular, uns 30 quilòmetres d'aquí, és on hi ha hagut més destrosses i més danys, i on més s'està treballant amb els equips de recerca, però hem volgut venir en aquesta zona de Caracas, de la capital veneçolana, també afectada. Ara mateix, al meu costat, t'explico. Estic parlant amb una mascareta, per cert, perquè hi ha les tasques de desenrunament i la policia veneçolana ens recomana, gairebé obliga a portar-la, però hi ha gossos que busquen persones, policies, militars, personal que està desenrunant. Potser escolteu el so dels cubells com treuen la runa. Hi ha voluntaris, hi ha bombers descansant, hi ha cotxes destrossats. La situació aquí és desoladora, però la que viurem en les properes hores quan anem a la Guaira serà encara pitjor. Les xifres són, no sé com dir-ho, podríem parlar de xifres i de xifres, però viure-ho des de primera línia posa la pell de gallina. Realment és un escenari, podríem dir, com de guerra, no? De destrucció. També acaben d'arribar uns equips de rescat especialitzats de Qatar. O sigui que l'ajut internacional aquí a Veneçuela és enorme.
3: El que tenim és aquesta ajuda internacional, com deies. Cada vegada hi ha més equips que estan arribant al país per tal de, doncs, ajudar a l'hora de desenrunar. També la feina voluntària de molts veneçolans que veuen que amb les seves mans poden intentar ajudar els veïns per intentar treure tota aquesta runa. Però també comencen a haver-hi alguna petita crítica sobre la falta de resposta de l'executiu, de l'estat veneçolà, no?
20: Sí, això t'ho diuen sense micròfon. Clar. I t'ho diuen bastantes persones, però també és cert que intenten deixar-ho de banda. Et diuen, ara no és moment per començar a parlar de política o d'aquestes circumstàncies, però sí és cert que hi ha moltes crítiques. A veure, hem vist escenes, Òscar, realment impensables fa 8 mesos abans de la detenció del llavors president Nicolás Maduro, imatges de soldats nord-americans, de marins, batallons de marins carregats de material, trepitjant la costa veneçolana, desembarcant en vehicles amfibis. És cert que portaven material com martells, com serres mecàniques, però les imatges es veu a militars veneçolans escortant els militars dels Estats Units. O sigui, és una imatge gairebé de desembarcament. No és que estiguin ocupant militarment el país, però és una clara un clar indicatiu de qui està tutelant ara també aquestes tasques d'ajut humanitari són els Estats Units. Hi ha militars de països com Mèxic, com El Salvador, com l'Argentina, com Xile, països que són antixavistes i que també estan presents en aquests operatius de rescat. O sigui que estem veient una Veneçuela realment completament diferent a la que havíem vist fins ara, amb el xavisme controlant-ho tot, i ara claudicant d'alguna manera no només a l'ajut internacional, que l'agraeixen, sinó també a la tutela. Per exemple, nosaltres hem de portar una pulsera de color rosa, que és la que ens identifica com a periodistes i és la que ens permet accedir a les zones afectades. El govern veneçolà ha posat moltes facilitats al periodisme i això no passava fins ara. Havies de demanar un visat, no te'l donaven. Jo quan vaig arribar en aquestes darreres hores per avió amb un periple a Buenos Aires, Bogotà, Panamà, Ciutat de València, a 2 hores en cotxe, 3 hores d'aquí de Caracas, a l'arribar l'oficial de migracions ens va donar les gràcies per arribar. O sigui que és una situació que jo no havia viscut mai.
3: Clar, a mesura que passen els dies és obvi que hi ha menys esperances de trobar supervivents sota la runa. Tot i això, la gent que està intentant treure, doncs, totes les pedres, totes les trossos de paret al terra, encara tenen esperança o comencen a assumir que ja no trobaran més supervivents?
20: Mira, li podem preguntar una señora, usted es vecina de aquí, ¿verdad?
18: Vivo, pero hacia la Candelaria.
20: La veo secándose las lágrimas.
18: Bueno, es que no, o sea, me da tristeza, no estoy llorando porque ya eso lo lleva uno en el corazón y uno se cansa tantos días. Ay, ya, yo estuve en cama pues casi 2 días con dolores de estómago y así, porque yo digo que los nervios se le recogen a uno.
20: Claro, ¿ha vivido la réplica de hace un rato?
18: Fueron a las 7 de la mañana.
20: Un susto, ¿no?
18: Estaba acostada, no me había salido de la cama, pero sentí así yo. ¡Ay, Santísimo Señor Jesucristo! Tembló, pero fue así rapidito.
20: Bueno, muchas gracias. Estamos en directo para Catalunya Ràdio de Catalunya, de Barcelona. Gràcies per su testimoni. Ja ho sentiu. Testimonis com aquests en podríem tenir a cabassos.
3: I el que dèiem, cada vegada amb menys esperances de trobar supervivents, tot i que les xifres de desapareguts continuen sent ingents.
20: Sí, els experts et diuen que a partir del 5è dia és molt complicat, però les esperances mai es perden. És cert que en altres circumstàncies com aquestes hi ha hagut supervivents que han aguantat molts dies, però sí és cert que les possibilitats d'ara en endavant de trobar persones amb vida són menors, però s'han vist imatges de nadons, de persones grans. Hi havia un testimoni de los topos, que són els mexicans especialistes en rescat. Mèxic és un país sísmic, i explicava que havien trobat amb una senyora abraçada al seu gos, la senyora morta i el gos viu. I també és un altre tema, el rescat dels animals domèstics, que molta gent se'ls estima molt i formen part de les famílies.
3: Sento de fons que hi ha maquinària, per tant, hi ha maquinària potent per tal de poder ajudar en aquestes feines de desenrunament.
20: Sí, mira, acaba davant meu un obrer amb un martell enorme d'aquests de picar, i amb martells, amb casc, o sigui, sí que es veu maquinària pesada, amb grues, mira, una, dues, tres grues, les que estic jo veient ara, i els gossos ensinistrats, o sigui, és l'escenari típic de terratrèmols, de catàstrofes, i això que és aquí a Caracas, que és la capital i que podríem dir que hi ha més bones condicions. La zona de la Guaira, perquè ho entenguem, jo no sé si comparar-ho a Lloret de Mar o a Platja d'Aro, que és on jo estiuejava, o alguna zona de la costa catalana, on la gent va els caps de setmana, estiueja, és feliç, va amb la família... és una zona destrossada completament, aquesta, que anirem ara i que podrem explicar en les properes hores.
3: Doncs és el Joan Biosca, des de Caracas, explicant el que veu i els efectes de dos terratrèmols, els de 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter, que encara a aquesta hora continuen provocant algunes rèpliques, i també la desesperació que hem pogut sentir en primera mà dels veneçolans que estan intentant desenrunar amb la por al cos cada vegada que hi ha una d'aquestes rèpliques. Joan, gràcies i molts ànims. Bona tarda.
20: Espero que s'hagi sentit bé, anem amb mascareta, en fi, les condicions
3: perfecte,
20: són aquestes.
3: Perfecte, gràcies, Joan. Fins
20: gràcies.
3: Ara. Bé, doncs, aquests testimonis de primera mà, perquè a mesura que puguem anar arribant al país i que puguem començar a parlar amb la gent, començarem a conèixer les històries que, òbviament, sempre amaguen les grans xifres, però aquestes 1.500 morts, pràcticament 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts que segur que faran créixer les llistes d'una cosa i de l'altra, de ferits i de morts.
5: Bueno, clar, és que estem, jo crec que més davant d'un país, no?, que estava acumulant crisis polítiques, econòmiques, socials. Un país, jo sé que avui just en parlaven, no?, amb experts en la matèria, que segurament pràcticament cap país, i pensem en el Japó, que sí que té recursos, però és difícil que un país es pugui estar preparat per un terratrèmol d'aquestes magnituds. Vull dir que això és cert, però realment no hi havia pràcticament infraestructura ni mitjans, no?, ni d'alerta a la població, ni realment uns equips preparats pel que fa a la seguretat o el rescat, equips d'emergència, bombers. Llavors, evidentment, és allò que diuen, no?, ploure sobre mullat. A mi el que i ara escoltàvem aquesta senyora que, evidentment, emocionalment, bueno, tothom està devastat, en un estat de xoc. Suposo que això també comporta que la gent estigui...
3: I que segurament els hi sortirà a mesura que passin els dies, no?, sí, perquè ara tens una feina urgent, sí, que és desenrunar, sí, no?, ajudar el veí, trobar, sí, algun supervivent, sí, tot i que cada vegada, com més dies passin, menys opcions. Però després hi haurà un moment en què s'acabarà la feina més urgent, sí, i llavors ve l'impacte.
5: Bueno,
3: no?
5: Clar, l'intervenció en crisi, sobretot, és això. Al principi, no?, l'ésser humà, com que estem sobretot enfocats a sobreviure, no?, en aquest moment, emocionalment també, sobreviure a aquesta situació, hi ha tantes coses a fer, és tan gran el desastre que la gent va actuant. Però és cert que a mesura que passen els dies, també la sensació de quan anem dient és molt difícil, ara ja seria que pràcticament un miracle trobar gent viva, això també fa que el teu nivell d'esperança també vagi baixant, o sigui, que tot plegat emocionalment també és molt difícil de sostenir, no? I com molt bé dius, a la que també ara hi ha tots els equips d'emergència, estan al focus, a mesura que passi el pas del temps, quan els focus marxin d'allà, doncs la fractura emocional, evidentment social, econòmica, serà bestial, no? Però amb això també, abans el Joan Biosca feia aquest apunt, no?, del paper, per exemple, que tenen els Estats Units. I a mi aquí sí que em genera fins i tot una estat una mica de neguit, perquè no saps mai, no?, amb un lideratge com el de Trump, realment si és una ajuda humanitària, com hi ha molts països que estan enviant a gent a ajudar. Des d'aquí a Catalunya hem enviat un equip de bombers, gent de protecció civil, que estan intentant, escolta, anem a ajudar allà a canvi de res, però aquest desembarcament d'Estats Units, al final és com tenir la sensació de dir, aprofitem la situació d'aquest, no?, desballestament, no?, terrible arrel d'aquesta catàstrofe, per encara apretar més, no? Llavors, jo... Aquí hi ha dues coses. Una és aquesta, aquest perill, aquest risc, però per altra part, també l'altre dia li donava voltes, no?, al final, davant d'aquestes situacions de grans catàstrofes en països, hi ha alguns països que acaben rendits, però hi ha d'altres, i hi ha molta gent que parla amb aquest esperit veneçolà, d'aquesta capacitat de superar coses, no? Llavors, jo no sé si fins i tot pot arribar a ser una oportunitat de veure's tant, d'alguna forma, que han de fer una pinya conjunta, perquè si us hi fixau, aquests dies a les xarxes, corrien molts vídeos veient la gent com s'ajudaven, quina actitud més positiva, que a mi em va sobtar molt, que no és un estat d'ànim habitual davant d'una catàstrofe. La gent més aviat està en silenci, intentaven posar, no?, com aquest humor, i crec que alguna cosa, pot ser que passi alguna cosa entre aquestes dues Venezueles que existeixen, no?, que potser al final aquesta necessitat de teixir una unió més enllà del final, d'aquestes realitats polítiques que estan convisquent, no? Ho dic també com un punt d'esperança, perquè al final jo crec que el país s'haurà d'unir d'alguna forma. Al final és el que dèiem, la resiliència, hi ha realment poblacions que són molt resilients. I l'altre dia mirava diferents estudis que, de situacions que ha viscut Venezuela, i tenen una capacitat de sobreposar-se molt important. I crec que és algo que també a nivell internacional s'hauria d'ajudar a anar cap aquí, no? I no sé al final als Estats Units si dirà, escolta, anem cap allà per veure quin podrem treure tot això, no?
4: Jo crec que sí, estic d'acord amb aquesta part de la primera fase, no? Quan passa tot això floreix el que és el suport mutu, no? I el fet d'estar més cohesionats, però és cert que un país tan polititzat, sobretot des de fora, hem de tenir en compte que Venezuela és un país que ha tingut un bloqueig econòmic per part dels Estats Units, que ha tingut un govern que l'ha tancat encara més, i això ha fet que hi hagi una divisió extrema, no? No cal anar més lluny, tenint en compte que Nicolás Maduro està detingut als Estats Units i des de llavors tampoc se'n sap res més, no? Jo crec que en la segona fase, que seria ja no només la reconstrucció, sinó el fet de poder assumir que ja no es rescatarà més gent, i aquí tothom farà un càlcul polític. I jo crec que als Estats Units, precisament, el que està esperant és això. És el moment en què Donald Trump pugui sortir obertament i dir, a canvi de la reconstrucció, demano petroli i or.
5: Clar, nosaltres...
4: I que les empreses, clar, i que les empreses dels Estats Units puguin treure el màxim benefici possible d'això, també a nivell polític, perquè al final ell vol ser vist com un salvador, no? I tenint en compte com li està anant la guerra d'Iran, crec que li va perfecte que pugui ara aprofitar aquest moment. Per tant, res és inocu.
3: Que el que fa el terratrèmol és accelerar-ho, no?
4: Sí, perquè, llavors
3: perquè,
4: ho va fer
3: perquè,
4: igualment.
3: Perquè, de fet, ja estava... No?
4: Però ara, ja pot tenir més arguments per fer-ho.
3: Sí, perquè ell, de fet, parlava de... Els que ja ara manen, aquests sí que ens cauen bé, com l'hem dit. Ara sí que podrem mangonejar, diguem-ne. Fins ara no, sí. Però ara sí, no?
5: Però no sé la ciutadania, si real... No sé què passarà, no en tinc ni idea, Però perquè tot això que estem parlant també és dels interessos més polítics i del paper de Trump, però no sé entre ells al final haver dit, diu, hem perdut milers de persones, no ho sé, no sé si pot ser un revulsiu, segurament no, però intento d'alguna forma també, saps?
1: No, però les dues anàlisis són compatibles i a curt termini és evident que es tracta d'abordar l'emergència i l'urgència del salvament i del que puguis fer, i després ve, evidentment, tota la plaça la placa tectònica de sota més política de què passa després, i això ja va passar amb el pla Marshall a Europa, no? Que és fins a quin punt els Estats Units intervé i s'ho cobra. I com deia l'Òscar, això ja ha passat, és a dir, l'abordatge cap a Venezuela ja es va fer, i el Maduro el tens en una presó de Nova York, i representava que això havia quedat una mica a mitges, de tal manera que podria ser la manera de reblar el clau i que Estats Units hi intervingués del tot. La qual cosa tampoc està escrita. És a dir, una cosa és que Estats Units hi intervingui, l'altra cosa és veure fins a quin punt altres països de Sud-amèrica o fins i tot d'Europa poden també reclamar el seu paper, que això no està prohibit enlloc, i no, ningú ha escrit, ningú ha determinat que Estats Units s'hagi d'emportar tot aquí, de manera que també Europa també es posés les piles. Però pel que fa des del punt de vista més humà o de... És a dir, vindrà el moment de repartir culpes. És molt difícil que el govern de Venezuela sol se'n surti, perquè a més és un govern molt que està molt verd, vaja, que ha tingut molt poc temps per consolidar-se i que està en dubte. Jo, enllaçant amb l'Empar Moliner, el meu lampista, que va venir ahir diumenge, sí que té origen a Venezuela i que té família allà, i a l'hora de repartir culpes, perquè es posava a repartir culpes, ell apuntava molt a Maduro i venia a dir que les cases, que si les cases dels últims anys no estan adequades, i en canvi les de fa molts i molts anys sí que estan ben adequades, jo ho desconec. Però vindrà el pim-pam-pum i vindrà el repartiment de culpes, i ara és l'oportunitat d'aquest nou govern o aquest nou sistema per refer Venezuela amb un... demostrant que hi ha una manera millor de fer les coses, i que Maduro, si hagués continuat, se n'hauria sortit pitjor. És la seva oportunitat per demostrar-ho, però no està escrit que s'hagi demostrat, i que en qualsevol cas el nou govern o Estats Units sol hagi de ser els únics protagonistes de la recuperació.
3: Doncs veurem com evoluciona la situació, però efectivament les xifres de morts aniran en augment, són 1.500, però insisteixo que hi ha desenes de milers de desapareguts, i a mesura que avancin les feines de desenrunament, doncs òbviament aquesta xifra, el més probable, és que vagi creixent. Passant 5 minuts de 2 quarts, volien a publicitat, però arriba el Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Bona tarda, Raül.
21: Què tal?
0: l'Òscar, bona tarda.
3: I si arriba el Raül i fa una invasió de camp, com aquell que diu, i entra a l'estudi, és que hi ha alguna notícia d'última hora que ha passat.
0: No, doncs mira, acabem de saber que està imputada, que està citada com a investigada la presidenta actual de la SEPI, que és la Societat Espanyola de Participacions Industrials. Ella és la Belén Gualde, i està imputada ella i una vintena de persones més en el cas Leire, sobretot en la part del cas Leire que investiga suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Per tant, una causa que s'amplia i veurem altres noms, en aquest cas un càrrec en actiu d'una empresa destacada pública de l'Estat, altre cop havent de passar pel jutjat per donar explicacions sobre suposades comissions irregulars que haurien cobrat diverses empreses a partir de subvencions públiques, sobretot durant els anys de la pandèmia.
3: No és notícia d'última hora, no és un cas nou, però sí que són noves imputacions, noves investigacions, noves citacions al jutjat per nous personatges, diguem-ne, d'un dels casos que està assetjant el Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE, com és aquest de Leire Díaz. No sé si teniu...
1: Mai acaben d'arribar a l'home X. És a dir, sempre hi ha l'empresa pública, el col·laborador, el secretari general, el secretari d'organització, però mai hi ha, de moment encara mai hi ha, res que pugui imputar directament Pedro Sánchez. Veurem si realment estan simplement avisant o si és que realment ell és capaç d'argumentar que tot això a ell no anava. Se li complica molt.
4: No, se li complica i, de fet, tot apunta cap aquí. És a dir, és cert que encara no tenim la imputació de Pedro Sánchez, però tots els casos que s'estan apropant cada vegada més, i certs jutges també s'ha de dir, van en aquesta direcció. Ara bé, a mi el que em sorprèn de tot això, també amb la sentència del cas Ábalos i Koldo, és que aquestes empreses segueixen tenint contractes amb l'administració pública.
1: Ah, sí. I si canten més.
4: I, per tant, aquí és cert que hi ha un comissionista que, de fet, va pactar, no? I hem parlat moltes vegades del Dama, però les empreses vinculades i que sobreviuen majoritàriament amb els ingressos públics segueixen exercint i segueixen actuant amb aquestes subvencions. Per tant, jo crec que aquí s'ha d'exigir una llei que digui, bàsicament, que si tu has estat part d'un cas de corrupció, no puguis seguir contribuint amb aquestes empreses.
1: Et carregues el palco del Bernabéu, però bueno.
4: Clar, no, el palco del Bernabéu i molts altres, perquè la majoria d'aquestes empreses són les grans empreses que sustenten l'estat espanyol.
1: Sí, sí.
5: Però clar, amb tot això, i ara que parlaves de l'Aldama, ja ho deia, no? Los que vengan detrás, que hagan lo mismo, no? Vull dir que al final també és com la sensació aquesta que dèieu, no? El senyor X, no? Cada cop està com més en el rovell de l'ou i al final també el que amb aquesta sentència, no? Amb el cas d'Ábalos i sobretot només amb aquest Aldama que surt una mica allò que deien, no? De Rosites, que no sé com hauria de ser en català, no sé, bueno, ja s'ha entès, no?
3: Sí.
5: Aquesta idea, no? Escolta, canta-ho tot, perquè és que si no seràs tu, no? Que pringaràs. Llavors, al final, suposo que també és aquest punt d'inflexió de que la corrupció ara en aquest país realment es perseguirà, desproporcionadament o no, però que com a mínim es perseguirà i sigues part del sistema per desfer tot això si no vols acabar tu també pringant fort.
1: Amb la mateixa, amb la sospita que a més envaeix tot l'estat espanyol, que és a veure qui també té el valor de creure amb els jutges al 100%, perquè això és l'altre. Sí, hi ha una corrupció suposada o presumpta per part d'un partit polític, però després hi ha una corrupció també suposada o presumpta o fins i tot de vegades demostrada per part d'alguns jutges. I aquí sí que la batalla pel relat és a mort.
5: Totalment.
3: Bé, doncs la notícia d'última hora que ens arriba, les noves imputacions, noves citacions davant de la jutgessa en aquest cas, i la que més crida l'atenció és aquesta presidenta de la SEPI, eh? Has dit que no?
0: Exacte, la presidenta actual de la SEPI, Belén Gualde.
3: Molt bé, gràcies, Raül. Bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda.
3: 20 minuts i seran les 4. Ara sí, fem la pausa que volíem fer i després analitzarem precisament una de les mesures que ha aprovat avui el govern espanyol de Pedro Sánchez. Aquesta rebaixa en les ajudes relacionades amb la guerra de l'Iran. Ara ho comentem.
21: Catalunya migdia.
22: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
24: Bon Preu i Esclat.
2: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
9: La nit dels ignorants s'hereda.
10: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
9: Pot arribar a travessar oceans.
21: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
9: Veu com creixen els seus oients màgics.
24: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
9: I posa la pell de gallina.
25: Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
26: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
25: És que m'heu posat la pell de gallina.
12: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 18 minuts seran les 4. Com dèiem, aquest matí el govern espanyol ha començat a retirar les ajudes que va aprovar el mes de març per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà, alhora que ha presentat el quadre macroeconòmic per aquest any 2026 i les previsions econòmiques pel 2027. Fins ara hi havia vigents rebaixes de l'IVA de tots els carburants, les gasolines, els gasoils o els biocarburants, però a partir de dimecres l'IVA sobre la gasolina per ús privat, vaja, el que posem nosaltres quan anem a la benzinera, tornarà al 21%. La resta de rebaixes en els impostos s'aniran retirant progressivament al llarg de l'estiu. I el mes d'octubre ja no en quedarà ni una. Ara bé, el govern espanyol sí que manté la bonificació de 20 cèntims per litre de gasoil als professionals, que afecta als transportistes, als agricultors, als ramaders o als pescadors. Aquests sectors també tenen ajudes directes específiques. I és que els preus s'estan estabilitzats, si ens fixem en les dades de l'IPC avançat d'aquest mes de juny, que es queda una altra vegada sense bellugar-se ni una dècima al 3,2%. Ara caldrà veure si amb les mesures aprovades avui, és a dir, el retorn de l'IVA al 21% per les gasolines i una possible obertura de l'Estret d'Hormuz, es mantenen els preus dels carburants sota control o no. Saludem Elisabet Ruiz d'Otres, és professora de finances de la UOC. Elisabet, bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
3: Estabilització de l'IPC, que per tercer mes consecutiu està al 3,2%, això vol dir que fins ara s'han contingut els preus?
27: Bueno, una miqueta sí, no? Aquesta és la lectura que fem, que els preus s'han contingut i sobretot el que sembla és que les mesures que es van dur a terme doncs han ajudat una mica en aquesta contenció de preu, perquè si no haguéssim vist un increment més gran. I precisament era una de les preocupacions, no? Que de fet doncs, fa poc el Banc Central Europeu ja va pujar tipus d'interès esperant doncs, que la inflació a nivell europeu fos més alta i en aquest cas sembla ser doncs, que dintre de tot Espanya està contenint aquesta variable.
3: El que ha decidit avui el govern espanyol és normalitzar, entre cometes, l'IVA dels carburants per ús privat, és a dir, el que utilitzem nosaltres quan anem a posar benzina, no pas els agricultors o els transportistes, que tenen un altre tracte, però en canvi sí que hi ha unes ajudes que progressivament aniran reduint-se fins a arribar al mes d'octubre en què ja no en quedarà cap ni una, això sempre que la guerra continuï més o menys en la situació que està ara mateix. Hi ha risc que això faci desterotar els preus o no?
27: Bueno, aquí veurem, no?, com evoluciona. En principi, les ajudes han d'anar més enfocades a aquells sectors que més ho necessitin o aquells col·lectius que realment es veuen més perjudicats per la pujada dels preus. I una miqueta la crítica que va tenir en les mesures anteriors, a les mesures que es van dur a terme, és que eren unes mesures molt generalistes, és a dir, que beneficiaven en general a tota la ciutadania, no? I aquest nou paquet de mesures que es proposa ara són mesures doncs, molt més específiques, és a dir, que continua recolzant tot el sector dels transportistes, de l'agricultura i la ramaderia, i en canvi doncs, a la ciutadania en general, aquells que poden tenir doncs, més renda o que poden estar menys afectats per aquest increment de preus, doncs els beneficiarà molt menys, no? I és precisament aquesta eliminació de l'IVA dels carburants que vol eliminar, però que l'ha compensat amb un descompte gradual, és a dir, que aquest traurà l'IVA, aquest descompte de l'IVA, ara tornarem a tenir l'IVA, però sí que hi ha un descompte de 15 cèntims per litre que acabarà desapareixent al setembre, és a dir, que ara serà el juliol 15 cèntims de descompte, després 10 cèntims a l'agost i 5 cèntims al setembre, una mica també aprofitant el període estival i de vacances en el que ens trobem perquè no hi hagi un canvi molt brusc.
3: Clar, hi pot haver gent que pensa que no s'han atrevit a normalitzar el preu de la benzina just a les portes de l'estiu i que la gent pugui carregar el dipòsit sense els preus disparats. Per tant, hi ha una raó més econòmica o més política en la decisió d'avui?
27: Hi ha una barreja dels dos criteris, perquè doncs, també ens trobem a les portes dels pressupostos econòmics i, per tant, aquí l'objectiu que hi ha, i que també ho ha deixat bastant clar el president del govern, el que es busca és protegir els sectors més perjudicats, protegir els col·lectius més vulnerables, però al mateix temps doncs, protegir també el país i també fer una mica de criteri polític, no? Ja anant pensant en les properes eleccions de realment quins àmbits són aquells que poden tenir més impacte a la ciutadania.
3: Avui s'anuncia també que el govern espanyol comença a preparar la redacció de nous pressupostos i, per tant, ja ha començat les primeres dades macroeconòmiques. Tenen futur aquests pressupostos o no?
27: Bueno, aquests pressupostos són importants en el moment en el que ens trobem, no? I sobretot per els aspectes que vol posar de manifest, que un d'ells és la vivenda, que és el gran tema que s'ha debatit moltes vegades, que és un tema de controvèrsia i que, doncs, que en el seu moment, en el paquet de mesures anteriors, ja es va parlar també de tot el tema del lloguer i és una mesura que després el Consell no va aprovar i que no va tirar endavant. Per tant, dins del conjunt de pressupostos i d'ajudes que es pot donar a la població i al teixit empresarial del país, el tema de la vivenda torna a reaparèixer. Per tant, és un àmbit molt polític que, doncs, que realment necessita un canvi.
3: Doncs aquesta és la reflexió de l'Elisabet Ruiz Dotres, professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya de la UOC. Elisabet, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
27: Gràcies, bona tarda.
3: Bé, tenim la normalització de l'IVA, podríem dir, però a canvi el que fa el govern espanyol és no apujar tots els impostos i de moment hi haurà aquesta bonificació de 15 cèntims, que es convertiran en 10, que després seran 5, i fins a l'octubre no hi haurà el 0, entre cometes, perquè no hi hagi ja cap ajuda. No sé si ho veieu, que aquí hi ha més raons polítiques a les portes de l'estiu que no pas econòmiques, que probablement amb els preus com estan i les dades macroeconòmiques potser no calia mantenir les ajudes. No sé com ho veieu.
4: Jo crec que tot té a veure amb la política i en el moment en què es troba el govern espanyol. És cert que són mesures excepcionals que caducaven i, per tant, s'havia de prendre una decisió. Sí que és cert que la decisió, hi ha una part que em sembla bé, que és que han de ser més progressives i que al final, si són excepcionals, ho són durant un temps i que no es poden allargar, però sí que cal protegir certs sectors, però també és cert que avui estem parlant d'això perquè Pedro Sánchez considera que necessita anar a una dosi d'anuncis per dia molt més elevada tenint en compte el calendari judicial. I més enllà d'això, ell sap que la seva predisposició és acabar aquesta legislatura el 2027, però que aquests pressupostos estan condemnats al fracàs. Ningú els votarà, ningú li donarà el seu suport, o, si ho fa algun partit polític, no serà, com a mínim, la majoria necessària que requereix. Per tant, al final, aquests pressupostos seran un arma per començar la campanya electoral, si no és que ha començat ja, i veurem com ho fa. Però el que hem vist avui, per mi, és un anunci totalment polític, molt més que econòmic.
3: Deia la Júlia, això és l'inici de la campanya electoral. Per si algú li quedava algun dubte, avui, als matins de TV3, tenien Míriam Nogueras, la portaveu de Junts per Catalunya, al Congrés dels Diputats. Li han demanat si el fet que avui el govern espanyol comenci els tràmits previs per tal d'intentar negociar uns pressupostos, recordem que necessita el suport de tota la majoria de la investidura, per tant, també Junts per Catalunya, que és segurament, juntament amb el PNB, el partit que més distàncies ha començat a marcar amb el govern de Pedro Sánchez. Míriam Nogueras ha estat molt clara, molt contundent sobre la possibilitat que Junts negociï o aprovi uns pressupostos del govern de Pedro Sánchez.
6: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors.
3: Ciència-ficció.
1: Aquest és el tema, perquè jo anava a dir que Pedro Sánchez encara podria presentar uns pressupostos que fossin molt generosos, que realment es posés a negociar coses importants amb el nacionalisme o independentisme i que realment creés una mena d'onda. Escolta, he escoltat el missatge i, per tant, ara vaig a fer un seguit de mesures que puguin contentar tant els partits d'esquerra com els partits independentistes, però és que la manca de credibilitat que arrossega i el fet que ho faci a les portes d'unes eleccions fa que no hi hagi ningú amb una mica de criteri format que s'ho pugui creure. I, per tant, si vol fer una batalla, si vol fer una, donar un missatge preelectoral de no, a partir d'ara farem una Espanya diferent, reformista, progressista, oberta, democràtica, etc., ens sembla que s'hauria de plantejar més enllà dels pressupostos, és a dir, deixant davant dels pressupostos, que ara mateix són una cosa que no es pot creure ningú.
5: Bueno, i ara parleu de que les dades macroeconòmiques eren bones, però seguim veient que al final les famílies segueixen costant-los un munt arribar a final de mes, i crec que encara sortien estudis que explicaven com la població, no, destina un terç a l'habitatge, però les persones que estan en situació de més vulnerabilitat econòmica, pràcticament quasi la meitat dels seus sous. Vull dir que realment hi ha com aquestes dues visions a la macroeconomia, que és una realitat, però que llavors te n'adones en la microeconomia, amb la realitat de les famílies, que tot això té molt a veure, també té un impacte directe al tema dels pressupostos, perquè en un país on no tenim pressupostos prorrogats, que no es pot impulsar, per exemple, política pública en temes d'habitatge. O sigui, realment tot plegat és un despropòsit, és un desori, i al final és com una sensació també d'irresponsabilitat política per part de tothom. O sigui, si realment, sincerament, crec que al final els pressupostos ajuden a que un país funcioni. Una altra cosa és que llavors puguem fer política, però està frenant, per exemple, i això ho hem vist a Catalunya, que al final s'han pogut aprovar, no? Però que jo crec que al final la ciutadania necessita que passin coses, que es faci política pública, i tenim la sensació de que tothom, hi ha un fang aquí al mig, un fangueig, que uns perquè tenen por d'acabar imputats, els altres bastant enfadats, i tens una sensació de desori absolut, d'espectacle, de veritat, que fa tirar enrere, i que, a més, l'única alternativa que també tenim, també veiem Feijóo, no?, PP i Vox, també fa tirar enrere, doncs la sensació és una mica de caos absolut, no? Llavors, quan es presenten això, ara reduirem no, l'IVA, tal, amb els carburants, molt bé, però vull dir, jo crec que al final no sé l'impacte real que això acaba tenint, val? Amb una situació com la que ara mateix hi ha de bloqueig, jo tinc la sensació que la gent, sincerament, pensa, vaya problemón, costarà més la benzina, i a més, i a mi què? Saps què vull dir? Llavors la Míriam Nogueres amb aquesta actitud, tot plegat, jo entenc perfectament que hi hagi una desafecció altíssima, perquè jo, sincerament, si no fos perquè estem aquí compartint i ens dediquem a aquests temes, és que molts dies apagaria la ràdio, perquè tens
3: no,
5: la sensació...
3: No, això mai.
5: No, la ràdio no. No, però és com una sensació constant, no?, del dia de la marmota, i és allò de dir, mira, doncs no ho sé, doncs...
1: Que passa que si això és així els últims anys, perquè realment la política no...
5: És que ja fa temps,
1: no ha aconseguit acords importants per res, si ha passat últimament amb un any preelectoral, encara és pitjor.
5: Clar, però és que el desgast...
3: I més amb la situació actual, perquè si fos un any preelectoral en què no hi ha aquesta sensació de que hi pot haver un canvi de color a la Moncloa, que totes
5: clar,
3: les aquestes ho diuen,
5: clar,
3: això fa que encara més, no? I amb aquesta sensació de que el PSOE ha perdut el suport de pràcticament tots els partits que li donen suport, en cas d'haver de fer unes noves, en aquest cas, unes noves votacions que portessin uns nous pressupostos. Una altra cosa és anar-lo mantenint o fer una oposició en el sentit de fer-li alguna moció de censura, que aquí tampoc no surten els números. Però, clar, ara que el PSOE pugui presentar uns pressupostos que convencin des d'Esquerra Republicana i Bildu fins al PNB i Junts, tenint unes eleccions a tocar... Sí que sembla com a mínim complicat, si no és ciència-ficció, com deia Miriam Nogueras.
4: Jo veig pràcticament inviable perquè, precisament, a diferència de l'anterior legislatura, en aquesta legislatura no hi ha una majoria progressista. I crec que això s'ha de poder dir obertament. És a dir, fer uns pressupostos amb gent de dreta, esquerra i centre és molt complicat. I, per tant, encara que no hi hagués tot aquest caos judicial, crec que tampoc acabarien tirant endavant. Perquè quan Junts va trencar amb el PSOE no hi havia encara tots aquests casos de judicial sobre la taula. I ja estaven anant malament les coses. Per tant, crec que també és inviable ja d'entrada que s'acordin des de fa molt temps. Ara bé, jo per posar-hi una mica d'esperança, també crec que donem certes victòries com per garantides i blindades, i no és així. És a dir, el dia que governi PP o Vox, moltes de les coses que considerem donades pel propi sistema deixaran de ser-ho.
5: Totalment.
4: I, per tant, quan es parla també de certs incentius fiscals i tot això, també hem de recordar els nostres impostos cap a què van. És cert que és un discurs que ara mateix, veient els casos de corrupció, moltes vegades et venen aquestes ganes que dius tu, Alba, no? De dir, hosti, al final nosaltres estem pagant molts diners cap a l'Estat, perquè l'Estat ens cobreixi les nostres necessitats bàsiques per tenir sanitat pública, per tenir educació pública, per tenir universitats públiques, però després hi ha casos de corrupció, i crec que aquest és un mal que potser electoralment, quan mires les dades, no acaba d'afectar del tot, però sí que afecta en el conjunt de la política. I crec que és d'aquí on també ens hem de protegir una mica, de dir tot el que tenim no ens ha vingut donat.
1: Clar, perquè tampoc, perquè contamina a qualsevol que se t'hi acosta, no? Però el que tu has dit és una mica la quadratura del cercle d'Espanya des de fa segles, eh? I és un tema molt interessant. És a dir, en efecte és molt difícil aprovar uns pressupostos que contentin els nacionalistes, la gent més de dretes i la gent més d'esquerres. És molt difícil. Però és que no en tens un altre perquè si realment tu realment et creus que l'alternativa, l'única alternativa és un govern de dreta i extrema dreta, és que ho sento, ho has d'aconseguir, sí o sí. I no ho ha aconseguit. I és que realment Espanya, des de l'època de la Guerra Civil, només té aquestes dues opcions, que és o fer una cosa plural, complexa, amb contradiccions, però que realment la quadratura del cercle, o anem al que anem. I això em temo que segurament és responsabilitat d'una mica de tothom, però sobretot és responsabilitat del govern de l'Estat i no ho ha aconseguit.
4: Però jo crec que el context també fa que tothom vagi a postures de màxims. Si el context no fos aquest, i tothom pogués tenir una negociació política clàssica, tothom cediria. Uh-huh. I, per tant, crec que hi hauria certes victòries que es podrien adquirir, no? Estic pensant ara, per exemple, en la paternitat de l'amnistia, no? Que hi va haver una disputa entre Junts i Esquerra, però, en certa manera, es va acabar compartint.
1: El principi de legislatura, per això.
4: Sí, però es va acabar compartint i, per tant, tothom hi guanyava. A canvi, què, no? Esquerra va dir, bueno, a canvi, uns pressupostos els podríem aprovar. Finalment ha passat el que ha passat, però crec que tothom estava disposat a cedir. Però, com dèiem abans, queda un any a molt estirar de legislatura. S'està en posició de màxims, amb un setge judicial altíssim, però també amb condemnes que hi afecten el govern espanyol.
1: Ara,
4: i això no es pot passar per alt.
1: Posa't a parlar de finançament singular, en aquest context.
5: Clar, això no.
1: No.
5: Bueno, però precisament per això que ara deies, de tot allò que podem perdre, depèn del que passi,

0: A mi em sobta això, no? La incapacitat a vegades de veure, i sap greu, també haver de fer política per el que et pugui venir, però per dir, ostres, el que tu, sincerament no podem tenir, aixecar una miqueta la mirada i dir, hòstia, entre tots intentem construir un país que al final, perquè és que et dic, si no, hi perdrem tots
1: i
0: totes.
1: Els pressupostos són molt ideològics i llavors, clar, posar d'acord, com deia la Júlia, a gent que veu el país d'una manera, que el veu d'una manera contrària... Home,
0: sí, però jo crec que hi ha punts entre Junts, el PNB, que segur que podrien trobar punts de consensos.
2: No, és que això es troba.
0: Tenint present el que ens pot arribar.
2: A principi de legislatura, això més o menys es troba. El problema és que si tu portes 3 anys d'incompliments, et ve molt poc de gust.
0: Ja, ja.
2: És un drama.
3: Sí, però també hem normalitzat que qualsevol partit polític digui jo no negocio. I a mi això em sembla que no és de rebut. És a dir, fer política vol dir negociar. No, ho dic per tots, absolutament per tots. Però hi ha un govern, el que sigui, que presenta pressupostos i hi ha partits que diuen jo no negocio. Com, llavors, de què serveix el teu vot? Sóc de negociar, després si va veure malament la negociació...
1: Saps que l'any que ve tindràs eleccions municipals, en alguns llocs autonòmiques, estatals, hi haurà eleccions generals, i per tant, quedar molt de la mà del PSOE et pot...
3: Però tu pots negociar i fins i tot que vagi malament i fer-ho servir. Això ha passat.
1: Sí.
3: I estem aquí.
0: I aconseguir coses.
3: No hi ha negociació.
2: És més, responsabilitat del govern, però després també de l'oposició. El PP també hauria d'estar començant a negociar coses.
0: És que no...
2: I no ho fa. No ho fa ningú en aquest moment.
3: Bueno, Feijó ha fet un canvi de discurs aquest cap de setmana.
2: Discurs sí, però negociar no. Discurs
1: de... Que Junts no li ha comprat.
3: Que Junts no li ha comprat.
1: Júlia Reguer, Alba Alfagema, Jordi Cabé, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
4: Gràcies, bona tarda.
1: Ho deixem aquí. Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb els titulars d'aquesta hora a la ciutat. L'Ajuntament reitera les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. L'adhesió de compte de la proposta de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels per part del Departament de Salut de la Generalitat i les propostes de l'Ajuntament en relació a aquest tema van ser protagonistes de la sessió plenària del passat divendres 26 de juny. El ple va aprovar, entre altres qüestions, les bases reguladores de la 16a convocatòria dels Premis Ciutat de Castelldefels 2027 o la declaració institucional de l'Ajuntament en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Últims dies per a sol·licitar ajuts europeus per a la rehabilitació d'habitatges. És fins aquest dimarts 30 de juny que es poden sol·licitar aquestes ajudes per a actuacions de millora de l'eficiència energètica dels habitatges individuals i també els unifamiliars. Aquesta línia d'ajuts està finançada pels fons Next Generation de la Unió Europea i dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya. I amb l'estiu torna també el trenet turístic. Des del passat 26 de juny i fins al 6 de setembre, el trenet torna a connectar el centre amb el castell, l'Anet Blau i la platja. Ofereix el seu servei els divendres, dissabtes i diumenges en horari partit als matins d'11 a gairebé 2 del migdia i per les tardes de 5 a 10 de la nit. Els bitllets són a partir d'un euro i gratuïts per menors de 5 anys. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Radio Castelldefels.org, on vulguis.

0: quan vulguis.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
5: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon día, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Empezamos semana. Empezamos programa. Empieza Castelldefels. Ahí sí som. Avui la nostra tertúlia política, com cada dilluns, som Castelldefels. En aquest cas, ens acompanyarà el seu portaveu a l'Ajuntament de Castelldefels, Nico Cerpa. Avui comença la Biblioteca a la Platja, lectures i també préstecs de documents i activitats centrades enguany en l'astronomia. Míriam Huguet ens destacarà les principals activitats i els horaris de la Biblioteca a la Platja, que, com diem, comença avui. La nostra mòbil voltarà pel comerç i recordarem que ja han començat les inscripcions pel Reimagina't, aquest concurs adreçat a estudiants que pretén doncs, analitzar una temàtica diferent, explicar-la en un vídeo, en un format de vídeo, però d'una durada de només un minut. I també l'Opi, que és l'inspector de la policia local, ens explicarà les incidències referents a la seguretat d'aquest passat cap de setmana. Comencem. Welcome.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Són 20 euros. Pagaran en efectiu o amb tarja?
2: No, no, amb tarja no, amb targeta.
1: Ai, és veritat, sempre tinc aquest dubte. Doncs ja pot pagar. Apropi la targeta al lector, sisplau.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula targeta designa un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per identificar-se, donar-se a conèixer, acreditar alguna cosa. I també designa la targeta magnètica que permet pagar sense portar diners en metàl·lic. Per exemple, aquí tens la meva targeta de visita. L'àrbitre va ensenyar-li una targeta groga. O he perdut la targeta de crèdit. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
4: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Minut de silenci en memòria de les víctimes dels terratrèmols a Venezuela. L'acte té lloc a les 12 a la porta de l'Ajuntament. Es tracta d'un acte en memòria de les persones víctimes d'aquests terratrèmols i desaparegudes també al país sud-americà i en suport a les seves famílies i amistats. Fins ara han perdut la vida 1.450 persones, 17 d'elles són espanyoles i s'estima que encara hi ha prop de 50.000 persones desaparegudes. Últims dies per inscriure's al concurs Nous Talents 2026, que enguany incorpora la dansa. Les persones joves interessades a participar en el certamen encara poden presentar la seva candidatura fins demà dimarts, 30 de juny, fins a les 23:59 hores. Les semifinals i la gran final se celebraran els dies 17, 18 i 19 de juliol al Castell. I ahir, diumenge 28, es va inaugurar al matí el nou parc i renovat parc infantil de la plaça Catalunya, 950 metres quadrats amb un espectacular nou castell de fusta on els més petits ja van poder gaudir dels jocs aquí a plaça Catalunya, amb jocs completament moderns, segurs i accessibles per a tothom, zones diferenciades per edats perquè tant nadons com els més grans puguin jugar al seu ritme de forma segura i amb una gran zona d'ombra dissenyada per oferir el màxim confort per a les famílies. I fins aquí el butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb una nova actualització. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: Renault.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som.

0: Doncs el proper 29 de juny s'inaugura una nova temporada de la biblioteca a la platja. Aquestes les activitats aniran al voltant de l'astronomia. Doncs parlem al respecte per concretar quines activitats presenta la biblioteca enguany amb la Míriam Huguet, directora de la biblioteca a la platja, també de la directora de la biblioteca, Ramon Fernández Jurado. Bon dia, Míriam.
1: Bon dia, Anna.
0: Comença el 29 de juny al lloc habitual i en els horaris habituals, oi?
1: Sí, sí, sí. El proper dilluns 29 a les 5 de la tarda obre les portes de nou la Biblioplatja, amb moltes ganes, molta il·lusió. I sí, sí, al mateix lloc, al Passeig Marítim 133, en aquell mòdul que tenim tan estupendo, i a més amb la tarima de fusta, no? Amb vistes mentre estàs llegint a primera línia de mar. Els horaris seran de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9.
0: Molt bé, i a banda d'oferir els serveis que ofereix també habitualment la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, com diuen, el préstec de documents, es pot llegir la premsa diària també cada dia, i hi ha un conjunt d'activitats.
1: Sí, sí, sí, a més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: També continua el temps dedicat al medi ambient.
1: Sí, sí, per suposat, la Biblioplatja sempre té aquest component relacionat amb el medi ambient, i els dijous serà el torn de les hores del medi ambient. Les hores del medi ambient les podem oferir gràcies a la col·laboració amb la Regidoria del Medi Ambient i també al suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels, no? Enguany tindrem el CRAM, que ens oferirà activitats tan interessants com la mar de plàstics, també parlarem de dofins i de balenes, els taurons en perill, entre moltes d'altres. I també de medi ambient, comptarem amb Fumbrain, Medulis i bueno, amb d'altres també companys que, amb els que hem col·laborat altres anys.
0: També enguany presentarà dues activitats relacionades amb la màgia.
1: Sí, sí, sí, sí, enguany volem donar protagonisme a la lectura, que és el que ens toca, amb el foment de la lectura, i per això farem les hores del conte, però per tancar tant el mes de juliol com el mes d'agost, l'últim dimecres de cada mes, tindrem una actuació de màgia ben especial. El dimecres 29 de juliol comptarem amb la maga Melanie, us la recomano moltíssim, és fantàstica, i també per tancar el mes d'agost, el dimecres 26 d'agost, comptarem amb el Marcos Mago, amb el seu espectacle Con la boca abierta, que és com us quedareu si veniu.
0: Molt bé, activitats adreçades, doncs en aquest cas, sí, al públic més infantil.
1: Sí, bueno, us haig de dir, la màgia és per tots els públics, això sí que no només infantil, jo crec que pot agradar a tots la màgia, ho hem vist. Les hores del conte et diria que també, sí que és veritat, no? Pot anar més dirigit a públic familiar, però les hores del conte, si ens deixem endur, ens poden enganxar a tots. I després, pel que fa als dimarts astronòmics, on us deia que tindrem totes aquestes activitats relacionades amb l'astronomia, gràcies gran part a la col·laboració amb Astrofels, l'associació astronòmica de Castelldefels tan interessant i tan important que tenim aquí, també podran agradar a adults, o sigui que aquest any diem que és per tots els públics.
0: Que bé, i com dèiem, doncs, habitual la presència de persones que s'acosten a la biblioteca o per portar-se, com deien al principi, documents o per llegir allà in situ aquelles obres. Evidentment, el fons és més petit que la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per espai, però també té una bona representació de llibres de tots els gèneres, podríem dir, oi?
1: Sí, sí, sí, sobretot tenim novel·la, que és com el que ve més de gust, no? Llegir quan estem d'oci, tenim novel·la juvenil, i tenim còmic també, i pels més petits doncs una mà de contes. Sí, sí, sí, sí. O sigui, lectures com més atractives, no? Més de cara a l'estiu.
0: Molt bé, doncs podem adreçar-nos a la Biblioteca a la Platja, que com ja no veia les seves portes aquest 29 de juny, i també coincideix amb el canvi d'horari de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, tenir-ho en compte també.
1: Sí, sí, sí. Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres, obrim de 4 a 2 quarts de 9, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 i els divendres de 10 a 2.
0: Els dissabtes ja no hi haurà activitat.
1: Els dissabtes ja no hi haurà activitat de biblioteca.
0: Molt bé. Doncs Míriam Huguet, moltíssimes gràcies com a directora de la Biblioteca La Platja i també, evidentment, de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per presentar-nos aquestes activitats, aquestes novetats, aquests continguts que oferirem guai la Biblioteca a La Platja.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: A tu, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Castelldefels, així som.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Ara al butlletí informatiu Castelldefels avui fem un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. Castelldefels s'ha commemorat el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. La festa Pride amb Loco Bongo va ser la gran protagonista del passat dissabte. Un dia abans, la plaça de l'Església acollia la lectura del manifest institucional. El programa d'activitats va incloure també de manera general un Zumba Pride familiar, tallers i cinefòrums, entre altres actuacions. A més, la façana de l'Ajuntament, el castell i les lletres ornamentals de la plaça de les Palmeres i la plaça Colom es van il·luminar diumenge amb els colors de l'Arc de Sant Martí. La plaça de les Palmeres i el seu entorn plens el primer cap de setmana del Palm Market. Les nits d'estiu, d'iniciatives culturals, gastronòmiques i comercials van començar el passat 26 de juny i es perllongaran fins al 5 de setembre. L'oferta inclou projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals en viu, plans familiars i tardes de comèdia. La iniciativa vol que la ciutadania gaudeixi dels vespres a la vora del mar. I des de l'àrea de manteniment de la via pública ens informen d'una nova tanca de fusta al barri del Poal dins de les seves actuacions setmanals. Les parelles de manteniment de la via pública van realitzar 15 treballs entre el 22 i el 26 de juny. Aquesta tanca de fusta transforma un espai del barri del Poal. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora ja amb el torn de l'informatiu local i totes les notícies destacades en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Aquesta sintonia, com sap, s'indica que tenim amb nosaltres a Leo Piqué, sotinspector de la policia local, per parlar de les incidències ocorregudes aquest cap de setmana, i també anunciarem doncs, una incidència que hi haurà aquest diumenge quan passi el Tour de França per Castelldefels. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: Doncs com ha estat el cap de setmana pel que respecta a la seguretat?
1: Doncs mira, ha estat un cap de setmana molt calorós, amb molta afluència de gent a la platja i al municipi en general. Però no hem tingut, per sort, no hem tingut intervencions rellevants, salvo alguna persecució que ha hagut alguna persona que havia fet alguna infracció i se dona la fuga, però va acabar la cosa sense més transcendència. Mm-hmm. Algun control d'alcoholèmia que hem fet i alguna alcoholèmia positiva, però pel volum de gent que hem tingut i les dades en les que estem i la temperatura que està fent, doncs la veritat és que ha estat un cap de setmana relativament tranquil en el que es refereix a la seguretat.
0: Mm. Sabem que es crea durant la temporada alta, la temporada de platges, doncs un servei extra, un dispositiu extra de reforç a la presència de la policia local a la platja amb caràcter preventiu.
1: Sí, bueno, la unitat de platges és una unitat històrica del municipi, van ser els primers municipis des de fa molts anys que han tingut unitat de platges per característiques nostres, no? I la mantenim, està composada per 8 agents, un sergent, que està avui aquí també amb nosaltres, i jo mateix, i bueno, intentem donar cobertura a tot el que són els requeriments de platges, de donar seguretat a la ciutadania i, sobretot, que no hi haguem furs, que no hi ha robatoris, que no hi haguem baralles, que n'hi hagi, doncs, molt transmetre seguretat i que la gent que ens visiti, la gent d'aquí del municipi, que passin que gaudeixin d'una bona jornada que de fer-se i que se'n vagin un bon sabor de boca. I, bueno, fem un esforç important en que sigui una quantitat de gent suficient per garantir això.
0: Recomanacions amb aquesta calor. Vivíem la passada setmana un avís de protecció civil d'abans calor intensa també durant les hores de la nit, però durant el dia doncs, hi ha un seguit de recomanacions. Per exemple, no practicar esport ni fer un esforç més enllà de l'ús habitual a les hores durant el dia, no? Ja no sé quina hora dir, perquè sí, ja fa tanta que calor a les 10 que a les 11 que a les 12 o a la 1.
1: La veritat, Anna, és que portem un tancament de primavera i un estiu tremendament calorós, no? Ho estem, no sé si patint o gaudint, depèn cadascú el que li agradi, però el que és veritat que les temperatures són molt elevades. Ja no sols és un tema d'aquí de Catalunya, Espanya, sinó a nivell europeu també estem veient notícies que realment són alarmants. I aquí doncs estem s'incrementa el problema amb la humitat, no? Una humitat relativa al voltant del 80% provoca una sensació de xafogor molt elevada, de tal forma que 35 graus de temperatura aquí a la costa, al nostre municipi, ja són temperatures per tal de començar a prendre precaucions i mesures de seguretat per la salut, per la integritat. I aquí estaríem parlant doncs, del de sempre, intentar evitar les hores de punta, les hores de més irradiació solar, fer esports, hidratar-se freqüentment i bueno, doncs, tot allò que és el sentit comú una mica, que de vegades doncs, jo quan veus de Benqui fent de porta a quina hora, dius, hòstia, no és gaire recomanable. No? I a nivell policial el que intentem era això, intentar fer recomanacions i poca cosa més.
0: Molt bé, parlem ara d'un esdeveniment que tindrà lloc el proper diumenge, que és quan passi el Tour de França per Castelldefels. Serà poca estona, però evidentment doncs, les característiques d'aquest esdeveniment obligaran a tallar el trànsit.
1: Doncs sí, el Tour de França és una de les cites esportives més importants a nivell mundial. Aquest any tenim la sort de que ens visiten, passa per Castelldefels aquesta cursa, i això doncs, té una transcendència en tots els sentits, de rellevància, com a nom de Castelldefels, com a nivell esportiu, a nivell de promoció, en tots els sentits, i això suposa un dispositiu molt, molt ampli, policial, per tal de garantir la seguretat d'aquesta cursa. Aprofito per el vostre micròfon per dir que el dissabte, dia 4 per la nit, començarem a deixar el passeig marítim net de qualsevol vehicle, és a dir, qualsevol que escolti ja sap que el dissabte té que treure el vehicle per la nit, per la tarda poden anar a restaurants, poden anar de nit també, però a partir de les 8 de la nit ja començarem a fer una retirada massiva de vehicles per tal de deixar-ho net perquè el dia següent, el diumenge, pugui passar desenvolupar-se la cursa sense cap risc. I el diumenge, que ja és el dia que passa la cursa, que se prevé que passarà cap a les 3 per Castelldefels, doncs pel matí a les 8 se tancarà tota la circulació pel passeig. Vull dir, si algú vol anar a hostaleria, a la platja on sigui, no podrà fer-ho amb vehicle a la platja. I a partir d'una hora, depenent de les indicacions que dona l'organització, ja tallarem doncs, el pas fins i tot de vianants perquè ningú pugui creuar, perquè el Tour no és sols no sols la cursa ciclista, que en si és la que mou tot això, sinó que hi ha tota una sèrie de caravanes de promoció, de publicitat, que avancen al Tour, i això doncs ja provoca que moltes hores abans de passar la cursa ja se doni seguretat al circuit i tinguem ja la visita massiva de gent. No? És un dia, pensem que és històric, un dia que passi el Tour per Castelldefels, doncs és un moment per recordar. Intentem fer-ho de la millor forma possible per garantir la seguretat tant de ciclistes com de ciutadans i vianants, però això comporta que d'alguna forma hi haurà, la platja se veurà afectada. Insisteixo, dissabte a partir de les 8 de la nit ja se prohibirà la circulació pel passeig, es començarem a traure els vehicles d'allà, i el diumenge a les 8 de matí ja prohibirem tota circulació i retirarem tots els vehicles, i depèn a quina hora sigui, depenent de les previsions, doncs ja no podrà creuar ni la gent tampoc, no? Vull dir, se tallarà totalment el tràfic.
0: Fins a quina hora de la tarda hi ha la previsió, diguéssim, les 5, les 6?
1: Bueno, una vegada passi el Tour, una vegada ja hagi passat tota la comitiva, doncs ja començarem tot el que és el procés de desactivació del protocol, i començarem a retirar tanques, a retirar senyalitzacions. Quina hora? No m'atreviria a dir quina hora, perquè igual que costarà molt de muntar, costarà molt de desmuntar. No m'atreviria ara mateix a donar una hora concreta a les 6 de la tarda, per exemple, podria ser una hora orientativa, però estarem pendents de moltes circumstàncies.
0: El transport públic tampoc passarà pel passeig marítim, eh?
1: No passarà pel transport públic. No sé, quedarà totalment tancat. Volia recordar que, fins i tot, quedarà tancat el pas de vianants, o sigui, la circulació de vianants d'una banda a l'altra quedarà totalment tancada.
0: També.
1: Vull dir, arribarà un moment en què no pot creuar ningú. I aleshores hi ha un desplegament molt important tant de policies locals, Mossos, col·laborarà, agents de seguretat privada i voluntaris, que impediran totalment que ningú pugui passar de banda a banda. ¿Vale? I això sí que és important que la ciutadania ho sàpiga, perquè provocar una sèrie de molèsties i una sèrie de situacions poc agradables, sobretot perquè pensem que és un diumenge que si les temperatures, les condicions meteorològiques no canvien, pot fer molta calor, on la gent voldrà tornar a venir a Castelldefels, a la platja, a gaudir de la nostra platja i la nostra hostaleria, els nostres serveis, i se veurà una mica limitat en aquest sentit.
0: Per aquesta raó, sobretot la gent que vulgui venir, com deies, a Castelldefels, hi haurà controls informatius abans d'entrar a la nostra passeig marítim.
1: Sí, en principi ja trobaran que estarà tot tallat i hi haurà ja senyalització per tot arreu que no podran arribar. És a dir, ningú pensi que arribarà al passeig marítim i tindrà una volta. O sigui, això senyalitzarà per les vies més importants amb senyals de talls, i la gent doncs, no podrà accedir de cap forma.
0: En qualsevol cas, el transport públic sí que seguirà itineraris alternatius.
1: Sí, el transport públic continuarà igual. Renfe,
0: no,
1: per exemple, continuarà circulant, continuarà la parada del baixador, continuarà activa, i autobusos farà els seus alternatius, pot ser pel passeig marina, pot ser la Constitució, evidentment, però el que són les parades del passeig marítim, evidentment, queden impracticables, probablement ho faci amb la paral·lela que és el passeig marina.
0: Molt bé. Doncs alguna cosa més a comentar, Leo?
1: Doncs res, que es protegiu de la calor, que tinguem una bona setmana i poca cosa més, i que aquest Tour que sigui un èxit com sempre i no tinguem cap incident, i agrair-vos la vostra predisposició a poder fer aquestes explicacions.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Leo Piqué, inspector de la policia local. Que vagi molt bé, que tinguis una bona setmana. Bona feina també aquest diumenge amb el pas del Tour de França per el passeig marítim de Castelldefels.
1: Moltes gràcies. Esperem que el proper dilluns puguem parlar del Tour de França com un dia històric.
0: Exactament. Gràcies, bon dia. Bona setmana.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: Castelldefels, així som.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Doncs, com sempre, molt benvinguda l'Anna Dolors Rodríguez des de l'àrea de polítiques d'igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia. Estic aquí aquest dia tan calorós. Sí. No, et sembla que no tant com ahir, però... No,
0: però n'hi do, eh? 30 sí. graus no ens treu ningú.
1: No, aquí la ràdio per això s'està
0: molt, molt bé. Sí. Escolta'm, parlem d'una activitat doncs, que podríem dir que barreja l'emprenedoria en femení amb la qüestió lúdica. Cinema, crispetes i acció s'anomena, oi? En què consisteix?
1: Doncs sí, doncs aquest any, com cada 4 anys, des de la comarca del Baix Llobregat, que és una comarca històrica en la reivindicació dels drets de les dones, s'organitza ja el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i dintre d'aquest marc organitzem aquesta activitat. A Castelldefels, com en els darrers anys, doncs, ha treballat amb la voluntat de continuar contribuint a situar els drets de les dones al centre de la vida política i social, i aquest congrés és una oportunitat. I això es tradueix que durant el congrés es durà a terme a finals d'octubre d'aquest any, del 2026, i aquests mesos previs tots els municipis de la comarca estem proposant aquests espais de treball, de debat sobre diferents temàtiques que ens proposen des del Congrés, i dintre d'aquest marc s'organitza aquesta sessió de treball que, com bé has dit, combina una mica la part lúdica amb la part també de reflexió i debat sobre l'emprenedoria en femení. És una proposta que a través de diferents esquetxos de cinema s'abordaran temes com les barreres de gènere, tant estructurals com psicològiques, els referents i també aquests referents cinematogràfics, com queden reflectits en l'emprenedoria femení, quins referents cinematogràfics tenim. Per tant, creiem que és una proposta diferent, fresca i que, bueno, que engrescarà doncs, a les dones que...
0: Sí, a les dones que
1: de Castelldefels que tinguin ganes de...
0: T'estan acostant una mica més al micròfon. Ah.
1: Quítate esto, sí. Ponte esto. Empezamos, no celo. I això que fa temps que vinc a la ràdio i encara no m'ho sé.
0: Bé.
1: M'hauràs de fer un prèvio. Comencem, no? Des de...
0: Sí.
1: Que mal, parezco una novata.
0: No passa res. Bé, doncs, aquestes activitats es duran a terme durant aquests mesos.
1: Sí, des del març altres municipis estan organitzant doncs, subseus. Nosaltres les centralitzarem ara aquesta el 30 de juny i estem treballant, que ja us passarem la informació per si és possible fer-ne una altra al juliol. En aquest cas, de les comissions de treball que proposa el Congrés n'hi ha 6, dones de més de 65, pobresa, racisme, emprenedoria, salut i també violències digitals. D'aquestes comissions, conjuntament amb l'equip tècnic i polític, hem analitzat quines són les temàtiques que actualment també tenen més impacte en les polítiques que estem desenvolupant i conjuntament també amb el Consell de Dones, que és el nostre espai doncs, de codisseny d'aquestes activitats, doncs, hem decidit de tirar endavant aquestes dues subseus. L'emprenedoria en femení és un dels temes que estem abordant darrerament a través del programa d'equitat de gènere, que és un programa que ve subvencionat per la Generalitat de Catalunya, i doncs dintre d'aquest marc conjuntament i també hem d'agrair a les companyes i companys de promoció econòmica perquè el treball transversal sempre fa que impacti d'una manera doncs, més gran aquelles accions que portem a terme, doncs vam dissenyar aquesta proposta, que a més la portarà a terme la Raquel Caballero, que ja ha treballat al nostre municipi, que ja té coneixement del context de l'emprenedoria en femení aquí a territori i que a més és especialista en gestió del talent i lideratge femení i que és veritat que agraïm, aprofito per agrair la implicació i l'expertesa que ha tingut des del moment zero que li vam fer la proposta.
0: Mm-hmm. I l'altra, doncs, que té a veure amb el cinema, també. Ens explicaves, no?
1: Doncs sí, la proposta que ens fa la Raquel és... Sabem que sovint quan fem propostes hem de donar una volta, no? Perquè a vegades el que també és més interessant és que les propostes, la metodologia ens permeti doncs, arribar on volem arribar, però d'una manera també divertida i àgil. Aleshores sí que ens va proposar la Raquel que el cinema podia ser una bona eina per poder reflexionar sobre aquestes barreres de gènere, però des d'una perspectiva doncs, cinematogràfica. Així que els talls són l'excusa, no? Doncs per poder reflexionar i treballar sobre els reptes que tenim a l'emprenedoria en femení a territori.
0: Molt bé, aquestes sessions són obertes a totes les dones de Castelldefels?
1: Correcte, qui vulgui participar, això sí que li demanem que s'inscrigui a la pàgina web de l'Ajuntament, trobarà el formulari. Si no el troba, si és difícil, com sempre us dic, estem a l'Espai Montserrat Roig, ara en jornada intensiva de 9 a 1 i mitja, i si no, un correu electrònic, igualtat@castelldefels.org, i doncs fem la inscripció en un moment. És important per controlar una mica l'aforament i també perquè a la inscripció, aquelles dones que ja ho hagueu fet, també preguntem una mica quina és la trajectòria a nivell d'emprenedoria, per també que la sessió sigui el més adequada possible al públic que assisteix. I també per si alguna dona que necessita el servei de canguratge, doncs és un moment de demanar-ho i així també ho podem gestionar.
0: Molt bé. I unes altres inscripcions que s'han obert, les del concurs Reimagina't, que les últimes edicions han saldat en resultats molt positius pels estudiants de Castelldefels.
1: Doncs correcte, i esperem que continuem amb la bona ratxa. S'han iniciat ja el que és la part de difusió, sí que és veritat que hi ha termini d'inscripció fins a principis de novembre, després, com sempre, tindran un temps per presentar els vídeos. Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar. I aquest any la proposta de temàtica, que sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs, emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Molt bé, és difícil explicar alguna cosa en un minut perquè has de ser molt sintètic. Oi?
1: Molt, molt, però els joves són uns cracs. Sí. Vaig estar revisant els vídeos de les tres edicions guanyadores i és veritat que en un minut, des del primer premi que hem recollit, que era sobre els cossos, a través d'un muntatge d'imatge ràpida, no? Com reflectien aquesta diversitat de cossos, fins l'últim, que era un vídeo d'un minut, en un minut explicaven com estàvem pensant el vídeo que havien de fer i a través d'aquest muntatge d'un minut reflexionant sobre els microracismes, no, que es donen a la quotidianitat també a l'hora de fer un vídeo. Per tant, jo seria incapaç, per això crec que són uns i unes cracs de fer-ho, que en un minut puguin explicar, abordar temes tan complexos, doncs l'any passat eren les migracions, els cossos, doncs la diversitat de masculinitats. Segur que ens sorprenen. I esperem que recollim premi, clar.
0: Bueno, ahí estamos, sí, que dos sí, seguits sí. També, molt bé.
1: Sí, esperem que sí. I aprofito, Anna, perquè ara estem amb aquesta calor, però el dissabte tenim una proposta, va venir crec que ahir la Sofia sí, o fa poquet, sí. De la meva companya, que us esperem al Tardeo del Pride aquest any, a la partida de les 7 a la plaça de l'Església, amb una proposta superdivertida, superrefrescant, que farà que ens ho passem bé. Allà estaré, espero veure-us.
0: Molt bé, moltes gràcies. I el dia d'abans, a la lectura del manifest.
1: Ai, sí, que m'havia deixat la part més institucional, però també superimportant, que és a les 12 a la plaça de l'Església. Hi haurà la lectura del manifest institucional, que hi haurà tot el consistori doncs, una mica doncs, visibilitzant aquest compromís també de Castelldefels amb els drets del col·lectiu LGTBI. Uns drets que, com passa amb els drets de les dones, són drets per tots i totes.
0: Sí, malauradament veiem en el recent cas passat a Mataró com continua havent, segons quins sectors i segons quins col·lectius, doncs que traspassen aquests, vulneren aquells drets d'altres persones.
1: Correcte.
0: I continua amb violència.
1: Els delictes d'odi per motius d'identitat, expressió de gènere o per orientació sexual continuen estant, com dius, a l'actualitat, malauradament. Per tant, ens donen pistes de que tenim molta feina encara per avançar. En societats que podem dir que, com la catalana, l'espanyola, doncs hem avançat molt amb la legislació de drets LGTBI. Podem dir que estem en un context doncs, de garantia de drets, però això no es tradueix que siguin d'una manera immediata. Per tant, la importància d'aquestes propostes de sensibilització i de visibilització dels drets del col·lectiu LGTBI.
0: Doncs la Dolors Rodríguez, encantada, com sempre, que siguis aquí amb nosaltres per explicar-nos aquestes informacions referent als drets del col·lectiu LGTBI i també referent a aquest proper congrés de les dones del Baix Llobregat en el qual participa activament doncs, Castelldefels, com sempre. Recordeu als més joves, obertes les inscripcions pel concurs Reimagina't, com comptar en aquest cas, en un minut, temes relacionats amb les noves masculinitats.
1: Correcte, veus que és l'estiu, que sembla que haguem d'estar com més tranquil·les i ja veus que Castelldefels és una ciutat molt efervescent i evidentment el nostre àmbit doncs, també. Moltes propostes, moltes activitats per no parar tampoc durant l'estiu.
0: Efectivament, moltes gràcies, Anna Dolors, i que passis una bona revetlla aquesta nit.
1: Ai, sí, aquesta nit, la nit més curta de l'any, una nit també per cremar coses que no ens agraden i fer bons propòsits. Aprofito també per dir-vos que a l'Avinguda Banys en Passeig Marítim, com és tradicional també els darrers anys, hi ha un servei de Punt Lila que aquest any es complementa amb altres serveis del Pla de Xoc, que són serveis preventius, per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs, volem que sigui també segura i també lliure, així que us engrasquem a tots i totes a disfrutar de la revetlla, que és una nit doncs, també màgica, i a passar-ho bé.
0: Que ho passis bé també, Anna.
1: Jo sí, jo
0: I
1: crec
0: bon
1: que
0: estiu,
1: sí.
0: Si no ens veien.
1: Sí, bon estiu igualment a tu, Anna, especialment, i a tota la família de la ràdio.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
2: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, així som.

0: Són les 7. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 29 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'Ajuntament reitera les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta en el ple municipal. Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ja havia fet públic el seu posicionament en relació a la nova ABS i la sessió plenària va servir per reiterar-lo. Comença una nova edició de l'Escola d'Estiu de la Gent Gran. Des d'avui fins al 24 de juliol, el Centre Frederic Mompou acull 8 tallers per promoure un estiu actiu, saludable i participatiu entre les persones grans del municipi. La Biblioteca a la Platja torna a l'estiu amb jocs, espectacles i lectures. Obre a partir d'avui les tardes de dilluns a divendres amb una àmplia oferta d'activitats per grans i petits. Comencem l'informatiu.

0: L'Ajuntament reitera les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. Ho va fer en el ple municipal celebrat divendres passat a l'ordinari, el mes de juny. Entre els temes destacats de debat, la dació de compte de la proposta de modificació de delimitació de les àrees bàsiques de salut de la ciutat per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquest punt es va explicar que el Departament de Salut ha iniciat el procediment per a la creació d'un nou centre d'atenció primària a Castelldefels. Escoltem a la regidora de Salut, la Paquita Cruz.
1: La comunicación elevada a CatSalut del CASAP ya identificaba la necesidad de dimensionar el nuevo dispositivo en función de la población asignada. Una con previsión organizativa para adultos, población infantil, las UBAs ampliadas, administrativos sanitarios, trabajo social y estructura de coordinación. Por tanto, el Ayuntamiento no niega la preocupación de Marea Blanca. Al contrario, la comparte en lo esencial. La diferencia es que el Ayuntamiento está actuando desde los canales institucionales que le corresponden, exigiendo que la Generalitat concrete y garantice los recursos necesarios. Respecto a la presión asistencial vinculada a los factores estacionales o turísticos, su impacto existe, pero no es limitado sobre atención primaria. Existe el impacto en el CUAP, en el centro de urgencias. En todo caso, se reconoce esta realidad y se incorporan recursos de refuerzo cuando es necesario mediante contratación de personal y sustitución cuando hay periodos de vacaciones.
0: En relació a la futura creació del centre d'atenció primària, s'ha publicat un edicte per sometre informació pública al projecte d'ordre per la qual es modifica la delimitació de les diverses àrees bàsiques de salut. Es tracta d'una disposició de caràcter general i s'exposa al públic perquè les persones interessades hi puguin presentar aportacions, observacions, suggeriments o al·legacions dins el termini d'un mes a comptar des de la mateixa data. L'anunci està acompanyat d'un document en el que s'exposen els problemes que es pretén tenen solucionar els objectius que es volen assolir, possibles alternatives i els impactes més rellevants de les opcions considerades. Durant el ple, els diferents grups polítics també han intervingut en relació a aquest

0: fet, escoltem a Rita Borqué, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.
1: No ens consta cap estudi públic sobre accessos, sobre transport públic, sobre mobilitat a peu, sobre carrils bici o impacte sobre la circulació de l'entorn i de l'aparcament. Una ciutat que planifica un equipament d'aquesta magnitud no pot deixar la mobilitat per al final. Primer es planifica i després s'executa. També ens preocupa la manca de participació ciutadana real en tot el procés. És cert que s'ha obert una consulta pública administrativa, però això no és el mateix que un procés participatiu. I quan parlem de salut pública estem parlant d'un dels pilars fonamentals de l'estat del benestar. Les decisions no es poden prendre només des dels despatxos. Cal informació, cal transparència, cal participació. Cal tenir en compte que tenim moltes segones residències i que en època d'estiu augmenta la població. Cal tenir en compte que tenim moltes residències de gent gran, la pressió turística, també l'envelliment de la població.
0: Un altre dels factors que s'ha posat a manifest al ple ha estat l'envelliment de la ciutat. Escoltem a Sílvia López com a membre del grup polític en Movement en Comú Podem.
2: Tenim un índex d'envelliment que ja frega el 16,5% de la població major de 65 anys. I, per tant, exigim reduir les ràtios d'atenció i augmentar la plantilla de personal sanitari a Castelldefels, que el mateix departament va aprovar el 2021. Per garantir que tota la cartera de serveis prevista es pugui donar, així com reduir la pressió assistencial i millorar l'accessibilitat i la qualitat d'atenció. Volem que aquest CAP obri ja, evidentment que sí, però volem que ho faci amb tots els seus serveis desplegats al 100% des del primer dia. No esperem a una obertura per fases ni un buidat de recursos dels CAPs de Can Bou o del Castell. Necessitem que el govern municipal s'uneixi a aquestes reclamacions i planti cara davant del Departament de Salut. Fem que aquest cap de la muntanyeta sigui una millora real, digna, justa i verificable per totes les veïnes de Castelldefels. Moltes gràcies.
0: Per la seva part, la portaveu del Partit Socialista de Catalunya ha qüestionat la implicació de l'Ajuntament pel que fa a temes com la salut i l'habitatge.
3: Les competències moltes són de la Generalitat, com és la salut o és l'habitatge, però hem de recordar que el 2011 l'equip de govern del Partit Popular va construir un quart institut quan la competència era clarament de la Generalitat, però es va fer amb recursos propis i també ara està urbanitzat el carrer Barcelona quan la part de l'urbanització també correspon a l'Ajuntament. Per tant, si l'Ajuntament vol ser proactiu, pot fer-ho. No quan interessa sí, quan interessa no. Això per què ho dic? Perquè el pla de mobilitat es podia fer des de l'Ajuntament fa mesos, perquè vostè acaba de dir que han fet un díctic on les persones es podran informar, però on es podran dirigir els ciutadans. Han pensat en posar la UAC, millor una finestreta, perquè la gent pugui ser atendre? Vull dir que si ens podem pensar, crec que l'Ajuntament amb recursos propis podia fer coses que ara mateix està exigint a la Generalitat.
0: Pel que fa als escrits presentats al ple, s'han abordat temes molt diversos des de l'habitatge i l'urbanisme fins a la salut pública i la denúncia d'errors administratius, posant sobre la taula algunes de les principals preocupacions de la ciutadania. La primera intervenció ha estat per part del sindicat de llogaters que ha posat de manifest la crisi de l'habitatge a la ciutat. Escoltem a un dels membres.
4: Nosaltres, el sindicat de llogateres, avui denunciem en aquest ple la deixadesa del govern de l'Ajuntament de Castelldefels, la seva negligència administrativa per no haver fet tot el possible per eliminar la xacra dels habitatges buits, l'incompliment de l'alcalde de la seva obligació legal de perseguir els habitatges buits i la feblesa i la manca de coratge del senyor Reyes, al que l'han tremolat les cames en el moment decisiu. Creiem que encara estem a temps de donar-li la volta a aquesta situació, de revertir la situació, de cercar una solució que permeti que els habitatges realment buits de Castelldefels, després d'una anàlisi de quals són els indicis que permeten establir quals són buits, siguin pel lloguer assequible de tots els ciutadans i ciutadanes de Castelldefels. Per tant, si creiem que encara es pot revertir aquesta situació, ara i aquí fem una petició, una crida a totes les regidores i a tots els regidors d'aquest Ajuntament, perquè endreceu aquesta situació. Acordeu el que políticament i administrativament pertoqui per tal que els habitatges buits de Castelldefels, els que siguin 1.100 o 10, es posin a l'abast dels veïns i veïnes mitjançant un programa de lloguer assequible dirigit per l'Ajuntament.
0: En resposta a l'escrit, la regidora de Polítiques d'Habitatges, la Mariana Ortega, ha explicat les actuacions que s'han fet des de l'equip de govern.
5: En primer lugar, quiero agradecer todas las intervenciones y, en concreto, la intervención del sindicat de llogateres y el interés que muestran por una cuestión tan importante como es el acceso a la vivienda. Ante esta situación, este Gobierno decidió impulsar un nuevo estudio técnico elaborado por una consultora especializada que estuvo finalizado en pocos meses y presentado en la tabla local de Habitatge el pasado 27 de enero, en cuanto estuvo en nuestras manos y con total transparencia. En esa sesión, los propios autores del estudio explicaron claramente cuál era la metodología utilizada y cuáles eran las limitaciones de los resultados obtenidos. Posteriormente, el 23 de marzo, esta misma información volvió a trasladarse en una reunión en la Alcaldía, donde se informó además de la organización del equipo encargado de iniciar las comprobaciones. Y el 12 de mayo, en una reunión con los grupos municipales de la oposición, se dio cuenta de las primeras inspecciones realizadas sobre vivienda de grandes tenedores, así como el inicio de los expedientes que reunían los requisitos previstos en la ordenanza fiscal reguladora del recargo del IBI sobre viviendas desocupadas, una ordenanza impulsada y aprobada por este equipo de Gobierno, con el objetivo de ponerlas como alquiler social. Por tanto, este ayuntamiento no ha permanecido inactivo, ha seguido una hoja de ruta basada en el estudio técnico, en las comprobaciones individualizadas de los inmuebles y en la aplicación de los instrumentos que la legislación pone a disposición de los municipios.
0: Un altre dels escrits ha estat presentat per l'Associació de Llogaters vinculat a la plataforma d'afectats per la hipoteca, en què s'ha denunciat diversos errors administratius durant la sessió. Alguns dels afectats han explicat en primera persona les conseqüències d'aquestes incidències. Escoltem a un dels membres.
6: Sí, el pasado 17 de abril, un grupo de vecinos de nuestro barrio, Les Botigues, presentaron alegaciones sobre la modificación puntual del Plan General Metropolitano en el ámbito Botigues Oest de Castelldefels. La zona afectada está delimitada por las calles Masteler, Paseo del Ferrocarril, Carrer de las Barcas y Avinguda de Castelldefels. Después de consultas por parte de algunos vecinos sobre esta situación, la respuesta es solo que están pendientes de que Carreteras dé una respuesta. A día de hoy, seguimos sin tener claro el por qué se desafecta una parte de nuestro barrio para construir nuevas edificaciones y las casas de estos vecinos no se ven desafectadas, siendo viviendas ya consolidadas desde hace más de 50 años que se construyeron y se ven afectadas por la falta de servicios, no hay alcantarillado, no pueden efectuar horas de mejora y, según hemos podido consultar en el PEDUM, no vemos que se mantenga dicha afectación y que esa zona se califica como área de oportunidad urbanística. Rogamos que nos informe de la situación de dicha zona de nuestro barrio.
0: Tot just escoltàvem a la Sònia Moreno, membre de l'Associació de Veïns de Can Bou, en relació amb la modificació del Pla General de les Botigues Oest de Castelldefels. I un altre dels escrits ha estat presentat per l'Associació de Llogaters vinculats a la plataforma d'afectats per la hipoteca, on s'han denunciat diversos errors administratius. Durant la sessió, alguns dels afectats han explicat en primera persona les conseqüències d'aquestes incidències. Escoltem a un dels membres.
7: Lo que preguntamos es por qué familias en situación de vulnerabilidad acreditada han tenido que soportar retrasos continuados mientras la amenaza de perder su hogar se hacía cada vez más real. Porque detrás de cada expediente hay personas, porque de las personas de las que debemos preocuparnos y ocuparnos, es nuestra obligación. Y porque, como ustedes conocen, el ayuntamiento tiene una obligación legal de protección y amparo frente a situaciones de vulnerabilidad social. Las familias no pueden esperar indefinidamente. Los procedimientos administrativos sí tienen tiempo, los desahucios no. Y cuando la administración llega tarde, quienes pagan las consecuencias nunca son los expedientes, son las personas. Después de todo lo expuesto, valoren ustedes mismos si este procedimiento transmite seguridad y protección a las familias o, por el contrario, genera más incertidumbre y más angustia en personas que ya se encuentran en una situación límite. La actuación de la Administración debería servir para proteger y acompañar a quienes atraviesan una emergencia habitacional, no para aumentar la sensación de indefensión. Mirar para otro lado no resuelve el problema, sino que lo agudiza.
0: Des de l'Ajuntament, el regidor de Serveis Socials, el Javier Iniesto, ha estat qui els ha donat resposta.
8: En contestación al escrito de la plataforma, simplemente, bueno, lamentar profundamente la situación que están pasando estas familias. He de reconocer que desde dentro del área de servicios sociales estamos recibiendo una gran avalancha de personas que están siendo desahuciadas, y esto hay veces que genera picos de trabajo, ¿no? De mucho trabajo. Todos piden lo mismo, ¿no? Piden una respuesta inmediata, ¿no? Y evidentemente, pues a efectos técnicos, pues hay veces que se requiere de cierta información. Y bueno, yo lo único que puedo decir, creo que este no es el foro para tratar este tema tan delicado. Creo que lo mejor que puedo hacer es recoger la cronología de sucesos que aparece en este escrito y emplazar a una reunión individualizada con cada una de las familias afectadas e intentar ayudarlas en todo lo que esté en nuestra mano.
0: Per la seva part, l'associació Mons Sense Guerra, en nom de Maria Blanca, ha exposat durant el ple municipal un escrit en relació a l'atenció primària.
9: Este escrito nace de las alegaciones presentadas por Marea Blanca ante el proyecto de orden por la que se modifica la delimitación áreas básicas de salud con fecha 16 de junio con número de registro X ante el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.
10: En el pleno de abril informó que se abriría un periodo de alegaciones para la abertura del ABS3, Cap Muntanyeta, el cual se abrió el 29 de mayo y finalizará el 29 de junio. Desde Marea Blanca ya se han presentado las alegaciones pertinentes. Interpelamos al Gobierno para que informe de cómo se ha publicitado a la ciudadanía para que pueda ejercer este derecho, así como qué alegaciones ha presentado este órgano de Gobierno.
0: La regidora de Salud, la Paquita Cruz, ha estat qui els ha donat resposta.
11: Desde la Regidoría de Salud del Ayuntamiento de Castelldefels queremos agradecer, como no siempre, a la Marea Blanca de Castelldefels la presentación de su escrito y, sobre todo, su implicación en la defensa de la sanidad pública, universal y de calidad, como lo están haciendo hasta ahora. Compartimos plenamente la preocupación de fondo, que es la apertura del nuevo CAP Muntanyeta y la creación de una nueva ABS, Castelldefels 3. Que no puede ser una mera operación de redistribución administrativa, sino que debe traducirse en una mejora real, efectiva y verificable de la atención sanitaria en nuestro municipio. Precisamente por ello, el Ayuntamiento ha venido defendiendo que el tercer CAP debe ir acompañado de garantías claras, dotación suficiente de profesionales, financiación adecuada, mantenimiento de la calidad asistencial en los dos CAPs actuales, información a la ciudadanía, preservación de la libre elección pediátrica. Preservación de la libre elección, pediatría de proximidad, refuerzo comunitario y coordinación con el conjunto del sistema sanitario.
0: Recordem que en aquest sentit l'Ajuntament valora de forma positiva l'obertura, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Per aquest motiu, reclama més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per tota la ciutadania. El consistori i la ciutadania poden ja presentar aportacions al projecte i el ple es pot recuperar íntegrament a través del canal de YouTube de l'Ajuntament i els canals de la ràdio Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'àrea de Gent Gran, organitza una nova edició de l'Escola d'Estiu de la Gent Gran, una proposta formativa i lúdica per persones grans del municipi. Escoltem el regidor, el Nico Cerpa.
12: Lo que es la escuela de verano, hace ya 3 o 4 años que viene funcionando. ¿Y qué hacemos? Pues darle una continuidad a esos talleres. Es una barbaridad de los números que te voy a decir. Hay más de 500 personas que van a participar. Más de 500 personas que van a participar desde hoy, que se ha hecho, digamos, el inicio, hasta final de mes. Van a tener 4 semanas. Hay 500 personas. Ahora me comentaba el CAP de área, que nunca hemos tenido 500 personas participando solo en el mes de julio en estas actividades. Todas las actividades las vamos a hacer en el centro, evidentemente, porque hay una circunstancia climatológica que nos impide hacer actividades al sol y estas las hemos eliminado. También, como tenemos el centro que funciona como refugio climático, es decir, si hay una persona que no puede hacer una actividad al 100%, pues que la haga al 50% y luego pues esté allí como mínimo, que no esté al sol y pueda participar, ¿no?
0: D'aquesta manera, la sala polivalent del Centre Municipal Frederic Mompou acollirà 8 tallers pensats per fomentar el benestar físic i emocional, la participació activa i la convivència entre la gent gran. La programació inclou sessions dos dies per setmana en horari de matí i ofereix la possibilitat d'inscriure-s'hi per quinzenes. L'objectiu és promoure un estiu actiu i saludable, fomentant l'activitat física i la socialització entre les persones grans del municipi. L'escola d'estiu és així una oportunitat per seguir aprenent, gaudir de la companyia i mantenir-se actius també durant els mesos més calorosos de l'any. I des d'avui fins al 28 d'agost està oberta la Bibliopelatge Naturaula al Passeig Marítim 133. Obrirà de dilluns a divendres a la tarda a partir de les 5 i fins dos quarts de 9 del vespre, amb una àmplia oferta de llibres, revistes, pel·lícules i jocs de taula per totes les edats. Escoltem a la directora de la biblioteca, la Míriam Huguet.
13: A més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: La Biblioplatja es torna a omplir així tota la platja de cultura i diversió. Hi haurà activitats fetes amb col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i el suport de les guinguetes de temporada de la ciutat. També s'inclou en la programació activitats relacionades amb la màgia. I pel que fa a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, reajusta els seus horaris d'estiu també a partir d'avui. Escoltem a la directora de la Biblioteca, la Míriam Huguet.
13: Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres, obrim de 4 a 2 quarts de 9, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 i els divendres de 10 a 2.
0: I durant tot el dia d'avui hi ha vaga al servei de Rodalies de tot l'Estat convocada pel sindicat ferroviari, que és sindicat minoritari. Consideren que l'empresa s'està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Pel que fa als serveis mínims, la Generalitat ha decretat uns serveis del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. La vaga no afecta el servei alternatiu per carretera establert en aquells trams afectats per treballs de millora de la infraestructura que mantenen l'oferta i els horaris habituals. L'operador assegura que permetrà als usuaris afectats viatjar en el tren més pròxim a l'horari habitual i canviar o cancel·lar el bitllet sense cap cost. El sindicat ferroviari també ha convocat una segona jornada de vaga pel mateix motiu el 15 de juliol en plenes vacances d'estiu de molta gent. Castelldefels ja compta amb el renovat parc infantil de la plaça Catalunya. L'espai es va inaugurar aquest diumenge al matí després d'una remodelació integral que ha transformat els a prop de 950 metres quadrats en la zona de jocs. Escoltem el regidor de Via Pública, el Nico Cerpa.
12: A continuación del parc de Ciprés, empezamos a la rehabilitación de la plaza Cataluña, que tenemos aquí muy cerquita, y se inauguró ayer por la mañana. Tuvimos una escuela, en este caso vino Sami, ¿no? Performing Arts de piratas, ¿no? Acuérdate que tenemos un castillo. Si miras al castillo que hemos instalado en esta plaza, ves el castillo nuestro al fondo. Y hombre, lo que queremos es que esta inauguración no sea una mera inauguración, sino que luzca un poco, por lo tanto hubo una actuación tal y como hubo también el par del Ciprés por parte de Performing Arts.
0: El nou parc incorpora un gran castell de fusta com a element principal, nous jocs més moderns, segurs i accessibles, així com espais diferenciats per edats perquè infants de diferents etapes puguin jugar amb comoditat. La reforma també ha inclòs una àmplia zona d'ombra pensada per millorar el confort de les famílies durant els mesos de més calor. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament continua renovant els espais públics destinats al joc i al lleure infantil. I l'Agència de l'Habitatge de Catalunya obre una nova línia d'ajuts per al lloguer destinada a joves que tinguin 35 anys o menys. El període de sol·licitud ha començat avui a les 9 del matí fins divendres, dia 10 de juliol, a les 2 del migdia. Com a novetat, l'ajut s'atorga per un termini de 2 anys i un import anual que pot oscil·lar entre els 600 i 3.000 euros a l'any. Aquesta convocatòria d'ajuts, com dèiem, està dirigida exclusivament a persones joves que tinguin 35 o menys de 35 anys a data 31 de gener del 2026. Els joves han de ser titulars d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i no superar el llindar d'ingressos establerts a la normativa. Pel que fa a l'import màxim de lloguer mensual, no pot superar els 1.000 euros al mes o 450 en el cas de lloguer d'habitacions. En casos de mobilitat reduïda, família monoparental i o nombrosa, l'import màxim puja fins als 1.100 euros. Les sol·licituds es poden presentar preferentment de manera electrònica a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya o bé de forma presencial a l'oficina local d'habitatge de Castelldefels. Per qualsevol dubte poden contactar amb l'oficina local d'habitatge per correu electrònic o telefònicament.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 29 de juny, a Castelldefels. L'Ajuntament reitera les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta durant el ple municipal de juny. Comença una nova edició de l'Escola d'Estiu de la Gent Gran a Castelldefels. La Biblioteca La Platja torna a l'estiu amb jocs, espectacles i lectures per tothom. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ho ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bon dia i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
5: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
6: Al 98.0 de la freqüència modulada.
5: Ràdio Castelldefels.
7: A fons.
8: Avui dediquem l'entrevista a una àrea clau en l'organització de les festes majors i en el suport al teixit cultural i festiu de la ciutat. Parlem del Servei de Cultura i Festes de l'Ajuntament. Tenim amb nosaltres a la Mireia Soler i a la Lorena Romero, tècniques de Cultura i Festes, per conèixer com es prepara una festa major des de dins, tota la feina prèvia a la coordinació amb entitats i departaments municipals. També volem posar en valor la implicació de l'àrea de cultura en unes festes que no només són espais de celebració, sinó també de trobada, de participació ciutadana i d'identitat col·lectiva. Benvingudes, Mireia i Lorena. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
9: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Per començar, per situar-nos, què es fa a grans trets des de l'àrea, des del Servei de Cultura i Festes, pel que fa en concret a l'organització de les festes majors de Castelldefels?
9: Doncs les festes, també les festes del mar, no? Ja fa molt de temps que estem treballant. Sobretot és una, a grans trets és la part logística, tot el que comporta moure a tanta gent, artistes, etc. La part logística i després la part de programació, no? Que doncs les activitats s'han de contractar, parlar amb proveïdors, etc.
8: Fem, ara que comentaves aquesta, la primera que tenim ara és la Festa del Mar. Ens podíem fer un repàs d'aquesta festa i de les següents?
10: Sí, ara les Festes del Mar, que bueno, ja estem amb la preparació. Primer, bueno, ja hem comentat alguna vegada que hem fet el càsting pel tema de la participació del Desembarco Pirata, que es farà el dia 11 de juliol a la platja. Ara mateix estan les inscripcions obertes fins al dia 12 de juny i bueno, estem rebent força participació, ja arriben fins a 200 participants i dintre de poc, a partir del 29 de juny, començaran els assaigs obligatoris que s'han de fer durant dues setmanes per poder portar a terme tot l'espectacle. I, bueno, i a part d'això, que seria pròpiament el desembarcament, després tenim tant el divendres i el mateix dissabte per la nit i el diumenge també per la tarda, tenim tres actuacions, per tant també estem portant a terme tota l'organització i la logística de el que comporta tot això.
8: Comentaves una mica de repàs de calendari. Amb quanta antelació has començat a preparar una festa com aquesta, la Festa del Mar?
10: Pues potser ja estem fa un mes i mig, no?, treballant en això. No, Mireia?
9: Sí, sí, gairebé 2 mesos, que sobretot també les festes del mar és important la participació ciutadana que comporta, doncs, això, no?, un temps de preinscripció, després poder, doncs, totes aquestes dades recollir-les, parlar amb tots els participants, i això, clar, comporta temps, a part de lo que és el tema logístic, no?, de contractar, doncs, és l'escenografia que es posa a la platja és considerable, i amb protecció civil, policia, doncs tot aquest entramat, no?, per fer el desembarcament a la platja, doncs ja fa més i mig, 2 mesos que estem treballant.
8: Tota una planificació que imagino que compteu amb una previsió de quants veïns poden assistir a aquest tipus d'esdeveniment, d'aquesta festa. Teniu alguna cosa en ment?
10: Bueno, en tot a unes 8.000 persones que participen o que van a veure aquest espectacle, sobretot el dia 11, el dia principal. Per tant, això comporta en protecció civil un treball bastant, bastant important. Compteu que també tenim la pirotècnia, que el propi el desembarco, també tot l'espectacle, porta pirotècnia, per tant, també tenim ja un risc bastant important, tant de persones que assisteixen com el tema de la pirotècnia.
8: Totalment, o sigui, la idea al final és passar-s'ho bé, no?, però tenint aquesta seguretat de que...
10: Correcte.
8: De que ja tot funciona bé. I pel que fa, seguim amb les festes majors. Mireia, ens pots donar una mica de fer un repàs de quines tenim, més o menys si sabem les dates?
9: Sí, la festa major enguany comença el dijous 13 d'agost i acaba el diumenge 16. El dijous, bueno, també fa temps que estem treballant, també fa més o menys vam començar a l'hora, més i mig, 2 mesos, i el dijous, el primer dia, serà el pregó amb uns concerts a la plaça i després seguirem, no?, amb tota la festa. Hi haurà activitats familiars, hi haurà propostes per totes les franges d'edats i a diferents espais. O sigui, hi haurà moltíssimes propostes que esperem que gran part de la ciutadania pugui veure algú reflectit, no?, que li agrada, perquè és veritat que hem agafat diversos gèneres. I la idea és aquesta, poder arribar a tothom, que tothom tingui il·lusió d'anar a veure alguna cosa, no?, aquesta festa major. I ja et dic que estem treballant també paral·lelament amb festes del mar alhora, perquè també comporta una logística important. Les festes majors i les festes del mar comptem amb entitats també, no?, que participen i formen part d'ella, i llavors també és important coordinar-nos com amb les sardanes, amb l'agrupació popular, amb diferents entitats que formen també, no?, la festa major.
8: Parles de la coordinació, un aspecte fonamental perquè tot funcioni bé. Al final, com es treballa des del Servei de Cultura, doncs, amb entitats i amb altres persones implicades?
9: Doncs sobretot és el estar en diàleg, no?, constant. Sempre fem diferents reunions per programar, no?, diferents reunions, i després a l'hora, doncs, quadre horaris, etc. Les necessitats que ells també tenen, doncs és això... Tenim molta comunicació, sobretot amb les entitats que participen, però en general és un departament que Cultura i Festes, no?, parlem molt amb les entitats diàriament.
8: I què us funciona millor per mantenir aquest tipus de comunicació? No sé si feu més reunions, trobades...
9: Clar, tenim una comissió de festes que és com més institucional, més formal, que es fa un cop l'any, no?, on presentem les dates exactes que seran les festes. Aquesta és com la més formal, però després ja et dic, depèn de cada festa i cada entitat, doncs és una comunicació molt fluida, amb mails, whatsapps, trucades, reunions presencials, anem fent.
8: I en tota aquesta coordinació també està, doncs, la part de preparació. Quin suport oferiu des de l'Ajuntament a les entitats culturals que hi participen?
9: Doncs sobretot és la part logística, no?, el material que necessiten, talls de carrers, doncs ho gestionem des del departament, i bueno, això, la part logística, llavors ens coordinem i quadrem horaris el que necessitin. És que treballem conjuntament.
8: Un treball en equip, de fet, on intervenen molts altres serveis municipals. Amb quines àrees de l'Ajuntament us heu coordinat perquè sigui possible?
10: Principalment ens coordinem, com hem comentat abans, amb Protecció Civil, si les festes tenen una, no, una quantitat d'assistents important. Després amb policia també, per com comentava la Mireia, per tema dels carrers i de més. Ens coordinem també amb altres departaments que hi puguin participar, per exemple, com a les festes del mar, que hi participa comerç també, tota la part del mercat que ho porten ells, que amb brigada, un servei superimportant dintre de l'Ajuntament, perquè és el que logísticament ens fa tota la feina.
8: I totes aquestes feines, totes aquestes col·laboracions, ho feu també tenint la previsió de l'època de temporada alta que estem ara, en època de platges, de que podrem tenir visites de fora de Castelldefels, o com ho teniu plantejat?
10: Sí, jo crec que a més que a les festes del mar, per exemple, n'hi ha molta gent que ve de fora, perquè és una festa única dintre del Baix Llobregat i potser dintre de Catalunya, jo crec.
8: I quin seria el perfil? No sé si teniu alguna informació, si va, no sé, més públic familiar, més gent jove o...
9: Bueno, com sí que tenim la sort de que oferim diverses activitats, sí que és veritat que el desembarcament pirata és molt familiar, es fa a les 8 de la tarda, no fa moltíssima fa calor perquè és juliol, però es pot estar bé a la platja, és un públic molt familiar, però alhora també després ve jovent, perquè el concert o l'activitat musical, l'espectacle musical que s'ofereixi per la nit, doncs és més de joventut, no? I sí que sabem, no, que ve molta gent, el que deia la meva companya, la Lorena, del Baix Llobregat i de Barcelona. Estem molt a prop de Barcelona, cada cop hi ha també més turisme i de fet molt turisme que va visitar Barcelona també s'allotja a Castelldefels, als nostres hotels, i llavors cada cop més veiem també gent no només de Catalunya o del Baix Llobregat, sinó gent turistes de fora.
8: I parlant de tota aquesta combinació d'activitats, potser més familiars, concerts i altres propostes, com treballeu des de l'àrea de cultura perquè la programació sigui equilibrada, tant per les festes al mar, festes majors...
9: Clar, sobretot és amb horaris, eh? Intentem que durant el matí o primera hora de la tarda sigui una activitat més familiar, i de cara a més a la matinada és una activitat més adreçada a la joventut. Però, com et deia abans, durant tots els dies hi ha diferents propostes per tothom. O sigui, els divendres, dissabte, diumenge, et parlo de festa major, hi haurà segur una activitat familiar, hi haurà alguna activitat per alguna persona o gent més gran, i després per la joventut, sobretot, doncs, ja quan, a partir de les 12 ja és per gent més jove. I ho fem així, segons el dia i l'horari, intentar abarcar cada dia una mica per tothom.
8: I parlant de també a actes esperats de la festa major, tenim el Castell de Focs. Sabem quan tindrà lloc i quin paper té dins el calendari festiu?
9: El Castell de Focs es farà l'últim dia de la festa major, com a cloenda també, no? Com despedir-nos d'aquesta festa major, i com sempre es fa a la platja. També comporta una logística molt important perquè, clar, com deia la meva companya, no? Hi ha una pirotècnia, hi ha explosius, entre cometes, llavors, clar, aquí està la policia, Protecció Civil, Guàrdia Civil, hem d'avisar ENA perquè, clar, els avions també passen per allà, llavors tota aquesta logística es fa prèviament i després ho fem com acte, com a cloenda de la festa major, i per nosaltres és molt important, no?, despedir-nos amb aquests castells emblemàtics, no?, que tenim ja forma part de la cultura popular, no?, catalana. I aquest any hem posat algun efecte més, o sigui, convidem a tothom, durarà un minut i mig més, crec, que l'any passat, i convidem a tothom, serà a 11:45 a la platja, com sempre, a que vinguin a veure aquests castells.
8: I pel que fa a les festes majors, com s'organitza el calendari, quines diferències o particularitats té cadascuna?
9: Clar, com diu la paraula, no? Festa major ja prové de la festivitat, no? Que emmarca festa major, partim del dia 15 d'agost, que és festiu nacional i és la Santa Maria, i llavors a partir d'aquest 15 també tenim el festiu local, que aquest any és el 14, el divendres 14 d'agost. Llavors doncs, ja ho fem de dijous a diumenge. El dijous 13 comença, el dia 15 que és la festivitat, i el diumenge dia 16 serà l'últim dia de festa major. I amb festes del mar passa una mica el mateix amb la festivitat del Carme, no?, que és la patrona del mar, i a partir del dia de la festivitat fem el cap de setmana, que en aquest cas doncs, és del 10 al 12 de juliol.
8: I comentaves també la part logística, no? Doncs que està molt present mantenir informades diferents àrees de l'Ajuntament, però també actors o factors que poden intervenir aquell dia en la festa. Pots explicar una mica més com treballeu en això?
9: Clar, sobretot el que et deia els castells de focs, que sí que és amb governació civil, amb no només és dins del municipi, sinó hem d'informar perquè són uns explosius en el fons, llavors són bastants quilos d'explosius, comporta doncs, tot uns permisos que hem de demanar prèviament, com dèiem, amb governació civil, també hem d'avisar ENA perquè el tema dels avions que passen per la platja, o sigui, comporta fer diferent documentació important que si no, no es podrien portar a terme aquests castells de focs. I això, de fet, ja amb amb Festes del Mar ja s'està fent i amb Festa Major hem de començar ja perquè comporta un temps, no? I després la part logística que fem, no?, de fer un perímetre de seguretat que està tot amb tanques perquè la gent no pugui accedir, o sigui, tot el tema de seguretat és superimportant.
8: I quin personal treballa des de la vostra àrea de cultura amb tota aquesta part logística? Mireia o Lorena, aquí.
9: Doncs en els moments previs, els tècnics que ens estem encarregant d'això i en el dia, o sigui, en els moments de festa major treballem tots, des dels conserges, tothom estem treballant, tot el Departament de Cultura i Festes i a part, doncs, Protecció Civil, Policia Local, que també estan diàriament amb nosaltres, no?, durant les festes, i brigada també, evidentment.
8: I ja per acabar, des de la vostra experiència personal, des de la part de l'àrea de cultura i festes, en tota aquesta organització, per què penseu que és important mantenir i actualitzar les tradicions festives locals?
10: Jo crec que bueno, és una de les parts més importants, no?, que té potser el Departament de Cultura. Jo crec que si no tenim això ja no tindríem treball, no? Potser hem de cada dia mantenir les costums que tenim fa anys i després també potser anar incorporant d'altres, no?, que també poden enriquir tota la cultura del poble.
9: I és un sentiment de pertinença, no?, que és un moment de trobada durant, o sigui, durant aquests dies la ciutadania ens trobem al carrer, que és molt bonic, no?, mantenir la cultura popular que forma part de la nostra història i esperem que també del futur dels nostres fills i filles i sobretot des del Departament de Cultura doncs, amb les entitats que aquesta tradició no es perdi i que es converteixi en un sentiment de pertinença de tots els ciutadans de Castelldefels.
10: Potser és un punt d'unió, no?, que avui dia sí que ens fa falta, no?, això, un punt d'unió entre totes les entitats, entre tots els ciutadans, entre tothom, no? I crec que avui dia sí que això ens fa falta una miqueta.
8: Un moment de gaudir plegats, no?, i d'estar també colze a colze per aquests moments de...
10: Correcte, sí, sí.
8: De festivitat. I per acabar, quin missatge traslladaríeu a la ciutadania perquè visqui i participi molt més en les festes que estan programades? Parlem de la Festa del Mar, la Festa Major...
9: Doncs sobretot que vinguin, i de fet amb les Festes del Mar cada cop ens superem més amb la participació i això estem supercontents, no?, perquè el desembarcament pirata és un espectacle molt bonic que explica la llegenda, no?, i la història del nostre castell i els pirates, i alhora que participin els ciutadans que cada cop tinguin més ganes també els hi donem les gràcies. I sobretot que vinguin i participin de totes les festes que són gratuïtes, estan al carrer, o sigui, estan a l'abast de tothom i convidem a tothom, doncs, primer a les Festes del Mar i després a la Festa Major, que esperem que els agradi a tots, que ho estem fent amb molt de carinyo i molta il·lusió, també.
10: Exacte, que vinguin i gaudeixin, que nosaltres ho estem fent per ells.
8: Que ara, de fet, parlem de la Festa del Mar... per fer ja, per acabar, és necessari algun tipus d'inscripció a les activitats o poden assistir?
10: Principalment per poder participar com en el desembarcament pirata i tenen que fer la inscripció a través de la seu electrònica. Han d'omplir també, a part de fer el formulari, han d'omplir dos dels documents d'autorització d'imatges i d'exempció de responsabilitats, ja sigui menors o l'adult o tutor d'aquell menor, si és un menor, que la persona que hi participa. I això està obert el termini fins al dia 12 de juny, o sigui que tothom que vulgui participar ho ha de fer ja en aquesta setmana vinent i ja està. Després sí que és un requisit el que sobretot estiguin disponibles pels assaigs que es fan del 29 de juny al 10 de juliol, important això.
8: Molt bé, doncs no sé si ens hem deixat alguna cosa. Voleu afegir alguna cosa més?
9: Bueno, que sobretot que sabem que l'agost, no? Aquest 15 d'agost hi ha molta gent que està de vacances, però la que estigui aquí, que vingui, que gaudirà moltíssim. Tenim moltes propostes diferents i això, que convidem a tothom a les nostres festes populars, com les festes del mar i la festa major, juliol i agost.
8: Molt bé, doncs moltes gràcies amb això que hem l'entrevista. Recordem que parlàvem amb la Mireia Soler i la Lorena Romero, que són tècniques de cultura i festa, que ens han ajudat a conèixer una mica més doncs, com es preparen les festes des de dins, la feina prèvia, la coordinació i també doncs, tota la implicació des de l'àrea de cultura. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
9: Gràcies a vosaltres.
10: Moltes gràcies.
0: A fons.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

Doncs bé, una edició del dilluns esportiu amb la qual donarem el carpetazo definitiu a aquest curs 2025-2026 en l'esport local. Una temporada a la qual hem tingut carregada, plena d'esport, plena de partits, plena de resultats i, com he mencionat anteriorment, també plena de protagonistes. En el dia d'avui, el dilluns esportiu, precisament parlarem amb protagonistes de primer nivell en l'esport local, i és que ha sigut, per exemple, una temporada molt exitosa en clau Club Bàsquet Castelldefels. El seu sènior masculí va fer una temporada molt bona a la tercera FEP, es va classificar a les fases d'ascens, mentre el seu sènior femení es va quedar a un passet de fer història amb el somniat ascens a Lliga Femenina 2. També en categories inferiors cal dir que ha sigut una temporada tremendament exitosa en clau lila. Per això, per fer balanç d'aquesta temporada dins del Club Bàsquet Castelldefels, parlarem amb un protagonista de primera mà, com és l'Antonio Osuna, el president del conjunt castelldefalenc. D'altra banda, la segona part del programa la dedicarem al tennis, i és que en el dia d'avui, el dilluns esportiu, vaig avançant que tindrem a un protagonista que a mi particularment em fa una il·lusió enorme. I és que parlarem amb un dels veïns de la nostra ciutat, bicampió de Roland Garros i guanyador de 3 Grand Slam, com és Marcel Granollers. I és que fa unes setmanes el veí castelldefalenc es va proclamar com a bicampió a la terra batuda de París amb el seu company de dobles, amb l'Horacio, i ara mateix està centrat en Londres en el següent premi, que és el de Wimbledon. Farem 5 cèntims del que va succeir a París fa unes setmanes, farem també una miqueta de prèvia d'aquest gran slam de Wimbledon. Tot això en el dia d'avui, el dilluns esportiu. Comencem!

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I abans de concluir l'edició del dia d'avui al Dilluns esportiu, anem a dedicar aquesta segona part del programa doncs per saludar a més protagonistes. I és que tenim a un convidat que he de dir que a mi particularment em fa una especial il·lusió tenir en aquesta edició, com és el tenista veí del nostre municipi, veí de Castelldefels, el grandíssim Marcel Granollers. Hola, Marcel, molt bones, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal, com estem?
1: Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per dedicar-nos una estona en el teu calendari.
2: Un plaer estar amb vosaltres.
1: Primer de tot, m'agradaria donar-te l'enhorabona per aquest Roland Garros que vas aconseguir fa unes setmanes, a finals de mes de maig, en un èxit absolutament, entenc, espectacular.
2: Sí, gràcies. La veritat que va ser un moment molt, molt emotiu i important, no? Per nosaltres. Al final, pues, aconseguir un altre Roland Garros, la veritat que ens fa molta il·lusió i bueno, molt orgullós, no? de l'aconseguit i del nivell mostrat aquella setmana.
1: Recordem que us veu emportar l'or en el torneig de dobles de Roland Garros amb el teu company, amb l'Horacio Ceballos. Veu superar a Eliobara i també a Patten per 6-4, 6-2 al marcador. Què significa, Marcel, aquest segon Roland Garros consecutiu?
2: Bueno, un moment important, no? Com he dit abans, al final, quan vaig decidir dedicar-me només a jugar dobles, el meu objectiu era lluitar per guanyar els tornejos més grans que hi ha al circuit i, òbviament, aconseguir un gran slam és el màxim que hi ha i bueno, després de l'any passat d'aconseguir el primer Roland Garros i el US Open, tornar a repetir títol aquí a París, bueno, és un moment molt important per mi.
1: Perquè és que són molts anys, no, en les esquenes practicant aquesta disciplina. Són 40 anys competint doncs, al màxim nivell, m'atreveria a dir mundial. I Marcel, quin és el secret perquè et mantinguis, per mantenir-te doncs, tan competitiu després de tants anys en la competició?
2: Bueno, diria que el dia a dia és molt important, no? Al final, aixecar-te i tenir la motivació d'intentar ser una miqueta millor que ahir, i intentar seguir millorant aquestes coses que sempre es poden polir i bueno, tenir l'ambició, no? de poder seguir aconseguint coses importants, que al final, quan jo era un nen era per al que lluitava i ara que estic en una posició important per aconseguir aquests títols, doncs intentar aprofitar-la i la veritat que content de com estan anant les coses.
1: Afronteu ara aquesta setmana a Wimbledon amb aquesta inèrcia, no, del títol guanyat a París fa unes setmanes. Creus que aquest or, aquest èxit, doncs us dona forces per encarar aquesta nova competició?
2: Sí que ens dona forces, òbviament. Al final anem amb un estat d'ànim òptim, no? Però bueno, això no garanteix res. Nosaltres sabem que cada torneig que vas comencem de zero, tenim que tornar a picar pedra des del primer entrenament, cada partit serà complicat i encara més a pista d'herba, que és on s'iguala tot molt més, són partits molt, molt igualats, amb resultats molt igualats. Llavors, bueno, al final sabem que des del primer dia tenim que donar tot i bueno, la veritat que millor que arribar ja havent guanyat Roland Garros, però, com t'he dit, allà serà una pel·lícula diferent.
1: Sí, i a més, sobretot també per la superfície, que ara també et preguntaré. Heu guanyat a París, heu guanyat al US Open, com bé has comentat. Veu jugar dues finals a Wimbledon, que malauradament es van escapar. Què significaria guanyar aquesta edició?
2: Bueno, seria pues, un gran èxit, no? per nosaltres. Però bueno, l'època de posar-nos la pressió ja la vam passar abans de tenir el primer Roland Garros, no? Que realment pues, pues ens passava una mica el no haver pogut guanyar encara cap Grand Slam. Ara anem amb moltíssima il·lusió i amb moltes ganes de poder fer un gran resultat. Ojalà això ens porti a l'últim dia de competició, però bueno, sense una pressió afegida, no? Crec que hi ha que anar amb les mateixes condicions que una Roland Garros, partit a partit, i fer les coses com les estem fent, i entrenar bé per després posar en pràctica el partit el que creiem que ens funcionarà, i a partir d'aquí veurem on arribem.
1: El canvi de superfície en aquesta disciplina, com és el tennis, doncs és absolutament vital. No hi ha molts precedents, com per exemple el de Rafa Nadal, no? que precisament a Roland Garros doncs ha tingut un èxit espectacular, però possiblement després en altres escenaris, com pot ser Austràlia, doncs li ha costat una mica més. Ara passeu de la terra batuda cap a la gespa, que és un canvi doncs bastant significatiu. Quins aspectes creus que haureu d'adaptar del vostre joc a aquesta nova superfície?
2: Bueno, és una... Són superfícies contràries totalment. A gespa, al final, els punts són molt ràpids, no hi ha pràcticament intercanvi. En canvi, a pista de terra tens molt més temps per poder fer algun punt llarg i per treballar més el punt. Llavors, a pista d'herba, els primers tiros són molt importants, sobretot el saque, el resto, en cas de que els altres no estiguin tan encertats amb el servei, doncs poder aprofitar aquests segons saques que et poden donar els rivals, i el joc de red, no? Jo crec que és molt important ser molt agressiu a gespa i sobretot pues això, no? aquest joc combinatiu del servei i de la volea.
1: D'altra banda, tens una associació amb Horacio Ceballos, segurament de les més destacades en aquests moments en la disciplina de dobles. Quina és la clau o quines són les claus perquè una parella funcioni doncs tan bé després de tants anys?
2: Bueno, crec que en el nostre cas, no, al final estem en èpoques de la nostra carrera molt semblants. Al final també els dos ens vam dedicar primerament a jugar individual i tenim les nostres carreres a les nostres esquenes, no, que vam tenir. I després pues, els dos vam decidir, no, pues, juntar-nos per dedicar-nos només al doble i bueno, al final, sobretot, no, el respecte d'un per l'altre, no, el veure que l'altre dona el màxim en cada entrenament, en cada partit, i llavors, bueno, després també tenim característiques de joc que funcionen bé, i el fet d'un ser esquerrà, l'altre dretà, és una combinació que també pues, a vegades en certs moments pot ajudar, i bueno, una miqueta les ganes, no?, que també tenim els dos d'aconseguir coses importants.
1: D'altra banda, de cara doncs, a altre aspecte, a nivell de títols has aconseguit 33 al llarg de la teva trajectòria, entre ells doncs, tres grans slams. I què és el que et motiva doncs, continuar lluitant, competint dia rere dia després de tantes temporades?
2: A mi em motiva, òbviament, el poder ser competitiu, no?, amb aquest tipus de tornejos, amb els tornejos més importants que hi ha al món, però també m'agrada el meu dia a dia, no? També jo acabo d'un entrenament i si sé que ho he donat tot, també me'n vaig amb una bona sensació, em sento realitzat amb mi mateix i bueno, el sàpiguer que també puc encara millorar certs aspectes del joc, i llavors a l'hora de la competició posar-los en pràctica, veure que funciona, doncs, bueno, tots aquests detalls em segueixen motivant i per després ser competitiu amb aquests grans tornejos.
1: Hem parlat sobre aquesta relació, no, amb Horacio, que és vital, no, tenir una bona relació amb un company als dobles. També has practicat de forma individual el tennis, vas arribar a ser el número 19, si no recordo malament, fa uns anys. En el cas de dobles, doncs veu estar en la primera posició fa un any, si no em falla la memòria. Quin és el canvi de passar de jugar de forma individual a dobles?
2: Sí, el canvi és significatiu, no? Perquè al final quan tu jugues a nivell individual, doncs tot passa per tu, no? Les decisions bones, les no tan bones, una mica de tota la tàctica del joc passa per tu, tot el fora de pista és una mica pensant en el teu rendiment i quan tu jugues dobles tens un company on al final ens tenim que entendre els dos, perquè al final no tothom té la mateixa personalitat, tenim que saber una miqueta com reaccionar en certs casos, el que ens s'ajusta més al nostre joc a dins la pista. Llavors són molts aspectes, no, que al final tenen que encaixar, però que bueno, no només pots tenir una visió només de tu mateix, sinó que tens que tenir una visió molt més àmplia, perquè al final estàs competint amb un company, no, que lluitem pels mateixos objectius.
1: I quina impressió t'ha deixat l'evolució amb el pas dels anys de la categoria de dobles? Creus que ara mateix se li dona més valor que fa possiblement una dècada?
2: No ho sé, la veritat que no ho sé. El doble, al final, no és la prioritat número 1 dels tornejos, no? Llavors, jo estic content, no, amb el lloc que tenim, però bueno, abans també crec que abans també hi havia molt bons jugadors de dobles, no? Sobretot els germans Bryan, que era una parella que anava molta gent a veure'ls, no, jugar, perquè realment impressionava com jugaven. I bueno, jo crec que també ara a la Copa Davis el punt decisiu, que és l'1-1, es decideix amb el doble, con lo qual crec que ha guanyat molta importància en aquest aspecte i que al final la gent també ho valora, i a l'hora de competicions com la Copa Davis realment hi ha moltes eliminatòries que es decideixen al doble.
1: D'altra banda, són molts partits a les cames, victòries, derrotes, no?, que sempre també de vegades doncs, són necessàries per aprendre, títols. Si posem una miqueta a la vista en el passat, Marcel, què seria del que et sentiries més orgullós?
2: Doncs d'haver aguantat, no, aquests moments complicats on les coses no surten com un vol, i el dia següent aixecar-te, anar a entrenar i seguir empenyent i seguir intentant millorar, però bueno, hi ha moments que no són fàcils, però bueno, les coses bones jo crec que venen després de travessar aquests moments.
1: I d'altra banda, ets veí de Castelldefels, a més reconegut. Què significa per tu representar el municipi a Castelldefels arreu del món?
2: Bueno, pues al final és el lloc on jo he crescut tenísticament, no? Jo vaig començar jugant allà al Club de Tenis Andrés Gimeno. Vaig créixer allà vaig aprendre a jugar, i després el meu preparador físic, que és el Sergi Valldaura, també és veí de Castelldefels i portem 20 anys pràcticament entrenant junts. La meva família viu allà i bueno, és una mica el meu ambient, no, on m'he pogut preparar i també desconnectar en els moments que no he competit.
1: I comentaves, no, Marcel, la teva etapa al Tenis Gimeno, un club referència, no? Sempre a les nits de l'esport, no? Doncs té molta representació, molts títols. Parlant sobre els més joves, sobre aquesta etapa formativa, per dir-ho d'alguna manera, quin consell els donaries als més joves, al nen, nena que està practicant tenis i que, no sé, potser en un futur, no? Doncs vol continuar practicant aquesta disciplina.
2: Bueno, doncs que sobretot, no, que s'ho intenti passar bé, no, que al final aquestes edats tan joves no es decideix el teu futur, no, com a tenista, com a esportista, que al final confiïs, no, amb el procés dels teus entrenaments i que si li poses passió i ganes, segur que aconsegueixes ser la teva millor versió.
1: Doncs bé, Marcel, moltíssimes gràcies per atendre'ns en el dia d'avui. Agrair-te, desitjar-te també, com a l'Horacio, la millor de les sorts de cara a aquest torneig, no, de Wimbledon, i ojalà d'aquí uns dies, unes setmanes, doncs puguem celebrar el quart Gran Slam. Una abraçada ben forta.
2: Moltes gràcies.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

Doncs bé, em sembla que ja és moment d'acomiadar per aquí l'edició del dia d'avui, aquest programa del dilluns esportiu i també aquesta temporada tan especial i tan meravellosa en l'esport local. És que hem tingut una temporada carregada d'esport i carregada en línies generals també de grans notícies, ja que els equips locals doncs, han sigut clarament protagonistes aquest curs 2025-2026. Aprofitar aquests últims instants per agrair a tots els protagonistes que s'han acostat en aquest espai, el dilluns esportiu, protagonistes de tots els esports, de totes les disciplines, de totes les entitats locals. També agrair a vosaltres, els oients, que heu estat tota la temporada, tots els dilluns seguint l'esport local, l'esport de la nostra ciutat. Gràcies, com sempre, també als Sebas des del so, una clau, no?, perquè aquest programa surti cap endavant i també cal dir que un tio absolutament de Déu. Una abraçada ben forta, que tingueu tots un grandíssim estiu i nosaltres, ja sabeu, tornem al setembre amb més esport local. Gràcies i fins la propera. Adeu-siau.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.

0: espacios que cuidan.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
2: Renault.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 29 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'Ajuntament reitera les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta en el ple municipal. Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ja havia fet públic el seu posicionament en relació a la nova ABS i la sessió plenària va servir per reiterar-lo. Comença una nova edició de l'Escola d'Estiu de la Gent Gran. Des d'avui fins al 24 de juliol, el Centre Frederic Mompou acull 8 tallers per promoure un estiu actiu, saludable i participatiu entre les persones grans del municipi. La biblioteca a la platja torna a l'estiu amb jocs, espectacles i lectures. Obre a partir d'avui les tardes de dilluns a divendres amb una àmplia oferta d'activitats per grans i petits. Comencem l'informatiu.

0: L'Ajuntament reitera les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. Ho va fer en el ple municipal celebrat divendres passat en l'ordinari al mes de juny. Entre els temes destacats de debat, l'adhesió de compte de la proposta de modificació de delimitació de les àrees bàsiques de salut de la ciutat per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquest punt es va explicar que el Departament de Salut ha iniciat el procediment per a la creació d'un nou centre d'atenció primària a Castelldefels. Escoltem a la regidora de Salut, la Paquita Cruz.
1: La comunicación elevada a CatSalut del CASAP ya identificaba la necesidad de dimensionar el nuevo dispositivo en función de la población asignada. Una con previsión organizativa para adultos, población infantil, las UBAs ampliadas, administrativos sanitarios, trabajo social y estructura de coordinación. Por tanto, el Ayuntamiento no niega la preocupación de María Blanca. Al contrario, la comparte en lo esencial. La diferencia es que el Ayuntamiento está actuando desde los canales institucionales que le corresponden, exigiendo que la Generalitat concrete y garantice los recursos necesarios. Respecto a la presión asistencial vinculada a los factores estacionales o turísticos, su impacto existe, pero no es limitado sobre atención primaria. Existe el impacto en el CUAP, en el centro de urgencias. En todo caso, se reconoce esta realidad y se incorporan recursos de refuerzo cuando es necesario mediante contratación de personal y sustitución cuando hay periodos de vacaciones.
0: En relació a la futura creació del centre d'atenció primària, s'ha publicat un edicte per sometre informació pública al projecte d'ordre per la qual es modifica la delimitació de les diverses àrees bàsiques de salut. Es tracta d'una disposició de caràcter general i s'exposa al públic perquè les persones interessades hi puguin presentar aportacions, observacions, suggeriments o al·legacions dins el termini d'un mes a comptar des de la mateixa data. L'anunci està acompanyat d'un document en el que s'exposen els problemes que es tenen solucionar els objectius que es volen assolir, possibles alternatives i els impactes més rellevants de les opcions considerades. Durant el ple, els diferents grups polítics també han intervingut en relació a aquest fet. Escoltem a Rita Borqué, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: No ens consta cap estudi públic sobre accessos, sobre transport públic, sobre mobilitat a peu, sobre carrils bici o impacte sobre la circulació de l'entorn i de l'aparcament. Una ciutat que planifica un equipament d'aquesta magnitud no pot deixar la mobilitat per al final. Primer es planifica i després s'executa. També ens preocupa la manca de participació ciutadana real en tot el procés. És cert que s'ha obert una consulta pública administrativa, però això no és el mateix que un procés participatiu. I quan parlem de salut pública estem parlant d'un dels pilars fonamentals de l'estat del benestar. Les decisions no es poden prendre només des dels despatxos. Cal informació, cal transparència, cal participació. Cal tenir en compte que tenim moltes segones residències i que en època d'estiu augmenta la població. Cal tenir en compte que tenim moltes residències de gent gran, la pressió turística, també l'envelliment de la població.
0: Un altre dels factors que s'ha posat a manifest al ple ha estat l'envelliment de la ciutat. Escoltem a Sílvia López com a membre del grup polític en Movem en Comú Podem.
3: Tenim un índex d'envelliment que ja frega el 16,5% de la població major de 65 anys. I, per tant, exigim reduir les ràtios d'atenció i augmentar la plantilla de personal sanitari a Castelldefels, que el mateix departament va aprovar el 2021. Per garantir que tota la cartera de serveis prevista es pugui donar, així com reduir la pressió assistencial i millorar l'accessibilitat i la qualitat d'atenció. Volem que aquest CAP obri ja, evidentment que sí, però volem que ho faci amb tots els seus serveis desplegats al 100% des del primer dia. No esperem a una obertura per fases ni un buidat de recursos dels CAPs de Can Bou o del Castell. Necessitem que el govern municipal s'uneixi a aquestes reclamacions i planti cara davant del Departament de Salut. Fem que aquest cap de la Muntanyeta sigui una millora real, digna, justa i verificable per totes les veïnes de Castelldefels. Moltes gràcies.
0: Per la seva part, la portaveu del Partit Socialista de Catalunya ha qüestionat la implicació de l'Ajuntament pel que fa a temes com la salut i l'habitatge.
4: Les competències moltes són de la Generalitat, com és la salut o és l'habitatge, però hem de recordar que el 2011 l'equip de govern del Partit Popular va construir un quart institut quan la competència era clarament de la Generalitat, però es va fer amb recursos propis i també ara està urbanitzat el carrer Barcelona quan la part de l'urbanització també correspon a l'Ajuntament. Per tant, si l'Ajuntament vol ser proactiu, pot fer-ho. no quan interessa sí, quan interessa no. Això per què ho dic? Perquè el pla de mobilitat es podia fer des de l'Ajuntament fa mesos, perquè vostè acaba de dir que han fet un díctic on les persones es podran informar, però on es podran dirigir els ciutadans. Han pensat en posar la UAC, millor una finestreta, perquè la gent pugui ser atendre? Vull dir que si es podíem pensar, crec que l'Ajuntament amb recursos propis podia fer coses que ara mateix està exigint a la Generalitat.
0: Pel que fa als escrits presentats al ple, s'han abordat temes molt diversos des de l'habitatge i l'urbanisme fins a la salut pública i la denúncia d'errors administratius, posant sobre la taula algunes de les principals preocupacions de la ciutadania. La primera intervenció ha estat per part del sindicat de llogaters que ha posat de manifest la crisi de l'habitatge a la ciutat. Escoltem a un dels membres.
5: Nosaltres, el sindicat de llogateres, avui denunciem en aquest ple la deixadesa del govern de l'Ajuntament de Castelldefels, la seva negligència administrativa per no haver fet tot el possible per eliminar la xacra dels habitatges buits, l'incompliment de l'alcalde de la seva obligació legal de perseguir els habitatges buits i la feblesa i la manca de coratge del senyor Reyes, al que l'han tremolat les cames en el moment decisiu. Creiem que encara estem a temps de donar-li la volta a aquesta situació, de revertir la situació, de cercar una solució que permeti que els habitatges realment buits de Castelldefels, després d'una anàlisi de quals són els indicis que permeten establir quals són buits, siguin pel lloguer assequible de tots els ciutadans i ciutadanes de Castelldefels. Per tant, si creiem que encara es pot revertir aquesta situació, ara i aquí fem una petició, una crida a totes les regidores i a tots els regidors d'aquest Ajuntament perquè endreceu aquesta situació. Acordeu el que políticament i administrativament pertoqui per tal que els habitatges buits de Castelldefels, els que siguin 1.100 o 10, es posin a l'abast dels veïns i veïnes mitjançant un programa de lloguer assequible dirigit per l'Ajuntament.
0: En resposta a l'escrit, la regidora de Polítiques d'Habitatges, la Mariana Ortega, ha explicat les actuacions que s'han fet des de l'equip de govern.
6: En primer lugar, quiero agradecer todas las intervenciones y, en concreto, la intervención del sindicato de llogateres y el interés que muestran por una cuestión tan importante como es el acceso a la vivienda. Ante esta situación, este gobierno decidió impulsar un nuevo estudio técnico elaborado por una consultora especializada que estuvo finalizado en pocos meses y presentado en la tabla local de habitatge el pasado 27 de enero, en cuanto estuvo en nuestras manos y con total transparencia. En esa sesión, los propios autores del estudio explicaron claramente cuál era la metodología utilizada y cuáles eran las limitaciones de los resultados obtenidos. Posteriormente, el 23 de marzo, esta misma información volvió a trasladarse en una reunión en la Alcaldía, donde se informó además de la organización del equipo encargado de iniciar las comprobaciones. Y el 12 de mayo, en una reunión con los grupos municipales de la oposición, se dio cuenta de las primeras inspecciones realizadas sobre vivienda de grandes tenedores, así como el inicio de los expedientes que reunían los requisitos previstos en la ordenanza fiscal reguladora del recargo del IBI sobre viviendas desocupadas, una ordenanza impulsada y aprobada por este equipo de gobierno, con el objetivo de ponerlas como alquiler social. Por tanto, este ayuntamiento no ha permanecido inactivo. Ha seguido una hoja de ruta basada en el estudio técnico, en las comprobaciones individualizadas de los inmuebles y en la aplicación de los instrumentos que la legislación pone a disposición de los municipios.
0: Un altre dels escrits ha estat presentat per l'Associació de Llogaters vinculat a la plataforma d'afectats per la hipoteca, en què s'ha denunciat diversos errors administratius durant la sessió. Alguns dels afectats han explicat en primera persona les conseqüències d'aquestes incidències. Escoltem a un dels membres.
7: Sí, el pasado 17 de abril, un grupo de vecinos de nuestro barrio, Les Botigas, presentaron alegaciones sobre la modificación puntual del Plan General Metropolitano en el ámbito Botigas Oest de Castelldefels. La zona afectada está delimitada por las calles Mastelé, Paseo del Ferrocarril, Carrer de las Barcas y Avinguda de Castelldefels. Después de consultas por parte de algunos vecinos sobre esta situación, la respuesta es solo que están pendientes de que Carreteras dé una respuesta. A día de hoy, seguimos sin tener claro el por qué se desafecta una parte de nuestro barrio para construir nuevas edificaciones y las casas de estos vecinos no se ven desafectadas, siendo viviendas ya consolidadas desde hace más de 50 años que se construyeron y se ven afectadas por la falta de servicios, no hay alcantarillado, no pueden efectuar horas de mejora y según hemos podido consultar en el PEDUM, no vemos que se mantenga dicha afectación y que esa zona se califica como área de oportunidad urbanística. Rogamos que nos informe de la situación de dicha zona de nuestro barrio.
0: Tot just escoltàvem a la Sònia Moreno, membre de l'Associació de Veïns de Can Bou, en relació amb la modificació del Pla General de les Botigues Oest de Castelldefels. I un altre dels escrits ha estat presentat per l'Associació de Jugaters vinculats a la plataforma d'afectats per la hipoteca, on s'han denunciat diversos errors administratius. Durant la sessió, alguns dels afectats han explicat en primera persona les conseqüències d'aquestes incidències. Escoltem a un dels membres.
8: Lo que preguntamos es por qué familias en situación de vulnerabilidad acreditada han tenido que soportar retrasos continuados mientras la amenaza de perder su hogar se hacía cada vez más real. Porque detrás de cada expediente hay personas, porque de las personas de las que debemos preocuparnos y ocuparnos, es nuestra obligación. Y porque, como ustedes conocen, el Ayuntamiento tiene una obligación legal de protección y amparo frente a situaciones de vulnerabilidad social. Las familias no pueden esperar indefinidamente. Los procedimientos administrativos sí tienen tiempo, los desahucios no. Y cuando la Administración llega tarde, quienes pagan las consecuencias nunca son los expedientes, son las personas. Después de todo lo expuesto, valoren ustedes mismos si este procedimiento transmite seguridad y protección a las familias o, por el contrario, genera más incertidumbre y más angustia en personas que ya se encuentran en una situación límite. La actuación de la Administración debería servir para proteger y acompañar a quienes atraviesan una emergencia habitacional, no para aumentar la sensación de indefensión. Mirar para otro lado no resuelve el problema, sino que lo agudiza.
0: Des de l'Ajuntament, el regidor de Serveis Socials, el Javier Iniesto, ha estat qui els ha donat resposta.
9: En contestación al escrito de la plataforma, simplemente, bueno, lamentar profundamente la situación que están pasando estas familias. He de reconocer que desde dentro de la área de servicios sociales estamos recibiendo una gran avalancha de personas que están siendo desahuciadas y esto hay veces que genera picos de trabajo, ¿no? De mucho trabajo. Todos piden lo mismo, ¿no? Porque piden una respuesta inmediata, ¿no? Y evidentemente, pues a efectos técnicos, pues hay veces que se requiere de cierta información. Y bueno, yo lo único que puedo decir, creo que este no es el foro para tratar este tema tan delicado. Creo que lo mejor que puedo hacer es recoger la cronología de sucesos que aparece en este escrito y emplazar a una reunión individualizada con cada una de las familias afectadas e intentar ayudarlas en todo lo que esté en nuestra mano.
0: Per la seva part, l'associació Mont Sense Guerra, en nom de Maria Blanca, ha exposat durant el ple municipal un escrit en relació a l'atenció primària.
10: Este escrito nace de las alegaciones presentadas por Marea Blanca ante el proyecto de orden por la que se modifica la delimitación áreas básicas de salud con fecha 16 de junio con número de registro X ante el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.
11: En el pleno de abril informó que se abriría un periodo de alegaciones para la abertura del ABS3, Cap Muntanyeta, el cual se abrió el 29 de mayo y finalizará el 29 de junio. Desde María Blanca ya se han presentado las alegaciones pertinentes. Interpelamos al Gobierno para que informe de cómo se ha publicitado a la ciudadanía para que pueda ejercer este derecho, así como qué alegaciones ha presentado este órgano de Gobierno.
0: La regidora de Salud, la Paquita Cruz, ha estat qui els ha donat resposta.
1: Desde la Regidoría de Salud del Ayuntamiento de Castelldefels queremos agradecer, como no siempre, la Marea Blanca de Castelldefels, la presentación de su escrito y, sobre todo, su implicación en la defensa de la sanidad pública, universal y de calidad, como lo están haciendo hasta ahora. Compartimos plenamente la preocupación de fondo, que es la apertura del nuevo CAP Muntanyeta y la creación de una nueva ABS, Castelldefels 3, que no puede ser una mera operación de redistribución administrativa, sino que debe traducirse en una mejora real, efectiva y verificable de la atención sanitaria en nuestro municipio. Precisamente por ello, el Ayuntamiento ha venido defendiendo que el tercer CAP debe ir acompañado de garantías claras, dotación suficiente de profesionales, financiación adecuada, mantenimiento de la calidad asistencial en los dos CAPs actuales, información a la ciudadanía, preservación de la libre elección pediátrica, preservación de la libre elección, pediatría de proximidad, refuerzo comunitario y coordinación con el conjunto del sistema sanitario.
0: Recordem que en aquest sentit l'Ajuntament valora de forma positiva l'obertura, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Per aquest motiu, reclama més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per tota la ciutadania. El consistori i la ciutadania poden ja presentar aportacions al projecte i el ple es pot recuperar íntegrament a través del canal de YouTube de l'Ajuntament i els canals de la ràdio Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'àrea de gent gran, organitza una nova edició de l'Escola d'Estiu de la Gent Gran, una proposta formativa i lúdica per persones grans del municipi. Escoltem el regidor, el Nico Cerpa.
12: Lo que es la escuela de verano, hace ya 3 o 4 años que viene funcionando. ¿Y qué hacemos? Pues darle una continuidad a esos talleres. Es una barbaridad de los números que te voy a decir. Hay más de 500 personas que van a participar. Más de 500 personas que van a participar desde hoy, que se ha hecho, digamos, el inicio, hasta final de mes. Van a tener 4 semanas. Hay 500 personas. Ahora me comentaba el CAP de área, que nunca hemos tenido 500 personas participando solo en el mes de julio en estas actividades. Todas las actividades las vamos a hacer en el centro, evidentemente, porque hay una circunstancia climatológica que nos impide hacer actividades al sol y estas las hemos eliminado. También, como tenemos el centro que funciona como refugio climático, es decir, si hay una persona que no puede hacer una actividad al 100%, pues que la haga al 50% y luego pues esté allí como mínimo, que no esté al sol y pueda participar, ¿no?
0: D'aquesta manera, la sala polivalent del Centre Municipal Frederic Mompó acollirà 8 tallers pensats per fomentar el benestar físic i emocional, la participació activa i la convivència entre la gent gran. La programació inclou sessions 2 dies per setmana en horari de matí i ofereix la possibilitat d'inscriure-s'hi per quinzenes. L'objectiu és promoure un estiu actiu i saludable, fomentant l'activitat física i la socialització entre les persones grans del municipi. L'escola d'estiu és així una oportunitat per seguir aprenent, gaudir de la companyia i mantenir-se actius també durant els mesos més calorosos de l'any. I des d'avui fins al 28 d'agost està oberta la Bibliopalatge Naturaula al Passeig Marítim 133. Obrirà de dilluns a divendres a la tarda a partir de les 5 i fins 8:45 del vespre, amb una àmplia oferta de llibres, revistes, pel·lícules i jocs de taula per totes les edats. Escoltem a la directora de la biblioteca, la Míriam Huguet.
13: A més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: La Biblioplatja es torna a omplir així tota la platja de cultura i diversió. Hi haurà activitats fetes amb col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i el suport a les guinguetes de temporada de la ciutat. També s'inclou en la programació activitats relacionades amb la màgia. I pel que fa a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, reajusta els seus horaris d'estiu. També a partir d'avui escoltem a la directora de la Biblioteca, la Míriam Huguet.
13: Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurada canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres, obrim de 4 a 8:45, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 8:45 i els divendres de 10 a 2.
0: I durant tot el dia d'avui hi ha vaga al servei de Rodalies de tot l'Estat convocada pel sindicat ferroviari, que és sindicat minoritari. Consideren que l'empresa s'està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Pel que fa als serveis mínims, la Generalitat ha decretat uns serveis del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. La vaga no afecta el servei alternatiu per carretera establert en aquells trams afectats per treballs de millora de la infraestructura que mantenen l'oferta i els horaris habituals. L'operador assegura que permetrà als usuaris afectats viatjar en el tren més pròxim a l'horari habitual i canviar o cancel·lar el bitllet sense cap cost. El sindicat ferroviari també ha convocat una segona jornada de vaga pel mateix motiu el 15 de juliol en plenes vacances d'estiu de molta gent. Castelldefels ja compta amb el renovat parc infantil de la plaça Catalunya. L'espai es va inaugurar aquest diumenge al matí després d'una remodelació integral que ha transformat els a prop de 950 metres quadrats en la zona de jocs. Escoltem el regidor de Via Pública, el Nico Cerpa.
12: A continuación del parc de Ciprés, empezamos a la rehabilitación de la plaça Cataluña, que tenemos aquí muy cerquita, y se inauguró ayer por la mañana. Tuvimos una escuela, en este caso vino Sami, ¿no? Performing Arts de piratas, ¿no? Acuérdate que tenemos un castillo. Si miras al castillo que hemos instalado en esta plaza, ves el castillo nuestro al fondo. Y hombre, lo que queremos es que esta inauguración no sea una mera inauguración, sino que luzca un poco, ¿eh? Por lo tanto, hubo una actuación tal y como hubo también el par de Arciprés por parte de Performing Arts.
0: El nou parc incorpora un gran castell de fusta com a element principal, nous jocs més moderns, segurs i accessibles, així com espais diferenciats per edats perquè infants de diferents etapes puguin jugar amb comoditat. La reforma també ha inclòs una àmplia zona d'ombra pensada per millorar el confort de les famílies durant els mesos de més calor. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament continua renovant els espais públics destinats al joc i al lleure infantil. I l'Agència de l'Habitatge de Catalunya obre una nova línia d'ajuts per al lloguer destinada a joves que tinguin 35 anys o menys. El període de sol·licitud ha començat avui a les 9 del matí fins divendres, dia 10 de juliol, a les 2 del migdia. Com a novetat, l'ajut s'atorga per un termini de 2 anys i un import anual que pot oscil·lar entre els 600 i 3.000 euros a l'any. Aquesta convocatòria d'ajuts, com dèiem, està dirigida exclusivament a persones joves que tinguin 35 o menys de 35 anys a data 31 de gener del 2026. Els joves han de ser titulars d'un contracte de lloguer, habitació o sessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i no superar el llindar d'ingressos establerts a la normativa. Pel que fa a l'import màxim de lloguer mensual, no pot superar els 1.000 euros al mes o 450 en el cas de lloguer d'habitacions. En casos de mobilitat reduïda, família monoparental i o nombrosa, l'import màxim puja fins als 1.100 euros. Les sol·licituds es poden presentar preferentment de manera electrònica a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya o bé de forma presencial a l'oficina local d'habitatge de Castelldefels. Per qualsevol dubte poden contactar amb l'oficina local d'habitatge per correu electrònic o telefònicament.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 29 de juny, a Castelldefels. L'Ajuntament reitera les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta durant el ple municipal de juny. Comença una nova edició de l'Escola d'Estiu de la Gent Gran a Castelldefels. La Biblioteca La Platja torna a l'estiu amb jocs, espectacles i lectures per tothom. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ho ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bon dia i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels.
5: Castelldefels avui.
6: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb els titulars d'aquesta hora a la ciutat. L'Ajuntament reitera les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. L'adhesió de compte de la proposta de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels per part del Departament de Salut de la Generalitat i les propostes de l'Ajuntament en relació a aquest tema van ser protagonistes de la sessió plenària del passat divendres 26 de juny. El ple va aprovar, entre altres qüestions, les bases reguladores de la 16a convocatòria dels Premis Ciutat de Castelldefels 2027 o la declaració institucional de l'Ajuntament en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Últims dies per a sol·licitar ajuts europeus per a la rehabilitació d'habitatges. És fins aquest dimarts 30 de juny que es poden sol·licitar aquestes ajudes per a actuacions de millora de l'eficiència energètica dels habitatges individuals i també els unifamiliars. Aquesta línia d'ajuts està finançada pels fons Next Generation de la Unió Europea i dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya. I amb l'estiu torna també el trenet turístic. Des del passat 26 de juny i fins al 6 de setembre, el trenet torna a connectar el centre amb el castell, la Net Blau i la platja. Ofereix el seu servei els divendres, dissabtes i diumenges en horari partit als matins d'11 a gairebé 2 del migdia i per les tardes de 5 a 10 de la nit. Els bitllets són a partir d'un euro i gratuïts per menors de 5 anys. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització. Fins ara!

0: pasa? ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Castelldefels, així és.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Empezamos semana. Empezamos programa. Empieza Castelldefels. Ahí sí som. Avui la nostra tertúlia política, com cada dilluns, som Castelldefels. En aquest cas, ens acompanyarà el seu portaveu a l'Ajuntament de Castelldefels, Nico Cerpa. Avui comença la Biblioteca La Platja, lectures i també préstecs de documents i activitats centrades enguany en l'astronomia. Míriam Huguet ens destacarà les principals activitats i els horaris de la Biblioteca La Platja, que, com diuen, comença avui. La nostra mòbil voltarà pel comerç i recordarem que ja han començat les inscripcions pel Reimagina't, aquest concurs adreçat a estudiants que pretén doncs, analitzar una temàtica diferent, explicar-la en un vídeo, en un format de vídeo, però d'una durada de només un minut. I també l'Opi, que és l'inspector de la policia local, ens explicarà les incidències referents a la seguretat d'aquest passat cap de setmana. Comencem. Welcome.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Són 20 euros. Pagaran en efectiu o amb tarja?
2: No, no, amb tarja no, amb targeta.
1: Ai, és veritat, sempre tinc aquest dubte. Doncs ja pot pagar. Apropi la targeta al lector, sisplau.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula targeta designa un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per identificar-se, donar-se a conèixer, acreditar alguna cosa. I també designa la targeta magnètica que permet pagar sense portar diners en metàl·lic. Per exemple, aquí tens la meva targeta de visita. L'àrbitre va ensenyar-li una targeta groga. O he perdut la targeta de crèdit. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
4: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Minut de silenci en memòria de les víctimes dels terratrèmols a Venezuela. L'acte té lloc a les 12 a la porta de l'Ajuntament. Es tracta d'un acte en memòria de les persones víctimes d'aquests terratrèmols i desaparegudes també al país sud-americà i en suport a les seves famílies i amistats. Fins ara han perdut la vida 1.450 persones, 17 d'elles són espanyoles i s'estima que encara hi ha prop de 50.000 persones desaparegudes. Últims dies per inscriure's al concurs Nous Talents 2026, que enguany incorpora la dansa. Les persones joves interessades a participar en el certamen encara poden presentar la seva candidatura fins demà dimarts, 30 de juny, fins a les 23:59 hores. Les semifinals i la gran final se celebraran els dies 17, 18 i 19 de juliol al Castell. I ahir, diumenge 28, es va inaugurar al matí el nou parc i renovat parc infantil de la plaça Catalunya, 950 metres quadrats amb un espectacular nou castell de fusta on els més petits ja van poder gaudir dels jocs aquí a plaça Catalunya, amb jocs completament moderns, segurs i accessibles per a tothom, zones diferenciades per edats perquè tant nadons com els més grans puguin jugar al seu ritme de forma segura i amb una gran zona d'ombra dissenyada per oferir el màxim confort per a les famílies. I fins aquí el butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb una nova actualització. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs el proper 29 de juny s'inaugura una nova temporada de la biblioteca a la platja. Aquestes les activitats aniran al voltant de l'astronomia. Doncs parlem al respecte per concretar quines activitats presenta la biblioteca enguany amb la Míriam Huguet, directora de la biblioteca a la platja, també de la directora de la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Bon dia, Míriam.
1: Bon dia, Anna.
0: Comença el 29 de juny al lloc habitual i en els horaris habituals, oi?
1: Sí, sí, sí. El proper dilluns 29 a les 5 de la tarda obre les portes de nou la Biblioplatja, amb moltes ganes, molta il·lusió. I sí, sí, al mateix lloc, al Passeig Marítim 133, en aquell mòdul que tenim tan estupendo, i a més amb la tarima de fusta, no? Amb vistes mentre estàs llegint a primera línia de mar. Els horaris seran de dilluns a divendres, de 5 a 9:15.
0: Molt bé, i a banda d'oferir els serveis que ofereix també habitualment la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, com diuen, la préstec de documents, es pot llegir la premsa diària també cada dia, hi ha un conjunt d'activitats.
1: Sí, sí, sí, a més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà.

0: A més, tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà. I per això les activitats que farem els dimarts, dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
1: També continua el temps dedicat al medi ambient.
0: Sí, sí, per suposat. La Biblioplatja sempre té aquest component relacionat amb el medi ambient i els dijous serà el torn de les hores del medi ambient. Les hores del medi ambient les podem oferir gràcies a la col·laboració amb la regidoria del medi ambient i també al suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels. No? Enguany tindrem el CRAM, que ens oferirà activitats tan interessants com la mar de plàstics, també parlarem de dofins i de balenes, els taurons en perill, entre moltes d'altres. I també de medi ambient, comptarem amb Fumbrain, Medulis i bueno, amb d'altres també companys que, amb els que hem col·laborat altres anys.
1: També enguany presentarà dues activitats relacionades amb la màgia.
0: Sí, sí, sí, sí. Enguany volem donar protagonisme a la lectura, que és el que ens toca, amb el foment de la lectura, i per això farem les hores del conte, però per tancar tant el mes de juliol com el mes d'agost, l'últim dimecres de cada mes, tindrem una actuació de màgia ben especial. El dimecres 29 de juliol comptarem amb la maga Melanie, us la recomano moltíssim, és fantàstica. I també per tancar el mes d'agost, el dimecres 26 d'agost, comptarem amb el Marcos Mago, amb el seu espectacle Con la boca abierta, que és com us quedareu si veniu.
1: Molt bé, activitats adreçades, doncs, en aquest cas, sí, al públic més infantil.
0: Sí, bueno, us haig de dir, la màgia és per tots els públics, això sí que no només infantil, jo crec que pot agradar a tots la màgia, ho hem vist. Les hores del conte et diria que també, sí que és veritat, no? Pot anar més dirigit a públic familiar, però les hores del conte, si ens deixem endur, ens poden enganxar a tots. I després, pel que fa als dimarts astronòmics, on us deia que tindrem totes aquestes activitats relacionades amb l'astronomia, gràcies gran part a la col·laboració amb Astrofels, l'associació astronòmica de Castelldefels tan interessant i tan important que tenim aquí, també podran agradar a adults. O sigui que aquest any diem que és per tots els públics.
1: Que bé, i com dèiem, doncs, habitual la presència de persones que s'acosten a la biblioteca o per emportar-se, com deien al principi, documents o per llegir allà in situ aquelles obres. Evidentment, el fons és més petit que la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per Espai, però també té un bon capaç, una bona representació de llibres de tots els gèneres, podríem dir, oi?
0: Sí, sí, sí, sobretot tenim novel·la, que és com el que ve més de gust, no? Llegir quan estem d'oci, tenim novel·la juvenil, i tenim còmic també, i pels més petits, doncs, una mà de contes. Sí, sí, sí, sí. O sigui, lectures com més atractives, no? Més de cara a l'estiu.
1: Molt bé, doncs podem adreçar-nos a la Biblioteca a la Platja, que com dient obre ja les seves portes aquest 29 de juny, i també coincideix amb el canvi d'horari de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, tenir-ho en compte també.
0: Sí, sí, sí. Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres, obrim de 4 a 2 quarts de 9, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 i els divendres de 10 a 2.
1: Els dissabtes ja no hi haurà activitat.
0: Els dissabtes ja no hi haurà activitat de biblioteca.
1: Molt bé, doncs Míriam Huguet, moltíssimes gràcies com a directora de la Biblioteca La Platja i també, evidentment, de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per presentar-nos aquestes activitats, aquestes novetats, aquests continguts que oferirà enguany la Biblioteca a la Platja.
0: Gràcies a tu, Anna.
1: A tu, molt bon dia.
0: Bon dia.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Castelldefels, així som.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org. Castelldefels, així és.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Ara al butlletí informatiu Castelldefels avui fem un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. Castelldefels s'ha commemorat el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. La festa Pride amb Loco Bongo va ser la gran protagonista del passat dissabte. Un dia abans, la plaça de l'Església acollia la lectura del manifest institucional. El programa d'activitats va incloure també de manera general un Zumba Pride familiar, tallers i cinefòrums, entre altres actuacions. A més, la façana de l'Ajuntament, el castell i les lletres ornamentals de la plaça de les Palmeres i la plaça Colom es van il·luminar diumenge amb els colors de l'Arc de Sant Martí. La plaça de les Palmeres i el seu entorn plens el primer cap de setmana del Pal Market. Les nits d'estiu d'iniciatives culturals, gastronòmiques i comercials van començar el passat 26 de juny i es perllongaran fins al 5 de setembre. L'oferta inclou projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals en viu, plans familiars i tardes de comèdia. La iniciativa vol que la ciutadania gaudeixi dels vespres a la vora del mar. I des de l'àrea de manteniment de la via pública ens informen d'una nova tanca de fusta al barri del Poal dins de les seves actuacions setmanals. Les parelles de manteniment de la via pública van realitzar 15 treballs entre el 22 i el 26 de juny. Aquesta tanca de fusta transforma un espai del barri del Poal. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora ja amb el torn de l'informatiu local i totes les notícies destacades en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.